Iniciem la segona hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent ja estrenar el dimecres, dia 30 de setembre de 2026. I ara, de seguida, d'alguna manera ens desplaçarem. Aquí som molt de desplaçar-nos, ja sigui imaginant una altra època o altres indrets, perquè vindran les nostres influencers d'aquí del programa, que no paren quietes i ens expliquen les coses que fan, que així ens donen idees, que sempre ens va molt bé. I a la propera hora ja sabeu que el que fem és escoltar alguns dels moments més interessants que hem tingut en aquests ja 15 anys de Nits de Ràdio, i així us anem acompanyant. De 4 a 5 ja ho sabeu, sempre fem escoltem el millor de la ciutat, i en el tram de 5 a 6 us despertem amb les notícies del dia, les notícies de fa 100 anys, el Santoral, les notícies curioses i, per exemple, el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Així us anem acompanyant durant tota la matinada fent Nits de Ràdio. Seguim!

0: no heu pogut moure per mil i una històries, perquè cada oient és un món i cada oient té unes circumstàncies, però a vegades va molt bé escoltar d'altra gent que ens explica vivències, plans, propostes, per dir, escolta, mira, si mai tinc... ja tinc idees, perquè a vegades la idea és la motivació, és la pastanaga que ens porta a moure'ns i a tenir objectius. I si hi ha dues persones que no paren quietes, i això ho podeu escoltar el programa i veure-ho a les seves xarxes socials, són la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. Sí, senyor! Sí, senyor! Mare meva.
1: Bona nit.
0: Mare meva. Mare meva. No heu parat. Jo...
2: Això és veritat, David, perquè la gent després de tants anys a la ràdio i a les
1: xarxes... Sí, sí. M'ha semblat molt maco, aquesta introducció.
2: És molt bonic. Perquè tu ho has explicat, si no mai hagués anat, saps?
0: Veus? No, no,
2: escolta. Ho hagués fet.
0: És que, escolta, està molt bé això de poder tenir idees, no? I pensar... Bueno, és que tot no es pot fer. Passa fins i tot amb els llibres, no? A vegades que dius, mira, aquest llibre potser no me'l llegiré mai perquè no tindré temps, però saber que existeix i que algú m'expliqui de què va, no? Sí, sí, sí.
2: La inspiració d'ara, per exemple, doncs, si hi ha algú que estigui preparant un viatge o de cara a l'any que ve ja si el vol pensar,
0: sí,
2: o una escapadeta, doncs sí, sempre sí, ja van bé idees que dius, bueno, doncs no les faré, com el llibre no ho llegiré, però sé que n'hi ha l'opció, saps?
0: Totalment d'acord.
1: Hi ha una cosa que a mi em fa particularment molta il·lusió, i jo sé que la Maria José també, perquè ella també li passa, i és que, clar, nosaltres ho expliquem aquí a la ràdio, que la ràdio és un mitjà de comunicació molt maco, perquè pues, hi ha una part molt, molt important del que és la veu, i després la imaginació també fa doncs, l'altra part, però després nosaltres que també treballem molt a Instagram i treballem molt amb la foto, amb la imatge, nosaltres som dues persones que ens agrada molt fer fotografia, i ensenyar llocs i ensenyar-los de la manera més bonica possible. Nosaltres tenim una amiga que és una experta en viatges, que es diu Marina Comas, i que ens l'estimem molt perquè la coneixem des de fa molt de temps, no? I jo, quan la vaig conèixer, fa molts anys, que estava amb la Maria José també en viatge, jo tinc una frase que em va quedar molt d'ella, no? Que ella sempre deia, jo, a mi me paguen, no? A mi me contraten per ensenyar la part més bonita d'un lugar, no? Per ensenyar la foto més bonita. I realment després jo ho he entès, no? Perquè jo, per exemple, que pues he estat a viatge recentment i a mi m'agrada molt pues, això, no? Fer fotografies i publicar-les al meu Instagram, doncs jo després vaig tornar, no? I el dia següent pues, vaig anar al gimnàs, no? Entrenar com faig sempre, no? I les senyores o les noies del gimnàs que em segueixen, em va fer molta il·lusió perquè pues, em van venir i em va dir oye, es que el año que viene voy a ir aquí porque he visto tus fotos y es que me ha encantado, es un sitio que yo no conocía y me han encantado. I llavors això és com molt maco, no?
0: Sí, sí, sí.
2: També ser molt optimista, perquè nosaltres sempre veiem la part bona de la vida.
0: Bueno.
2: Això és molt bo, saps?
0: Sí.
2: O sigui, hi ha gent que potser va al mateix lloc que tu i tot ho veu lleig. I nosaltres sempre intentem trobar la part més agradable i més bonica.
0: Totalment, totalment. Bueno, i això també és un art i també és el que al final et motiva, no? Perquè és com tot, no? Ai, ja veuràs, va, nens, que comença l'escola, va, que feu quart C, o no sé, va, que us ho passareu molt bé. Tu saps que tota l'estona no s'ho passaran bé, però la idea és motivar, no? A que et vingui de gust.
1: Clar,
0: i al final, el que et quedaran són els bons records, que això també és una cosa interessant.
1: Com deia la Maria José, nosaltres és que som... tenim aquesta mirada, no? I volem veure les coses d'aquesta manera. I ara pues, us ho explicarem, no?
0: Amb
1: alguns viatges que hem fet i que ens han agradat. I que, al final és també la forma de mirar, no? De dir, pues, és que aquest lloc potser no és el lloc pues, més meravellós o més, però és que nosaltres li trobem aquest punt de... per moltes coses, no? Sempre hi ha pues, moltes cosetes de pues, un lloc o la gastronomia, la companyia també, que també és molt important.
0: I tant, i tant. Doncs va, vinga, que tenim ganes de que ens expliqueu. Va, qui comença?
1: Mira, avui us volem parlar de viatges, no? Ja hem fet aquesta petita introducció, que ja més o menys ja sabem per on anem. A nosaltres ja sabeu que ens agrada molt viatjar, que som molt viatgeres i bueno, sembla ser que ja s'ha acabat l'estiu, ja estem a la tardor, sí, ja la cosa és com que se gira, però jo que sóc molt optimista i per mi pues, a l'estiu dura com fins a principis de novembre.
0: Molt bé, escolta, aquí cadascú,
1: Encara estic pensant en aprofitar, en fer alguna escapada, conèixer algun lloc que encara no coneixia, com per exemple aquest destí del que us vull parlar avui, que és

0: Croàcia.
1: Ah,
0: I
1: mira.
0: Croàcia és un destí que jo tenia a la meva llista fa molt de temps. Jo recordo fa com 20 anys o potser més, no? Que jo tenia una amiga i un dia em va dir: "Saps on he estado de vacaciones? En Croàcia." I jo vaig

0: moltíssims anys, jo el tenia a la meva llista. Després, clar, bueno, van passant coses, no? Hi ha altres destins que s'avancen i que, pues, bueno, pues que van primer i aquest va quedant com en segon pla.
1: Sí, sí.
0: I pues, aprofitant setembre, aprofitant que encara feia bon temps i que a mi em venia molt de gust ja fer-li aquest xec aquest país, doncs em vaig decidir a visitar Croàcia. Croàcia és un país que està, una mica per situar a l'oient, al sud-est d'Europa, mm-hmm. a la costa de l'Adriàtic, i és un país que combina història, combina ciutats que tenen pues, molts monuments molt importants, petites illes, cales, una natura doncs, molt atraient, també gastronomia, que per mi això també és una al·licient important, perquè a Croàcia ja us avanço que es menja superbé.
1: Ai,
0: i sobretot una cosa que a mi m'ha fet girar el cap i és les aigües.
1: Ah, mira.
0: Perquè jo, que conec algunes aigües del món, sí, per dir-ho d'una manera, jo crec que no m'he trobat mai amb unes aigües tan boniques com les que he vist a Croàcia.
1: Fixa't.
0: I això que, sí, les Illes Balears són precioses, Formentera, jo potser us he de dir que potser no he vist les millors aigües de Formentera les vegades que he estat, però és que a Croàcia he vist una aigua que m'ha enamorat.
1: Bon.
0: O sigui, una aigua clara, una aigua turquesa, de cristall, molt, ah, molt, molt bonica. Ni el Carib, però bueno, el Carib també jo crec que està una mica... està molt valorat.
1: Sí, sí, sí.
0: En
1: sí.
0: sentit. Mm. Però, per exemple, la Formentera, que també té unes aigües... Bueno, tot el que són illes, no? Doncs aigües solen ser molt, molt boniques. Però és que aquí, jo crec que no he vist una aigua tan bonica com la de Croàcia, no?
1: Sí, bo.
0: Sí, són unes aigües pues, bueno, molt característiques de la costa d'Àlmata. I bueno, jo bueno, estic... No sé si ho podré superar. Però, em vull centrar en dues ciutats. Perquè,
1: vinga,
0: clar, Croàcia és gran.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, bueno, al final, clar, la gent moltes vegades també a mi em pregunta ¿y cuántos días necesito para conocer X? Home, pues mira, pues necessites els dies que tinguis, la veritat. No. Perquè al final tu dius, pues escolta, David, per exemple, no? Quants dies necessites tu per conèixer Barcelona?
1: Home, no ho sé, jo encara l'estic coneixent i porto...
0: Mira, jo tinc 47 anys i he viscut aquí tota la vida, pues jo no he estat a la Sagrada Família, pues fíjate tu, no?
1: Sí, o sigui, sí.
0: Vamos por 47 anys, i llavors al final, pues un pot visitar un lloc pues, amb els dies que tingui, no? Ja pues, faràs més coses o faràs menys coses, però... Tu, els dies que tinguis, els pots aprofitar perfectament i després, doncs, escolta, ja tornaràs o no, o et quedaràs amb aquestes experiències. Llavors, jo he estat pues, bueno, aproximadament uns 6 dies i he començat la meva primera parada del viatge a Split.
1: Molt bé.
0: I Split, una cosa bona que té, bueno, no Split, sinó la ruta, és que jo vaig agafar un vol de Vueling, que la veritat és que és molt còmode, perquè en el meu cas jo vaig anar a Split i després vaig tornar des de Dubrovnik, que és una altra ciutat que està una mica més a baix.
1: Mm-hmm.
0: De manera que el que permet la companyia, aquesta companyia, és que tu pots, pues això, no? Com té les dues línies, tu pots anar a una ciutat i tornar des de l'altra, i així és una manera també pues, per estalviar temps, no? Diguéssim.
1: Sí, està molt bé, sí.
0: Dies, doncs és una manera de poder veure més coses pues, amb aquesta ruta. I llavors, és una ruta que jo recomano, i sobretot d'agafar i des de Split baixar a Dubrovnik, llogues un cotxe i baixes per la costa. I vas veient i vas conduint per tota la costa, que això pues és una altra experiència més. A mi em va semblar totalment idíl·lic. Jo també us he de dir que soc una persona que ja últimament romantitzo tot.
1: Veus? Bueno, això està molt bé, tu.
0: Tan bonic.
1: Està molt bé.
0: Anar per les carreteres veient pues, això, no? Aquest mar, aquestes aigües tan, tan boniques de les que us parlava, que jo crec que és una cosa que és molt, molt recomanable i que bueno, no us l'hauríeu de perdre si us agrada conduir, clar, si no hi ha altres maneres. Llavors, com us deia, jo vaig arribar a Split i per situar una mica i fer una miqueta de història molt breu, Split té un protagonista molt clar, que és l'emperador romà Dioclecià, que al segle IV va

0: construir allà el seu palau. I és curiós perquè aquest palau que es visita i que és una de les atraccions de la ciutat, la ciutat està construïda al voltant d'ell, no? Era on passava la vida, no? Antigament. I una de les coses que a mi també em va cridar molt l'atenció és que dins hi havia cases que continuen existint i que tenen un propietari que l'ha heretat dels seus antepassats. És a dir, tu estàs allà en un recinte molt turístic, però és que vius allà dins. Mm-hmm. I una cosa també que em va cridar molt l'atenció, perquè jo, com sóc una persona molt curiosa, a mi aquestes cosetes m'encanten, i és que amb el tema de la vivenda i de la propietat, a tot Croàcia no es paga IBI.
1: Ostres!
2: No.
0: Així que és un bon lloc per ser propietari immobiliari.
1: Mm-hmm. Bueno, molt bé.
0: Llavors, com us deia, hi ha gent que viu allà i bueno, hi ha gent que viu fora però té la seva casa allà i llavors la lloga o l'ha reconvertit en petits hotel boutique, i hi ha gent que s'allotja allà dins, no? del palau. És molt bonic, d'aquest caire doncs, romà, que li dona un aspecte aquest del passat. És molt maco. I la part del centre d'Esplí també té molt d'encant, però com us deia, jo crec que un viatge d'aquestes característiques, el més, o per mi, el més atraient, és com el que us explicava, no? És el tema del mar, aquestes aigües turqueses, transparents. A més, clar, Esplí és un punt de partida, però després, clar, allà hi ha la Costa del Mata, té moltes illes. I el xulo d'aquest viatge també és anar a fer alguna visita a les illes. Hi ha algunes que estan habitades, hi ha altres que estan deshabitades. I també com a curiositat, parlant de les illes, hi ha una cosa que a mi em va cridar també molt l'atenció, i és que sabeu aquests gossos que són, bueno, que són els dàlmates?
1: Sí.
0: Que tenen aquestes taques...
2: negres,
0: sí, blancs, les taques negres, bueno, qui no ha vist 101 dàlmates,
1: sí, exacte.
0: Suposo que recordeu, no? com és aquest animal. Doncs és originari d'allà,
1: mira tu,
0: de Dalmàcia, i diuen com una cosa també molt romàntica, no? Perquè no tiene base científica esto, però diuen que les taques del gos representen totes les illes.
1: Ah, mira.
0: Que té Croàcia.
1: Imagina't.
0: em sembla molt, bueno...
1: Està bé, és bonic.
0: Molt maco, no? Molt emotiu. I una altra curiositat que a mi també em va cridar l'atenció és que la corbata és croata.
1: Mm-hmm.
0: Hi ha una història molt divertida.
2: Ah, la corbata!
0: La corbata, sí. Que havies entès.
2: No, dic, això què és? Una creuada?
1: No, és un postre.
0: La que ens posen els senyors, o nosaltres també, que va haver un moment que es va posar molt de moda també portar corbata a les senyores. Doncs és originari d'allà. I tot bé perquè al segle XVII els soldats croats que combatien a Europa portaven uns mocadors lligats al coll com a part de l'uniforme. I els francesos amb els que lluitaven, que ells són molt de la moda, es van fixar en aquella peça i van començar a portar-la també com a element de moda. Llavors, la van anomenar primer croat, és a dir, a la croat, és a dir, a la croata, i amb el temps la cosa va evolucionar fins a convertir-se en jabat, que és com es diu, corbat en francès, i que d'aquí ve aquest terme que nosaltres també utilitzem, però em va semblar una cosa molt curiosa, no?
1: Absolutament, boníssim.
0: Allà,
1: eh?
0: No?
1: Sí.
0: La corbata.
1: Mira, però, moda, animals, escolta, moltes coses venen d'allà, eh?
0: Sí, com us deia, les illes també és un dels, dels atractius d'aquesta zona, i jo vaig fer algunes experiències amb una plataforma que també vull recomanar, perquè la veritat és que em va sorprendre molt, que és una plataforma que es diu Get Your Guide, i el que fas reservar activitats, excursions, visites guiades, diferents tipus d'experiències durant el viatge. I em va sorprendre perquè les activitats que jo vaig trobar, que em va semblar molt interessant, eren experiències doncs, com...

0: formen grups molt reduïts, que fan que ho visquis de manera més tranquil·la, no? Sí que hi ha moltes activitats que són tours privats, però les que són en grup, que moltes vegades, que també està bé, que jo també ho he fet amb altres plataformes, uh-huh. I em va sorprendre sobretot per això, perquè eren grups com molt reduïts. I en concret, per conèixer les illes, a mi no se'm va ocórrer una altra cosa, que al principi en el meu cap això funcionava molt bé, però era una llanxa pneumàtica.
1: Molt bé.
0: I,
1: ¿Qué puede salir mal, María
0: puede
1: José?
0: Salir mal? No, és que, clar, i la María José, mira, jo em vaig recordar, jo me'n recordo sempre de la María José, perquè al final nosaltres també estem molt connectades i... sobretot amb el tema dels vins, que també a Croàcia, com us deia, hi ha molts bons vins i jo sempre me'n recordo d'ella perquè ella és molt experta en aquest camp, mm-hmm. I sempre penso, ai, va, aquest dia a la Maria José li agradaria. Però és que també aquell matí, que va ser molt, molt guai, el que passa és que clar, jo em vaig llevar com a les 7 del matí, a les 7 del matí vaig caure del llit i a les 8 jo estava pujada amb una llanxa pneumàtica, cruzando los mares.
1: Imagina't.
0: Con 4 señores ingleses, grans, o sigui, molt, molt macos, no? Però, i 4 nenes en la cola de la lanxa.
1: Mare meva.
0: I clar, aquestes llanxes, que no sé si alguna vegada heu pujat en alguna, són aquestes típiques que van saltant.
1: Jo pensava,
0: què necessitat?
1: No, quina pressa hi ha.
0: Me'n recordava, anava a dir del fill de la Maria José, però en realitat els dos, no? Perquè amb ells els agrada molt l'adrenalina i jo pensava, és que seguro que esto...
2: Nosaltres ho hem fet, això.
0: A estos niños les encantaria, no?
1: Tu has anat fent aquests saltons que t'has d'agafar perquè si no surts volant...
0: Tu saps els narcos, quan et persegueix la policia, el estrecho, que van amb aquelles llanxes que van saltant per sobre de les onades, jo anava igual. Ah. I jo deia, però Dios mío. I clar, a més el mar estava una mica mut aquell matí, a primera hora.
1: És que tant d'hora, què vols?
0: Em vaig relaxar després una mica, però vaig pensar, però aquí por qué nadie se está quejando, saps?
1: Clar, és bona aquesta. Si la gent no es queixa, tu no et pots... Has de fer...
0: Jo mirava darrere aquests matrimonis que eren més grans i estaven la mar de tranquils, elles estaven la mar de motivades.
1: Mira, veus?
0: Jo anava mirant a les nenes també que estaven a cua perquè algunes la perdemos.
1: Sí. Anaves comptant, no? Aviam que estigués tota la gent que havia començat el trajecte.
0: Exacte, i la veritat és que això és una mica el que parlàvem al principi, no? Al final també les coses les has de viure, t'has de relaxar, saps? Jo després ja em vaig relaxar i ja també veus que, el patró, el noi que portava la llança...
1: Sí, si veus que està tranquil, dius, bueno...
0: Ah, clar, jo mirava i jo deia, està tranquilo, se ha sacado un título, muy bien, en estudios.
1: Exacte, estamos en buenas manos, sí.
0: Llavors és una excursió molt maca perquè vas per les illes, vas fent parades, et pots banyar, pots posar-te unes ulleres d'esnorkel i que realment també us dic que no fa falta, perquè és que es veu tan bonic al fons. Veus? I es veu tan clar que no fa ni falta. Però bueno, també pots explorar. I després arribes a una de les parades més maques. És un lloc que es diu la Cova Blava, a l'illa de Vicebo, que és una cova on la llum entra per una obertura submarina.
1: Ostres.
0: I llavors toca l'aigua, adquireix un color blau molt, molt intens.
1: Que bo.
0: És una de les, dels punts més... que a mi s'agrada, no?
1: Sí.
0: És un lloc bonic per visitar. I després també arribes, per exemple, a un altre lloc que és Cavar, que també té molt d'encís, allà pots donar un passeig, també pots banyar-te a la platja.
1: Mira.
0: És una excursió que realment val la pena, passes un dia i ja et dic, després quan jo ja em vaig relaxar la cosa ja mejoró bastante.
1: Sí,
0: però...
1: si un cop ja veus que te'n surts d'aquella, de la llanxa aquesta, doncs mira, no està molt bé tu.
0: Sí, i després et baixes a la llanxa i dius, anem a dinar, com us deia, la gastronomia d'Split i en general de tota Croàcia i també els vins són espectaculars. Per mi és una gastronomia molt bona, una gastronomia que es basa en el peix fresc, el marisc, també fan molta pasta casera, Molta pasta casolana farcida també de marisc, no? Pues, pues camarones, calamar. I com us deia, als vins hi ha un raïm que és molt característic de la zona de Dalmàcia, que és el pla Bacmali. No sé si la Maria José lo tiene en el radar, però és una varietat de raïm negre que està molt vinculada a aquesta costa i que fa un vi molt, molt bo.
2: Molt bé.
1: Ja tinc set.
0: I després, una altra de les coses que a mi em va enamorar i que m'ha enamorat de Croàcia, que això és el que tenen les illes també, són les postes de sol, que són absolutament espectaculars. Split, per exemple, doncs, veure com el sol cau sobre l'Adriàtic, doncs, és una d'aquelles experiències que, bueno, a part de ser pues, gratuïta, no? Que sí, la tens allà.
1: Gratis,
0: Pues és, bueno, és molt... bueno, són d'aquelles coses que no necessiten molta més explicació.
1: Que bella.
0: I després d'Split, com us deia, jo vaig fer un salt, bueno, vaig anar amb cotxe, com us deia, conduint per la costa.
1: No, salt ja vas fer amb les llanxes.
0: Amb les llanxes, sí. Basta de salts. Fins a Dubrovnik. Dubrovnik, que és un, pues, una altra recomanació que jo us faria i que, bueno, són unes 3 hores i mitja o 4, segons les parades que facis i el trànsit que hi hagi. I com us deia, el viatge és molt, molt agradable i arribes a Dubrovnik. Dubrovnik li diuen la perla de l'Adriàtic. Mm-hmm. Segurament és la ciutat més famosa de la costa croata. També té un casc antic que és molt bonic. La ciutat té una història que està molt vinculada a la República de Ragusa, que és una important república marítima i comercial que va existir durant molts segles, i tot aquest passat queda concentrat dins de les seves muralles espectaculars. El casc antic és Patrimoni Mundial de la UNESCO i una de les coses imprescindibles és pujar a les muralles i caminar per elles. Des d'allà tens unes vistes espectaculars del mar i sobretot aquella foto que segur que és la típica que heu vist en els salvapantalles de Windows, que és els taulats vermells, no? Del mar Adriàtic i de les illes.
1: Molt bé.
0: I després també, pues, jo us recomanaria pues, passejar, perdre-us per Estràdum, el carrer principal del casc antic, pues, el Palau Rector, el Palau d'Esponsa o l'església de Sant Blai. I una mica... más de lo mismo, al mar, gaudir del mar. Allà hi ha platges molt boniques, hi ha cales precioses, les illes de la City. Precisament des de Dubrovnik jo vaig fer una altra activitat amb Get Your Guide, que també us recomano molt. Vaig agafar un catamaran i vaig anar doncs, durant mig matí per aquestes illes, fent també diferents parades. I és molt guai per això, perquè tu vas, pues vas parant, vas banyant-te. Hi ha alguns indrets on hi ha coves marines, on tu pots nedar, pots entrar dins la cova, inclús hi ha algunes que pots sortir per l'altra banda si no tens molta claustrofòbia.
1: Ai.
0: Hi ha formacions rocoses espectaculars i és una experiència doncs, molt... molt gratificant. Jo crec que si és algú també que li agrada molt la natura, que la connexió amb el mar, doncs la té com molt... a mi és una cosa que m'agrada, no? Que pues, aquesta sensació, no? d'estar dins de l'aigua i de nedar, pues, segur que ho gaudireu molt, no? I després una altra de les experiències que jo vaig fer amb Get Your Guide, que també em va encantar, va ser agafar un vaixell al capvespre per veure la posta de sol i dinar, no? Allà al vaixell. Llavors pues, tu pues, puges sobre les 6 de la tarda, una cosa així, vas pues, donant una volta i el sol es va amagant, el cel es va tenyint d'aquests colors grocs, vermells, fins que es fa de nit i després sopes allà al vaixell, que jo moltes vegades pues, penses, home, pues, serà una cosa allà, pues, un sopar com muy light, no?
1: Sí, com el dels avions, diguem, sí, sí.
0: La veritat és que em va sorprendre moltíssim perquè allà uns senyors pues, croates ens van cuinar allà al vaixell doncs, un peix fresc, molt bo. Allà també és molt característic i molt típic a l'oli. És una zona on fan molt oli i el fan molt bo. i

0: i després doncs, pues, el vi, no? Com us deia abans, i és absolutament meravellós. És una experiència pues, molt bonica, no? Estar allà doncs, pues, al capvespre, mentre menges un peix boníssim, mentre et prens una copa de vi pues, de la zona i mentre vas navegant al mar, no? Em va semblar...
1: Però que la tornada sigui tranquil·leta, que no sigui allò fent saltos sí, d'aquests, perquè sí, després sí, de sopar...
0: És otra experiència.
1: Si no, visites però... el camp, allò, la... perquè no et mereixes una mica, no, així
0: sí, està però fantàstic. Us he de dir que totes les, pues, aquestes experiències de les que us parlava, totes les he gaudit molt, eh? Sí, les he gaudit molt, m'han agradat molt i les he disfrutat molt. I ja, per acabar, amb un parell de curiositats més, no? A pels cinèfils o els que els agradi aquesta sèrie de televisió, que jo no sóc molt fan, però Croàcia és un dels escenaris més importants de la sèrie Juego de Tronos.
1: Sí, sí, sí.
2: I això ho sabia jo.
0: Perquè sou, perquè vosaltres sí que sois...
1: Bueno, sí que jo l'he vist, sí. Però no hi ha els dracs, eh? O sigui...
0: No, jo dracs no vaig veure,
1: però... Igual els posen, saps? Igual els
0: treuen.
1: Però bueno,
0: és que estàs allà i realment ho entens, no? Perquè, sí, sí. Pues, això, no? Pues, totes aquestes fortificacions i els carrers, i realment, pues, sí, té tota la lògica. I també hi ha moltes zones de Croàcia que van ser escenaris de Mamma Mia.
1: Ah, mira.
2: Sí, és veritat. Sí, sí, sí.
0: Que I bo. També ho entens, perquè pues, això, no? Pues, el mar i, bueno, si teniu una mica a la ment pues, les pel·lícules i recordeu pues, allò, no? El vaixell, les aigües, tal, pues, bueno, també té tota la lògica.
1: Quina meravella. Doncs escolta,
0: i
1: quina bona.
0: I això és una mica el que us volia... Realment em podria passar molta... em podria passar molta més estona parlant d'aquest destí, però bueno, jo crec que està bé, que ja teniu una idea i que bueno, us ho recomano totalment.
1: Fantàstic. Maria José, què ens expliques tu?
2: Com l'apunto? Doncs pues mira, jo he estat aquests últims mesos i setmanes... Vaig estar a Dubai, a les Maldives, vaig a fer una escapada a París amb la família, també he anat a l'Alguer, a Sardenya, amb la Sònia. Mm. Bueno, sobretot us compartiré experiències, recomanacions i alguns temes que em van passar, no? Per exemple, a Dubai, que us ho recomano, que és espectacular, no hi aneu a l'estiu.
1: Ah, mira. Perquè...
2: Vam tenir gairebé 50 graus.
1: Ostres!
2: Jo quan trucava aquí a casa i preguntava, mama, què? Ui, quina calor fa! Dic, no, calor tu no tens. Ostres. Perquè allà era com passejar dins d'un forn amb un ventilador, saps?
1: Ostres,
2: però bueno, com no teníem prou, doncs vam decidir fer una excursió pel desert amb Civitatis, que realment això és un autèntic planàs, ¿vale? El que passa és que, clar, que estàvem a 50 graus, no? Però va ser molt xulo perquè, bueno, va ser una mica... Ara quan la Sònia deia això dels bots, del vaixell, no?, de la pneumàtica, jo, nosaltres vam recórrer les dunes també en 4x4, donant bots, vam pujar en quad, vam fer com carreres en quad... vam viure una experiència molt divertida en família.
1: En deuen quedar les, diguem-ne, les posaderes? De... No?
2: Sí, ens van quedar ben fins.
1: Allò que jo, dius, aquests que... blaus, d'on han sortit aquests blaus, eh?
0: És que jo torno a la pneumàtica, però és que jo vaig baixar d'allà amb unes agulletes d'agafar-me, com si no hubiera vida más, d'agafar-me la barra. Sí,
1: i després et sorprens, diu, no sé aquest blau de què m'ha sortit, home, de què t'ha sortit.
2: Sí, amb el quad tens agulletes als braços, a l'espatlla, tens el cul, a tot arreu.
0: Bé. Perquè vas amb tensió, clar.
1: Sí, com els autos de xoc i aquestes de les atraccions, allò que t'has d'agafar i et van botant i tot això.
2: No, estàs conduint tu, sí. I estan amb compte, però bueno, és molt divertit, és una experiència molt divertida i si viatgeu a Dubai us la recomano. Però us recomano més una altra, que nosaltres també vam fer en Civitatis i que vam escollir en plan, doncs vinga, va, anem a fer això, no? Que era sortir amb iot, no amb lanxa pneumàtica, sinó amb iot per la Marina de Dubai, que això sona molt luxuri, molt pijo, sí. Però realment és una excursió que podeu fer tots en Civitatis, que està bé de preu i que és una experiència molt recomanable, perquè navegues entre els gratacels, de tota la marina de

0: Guai, que és espectacular, contemples el mar i veus els edificis més emblemàtics, tot ple de llums, és molt bonic. O sigui que, bueno, que si
1: I
0: s'interessa...
1: això com, o sigui, quin tipus d'embarcació és?
0: És
1: Com
0: un
1: és?
0: iot,
1: Val.
0: sí, és bastant guapo, és bastant gran, o sigui, té matalassos, sofàs, estàs allà tombat, pots sopar, o sigui, pots contractar també l'opció per sopar, per fer una barbacoa... Que
1: Veus?
0: passes...
1: Perdona, Maria José, un iot és un iate.
0: Sí, un iate, un
1: No, no,
0: iatazo,
1: i pots fer barbacoa a la taula de casa,
0: un iatazo. No,
1: perquè
0: barbacoa,
1: en
0: no, però...
1: 50 graus...
0: Exacte, sí, el que t'anava jo a dir, que aquesta opció no la vam escollir perquè nosaltres ja estàvem prou
1: De
0: atxitxerrats.
1: fet, fiques la carn a la barbacoa i se't refreda, perquè té més calor fora. Mare
0: Que
1: meva.
0: tothom diu és que a Dubai has d'anar des de novembre al juny,
1: Sí,
0: saps? O
1: sí, sí,
0: sigui, i
1: sí.
0: aleshores aquí sí que us la recomano totalment perquè, clar, agafes, és que imagina't tenir pues això, un iate, un iot només per tu
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: vas
1: sí, sí.
0: recorrent tota la marina, veient els edificis, és espectacular, xulíssim, molt, molt guai.
1: Molt bé.
0: I, bueno, pues, si voleu més informació sobre tant Dubai com Maldives, us he de dir que jo sóc redactora de la revista Viajar i que ja he publicat aquests reportatges i que també els podeu llegir o els podeu, com has dit tu, David, veure, com diu la Sònia, amb imatges i en vídeo al meu perfil de les xarxes socials d'Instagram. I, bueno,
1: Recordeu els perfils, que així la gent
0: sí.
1: sempre es pot...
0: Pues, moltes gràcies. Mira, el meu és Maria José Cayuela, tot junt, i allà ho podeu veure.
1: Molt bé.
0: I el de la Sònia és Sònia Marmez, de Martínez Marmez. Eh,
1: Molt
0: Sònia, ja
1: bé.
0: ho dic jo.
1: Encantada, Paquita Salas, encantada.
0: Bueno, i després també he de dir-vos que creieu que normalment jo viatjo en família, ho he fet amb els meus fills, ho faig amb els meus pares, ho he fet amb els meus sogres, ho faig amb les amigues, ho faig amb la Sònia, també. Bueno, pues, fa uns dies vaig anar a París. A París jo he estat com 12 vegades, no us exagero,
1: Mare meva.
0: però aquesta vegada
1: I
0: vaig...
1: hem estat a París juntes.
0: Hem estat juntes, sí, més d'una vegada més, no? Sí.
1: Sí.
0: I tant. Pues, bueno,
1: Sí.
0: aquesta vegada també amb Civitatis vam escollir pujar al cim de la Torre Eiffel, que és una
1: Ostres.
0: experiència que jo no havia fet mai. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a París, que vaig pujar, crec que era a la primera o la segona planta, però a dalt de tot, al cim, que ells li diuen la tercera planta, però és que està amunt de tot, no ho havia fet mai. I us he de dir que, bueno, és una meravella que podeu fer aquesta excursió contractant-la amb Civitatis de manera molt còmoda, no fas cues, tens una audioguia i un acompanyant que t'aporta fins a l'ascensor i el primer ascensor, vale? Perquè són tres, i allà passes molt ràpid. I és molt còmode si vas amb gent gran. Jo anava amb gent gran, que no els volíem tenir molta estona drets.
1: Ni que
0: Que no...
1: surtin disparats, tampoc, no vull dir que l'ascensor pugi bé,
0: I va tranqui, va de
1: eh?
0: tranqui, perquè és l'ascensor que va fer Gustave Eiffel, per tant, ja té uns anys.
1: Sí,
0: Bueno, el
1: sí,
0: va
1: sí.
0: fer l'empresa Otis, americana.
1: Imagina't. Sí.
0: Vale? Però bueno, que molt bé. I bueno, és fabulós per això, perquè arribes a dalt de tot, són 276 metres d'alçada, d'altura, tens una panoràmica de 360 graus de París i és una autèntica meravella, preciós. I bueno, i a sobre, ja si voleu completar l'experiència, quan estàs allà dalt de tot, podeu prendre una copa de Moët Chandon
1: Home.
0: amb París als vostres peus. I
1: Imagina't.
0: és superparisenc, superluxury. Jo em vaig sentir una mica com la Celine Dion quan sortia cantant allà.
1: Veus? No, no, no et vas arrencar a cantar cap cosa, jo, pensant, no m'escoltaran, estic molt amunt, saps allò?
0: No, és molt xulo. De veritat que també podeu veure l'experiència al meu perfil d'Instagram i si us animeu a fer-la, mireu això de Civitatis, que està bé de preu i sobretot no fas cues, que és el més important. I, bueno, i de París vull donar un salt a Sardenya, perquè fa unes setmanes vaig anar amb la Sònia, em fa molta il·lusió que expliquem les dues aquest viatge. Vam viatjar a l'Alguer, en Grimaldi Lines, vale? I vam anar amb el vaixell de Grimaldi Lines, en ferri, des de Barcelona. I és una experiència que ens va encantar. Sobretot perquè viatjar en ferri té un punt molt especial, que a tu embarques a Barcelona o a Roma, on ho agafis, pots dormir al camarot, i l'endemà ja arribes a Porto Torres, que està a menys d'una hora de l'Alguer, o sigui que és superràpid, t'aixeques i has arribat, i pots embarcar-hi el cotxe, la moto, fins i tot si vas amb autocaravana, imagina't, no?
2: I són unes, des de Barcelona, unes 14 hores,
0: sí,
2: aproximadament, segons sí, també l'horari, les condicions de navegació, però més o menys són unes 14 hores que, bueno, de vegades es fan per la nit o pues, de vegades es fan pues, tot el dia de navegació, no? I molta gent pues, dirà, pues, i què haces, no? I què haces en el ferri 14 hores? Doncs una mica també el que parlàvem al principi quan començàvem la secció, no? De com prendre't les coses a la vida, no? Nosaltres t'asseguro que vam gaudir tant d'un ferri, no? Perquè al final és un ferri, però és que el ferri pues, té un gimnàs, no? Pots anar al gimnàs, un gimnàs que a més té unes vistes precioses perquè té tot de cristall, o sigui, tot de finestres que donen al mar, no? Tu estàs allà doncs, fent el teu entreno o pots fer ioga també. Jo estava allà, que jo sóc una persona que m'agrada fer la meva rutina i estava jo allà entrenant, no? I al costat tenia una senyora que estava fent ioga. Després té també un spa.
0: Un spa, graciós, també.
2: Té unes vistes amb el vaixell de cua, no? Que vas veient l'estela aquesta que deixen, no? els motors, i és una cosa molt... També aquí volem un poc a romantitzar la vida, no? Però,
1: està bé,
2: però
1: està bé.
2: No? I tu imagina't, no? Pues la Maria José i jo, pues, que estàvem allà, doncs, pues parlant, no? De les nostres coses, pues, en aquest ambient tan, pues, tan maco, no? Tan bucòlic, que és realment un gust. També té cabines de massatges, que tu pots anar allà i donar-te un massatge.
0: Carai. I tenia fins i tot d'uva, d'aquestes cabines per posar-te moreno.
1: Imagina't, surts d'aquí blanc i arribes allà, ja moreno. Arribes a Sardenya moreno. Veus que bé.
0: Piscina exterior, per si vas amb els nens i tu vols una remullada. O sigui, la veritat és que nosaltres vam anar primer de nit, dormint, i va ser rapidíssim.
2: Sí, perquè a més els camarots són molt còmodes. Tens uns camarots senzills, perquè estem parlant d'un ferri. Això, sí, no és un, sí, sí. Això no és un creuer de gran envergadura, ni és un creuer, sí, sí, és un ferri. Sí, però sí. És que dintre del que és un ferri, a mi em sembla que és una manera de viatjar pues molt, molt, molt còmoda, molt entretinguda, perquè després també, a veure, hi ha uns restaurants que són més de, pues, com més de menjar ràpid, com si diguéssim, no? Pues, està bo, però que pues més tipus pizzas, més tipus hamburgueses, pues que després té el restaurant principal, que jo deia, és que jo m'hi subiria aquí per comer, saps?
0: Sí, perquè allà fan una pasta, com són italians, fan una pasta boníssima.
2: Casolana, bona... amb una carn també boníssima, que jo crec que és un dels grans al·licients que té aquest ferri, no? El seu restaurant.
0: Jo que he anat moltes vegades en ferri, he de dir que aquest em va, de Grimaldi Lines, em va sorprendre de manera molt gratificant perquè el vaig trobar molt complet i prou bé. I bueno, ja, pues, quan...
2: Perdó, però ja per com la guindilla del pastel, que té una discoteca.
1: Molt bé.
0: De disco, sí.
1: Allà deuen posar Roxy Moon Music, perquè és del Brian Ferry. Bueno, ja està, ja. Ja.
0: Bueno, ja quan arribes a l'Alguer, que ara recomanem, per exemple, ara anar a Sardenya, ara, perquè hi ha molta menys gent que al juliol i a l'agost i s'està prou bé i fa molt bon temps. Bueno, a l'Alguer és una ciutat italiana que té molta relació amb Catalunya, perquè sí. Ja sabeu, l'alguerès és una variant del català que va arribar a l'illa al segle, crec que era el XIV, i que encara la veus als cartells dels carrers i, per exemple, a les celebracions. A nosaltres, que vam anar al que era el Festival de Sant Miquel, ¿vale? Que és el patró.
2: És el patró, sí.
0: Exacte. I van fer una actuació amb colles castelleres, catalanes i algueresses, al ple centre històric, que és molt bonic el centre. La veritat és que és un lloc que pots recórrer molt bé a peu.
2: Tens muralles, tens bastions davant del mar, que també és molt xulo. Carrerons, aquests estratets, per perdre't.
0: Exacte,
2: les casetes. A nosaltres
0: que no ens costa. És molt bonic. I després tenen el que vam descobrir, per exemple, la gruta a Neptú, que allò és, o sigui, és com una cova, bueno, no és com una cova, és una cova, que està situada a sota dels penya-segats de Capo Càxia, i que ja pots anar de dues maneres. Primer, baixant 654 graons del que li diuen l'escala del Cabirol, que després si l'has de tornar a pujar caminant, doncs ja comences a qüestionar-te...
1: Sí.
0: teves decisions de la vida.

0: millor opció, que és la que vam fer nosaltres, que és la més amable, que és anar amb barco, no? Amb un vaixell des del port de l'Alguer, vale? I que pues, és preciós, la veritat, és una cova molt bonica. I bueno, després ja dir-vos que són, és la seu, o sigui, tenen molta tradició amb el coral vermell, i que fan uns collarets i unes arracades i polseres de coral precioses, que també tenen jaciments prehistòrics, i que de tot el que ens va encantar, que ens va encantar tot, vam al·lucinar, com deia ara la Sònia, amb la gastronomia sarda, amb el pecorino sardo, que és el formatge aquest que es posa a la carbonara, que és
1: Ai,
0: deliciós,
1: que bo.
0: deliciós, amb la típica focaccia de l'Alguer,
1: Ai,
0: i
1: ai, ai.
0: després vam tenir la sort també que vam visitar el celler Poder i Guàrdia Grande, que està molt a prop del mar, per tant els vins són molt salins, que aquesta gent, els propietaris, són els propietaris de Calcedònia, Intimíssim, bueno, jo no vull dir marques,
1: Ah.
0: però o sigui, són molt coneguts.
1: Sí.
0: Imagina't el celler que tenen allà, David, o sigui,
1: Buah.
0: espectacular, i els vins estan boníssims, boníssims, boníssims,
1: Que bo,
0: boníssims.
1: tu.
0: Bueno, doncs volíem parlar d'això.
1: Molt
0: Jo no sé
1: bé.
0: si em dóna temps a fer l'últim.
1: Sí,
0: I
1: podeu
0: no,
1: fer...
0: jo abans d'això, també jo vull dir que també Sardenya, jo abans us parlava de Croàcia i de les platges de Croàcia, però també les platges de Sardenya també són molt boniques. La Maria José i jo encara ens va donar temps de tastar una mica aquesta aigua, que també és preciosa, que és una aigua clara, transparent, amb un color preciós, i jo crec que també és un dels al·licients pues d'aquesta ciutat, no? El
1: Totalment.
0: poder anar a la platja i poder gaudir d'aquestes aigües precioses.
1: Totalment.
0: Sí.
1: Deies una última cosa, Maria José.
0: Sí, volia dir un altre lloc que a mi m'encanta, que també té unes aigües precioses,
1: Sí.
0: és Sitges, perquè he inaugurat un nou hotel, i dic que he inaugurat perquè és un hotel, és mentida, és un hotel que acaba d'obrir, va obrir a l'agost, que es diu Casa Met, Sitges, i és un hotel boutique de luxe de 5 estrelles que està al cor de Sitges, a l'Avinguda Sofies, pels que coneguin Sitges, allò al ple centre. I el que han fet és que han agafat 5 viles noucentistes, les han restaurat, i només té 38 habitacions i suites, i han fet un lloc preciós també, amb una proposta gastronòmica que us la volia explicar perquè m'ha recordat molt tota aquesta part italiana que estem parlant de
1: Val, sí.
0: Sardenya, perquè és el restaurant Valera, que és cuina italiana, també mediterrània, i que és deliciosa, deliciosa, i que és un lloc preciós si voleu fer una escapada a Sitges per descobrir. És del grup de Met Hotels, vale? Casa Met, que és com un nou concepte, així, amb interiors molt càlids, d'inspiració mediterrània, amb habitacions amb terrassa privada, doncs també amb sauna, gimnàs, tractaments de benestar... Bueno, un lloc, aquest 5 estrelles, només per adults, això sí, no podeu anar amb nens petits, però bueno, preciós, també per fer una escapadeta, sumada a totes les que ja hem parlat avui, que ha dit la Sònia, tant de Croàcia, com Sardenya, com Dubai,
1: Fantàstic.
0: que ja queda una mica més lluny, Maldives, que recomano llegir-lo, i ara
1: Totalment.
0: sí.
1: Escolta, fabulós, eh? M'ha encantat tot aquest viatge que ens hem pogut organitzar i la setmana que ve ens seguiu explicant perquè és que no hem parat. Per això estem tot, jo crec que estem els oients i jo allò entre prenent apunts i allò una goteta que anava caient de la bava de dir, ostres, que m'agradaria estar allà, que m'agradaria estar a l'altre lloc. Jo menys allò del barquet aquest que anava fent saltons, saltirons, que aquí no m'hi veureu. Tot l'altre m'ha semblat fantàstic. Un plaer sempre escoltar la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. La seguiu a les xarxes socials i aquí a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé. Fins la propera.
0: Bona nit.

0: passar tal dia com avui, 30 de setembre del 1993. A la ciutat de Latur, a l'estat de Maharashtra, a la Índia, un terratrèmol mata 9.748 persones. El 30 de setembre de 1993, a les 3:55 de la matinada, la Terra va sacsejar Latur, a l'estat de Maharashtra, a l'oest de la Índia. L'epicentre de la tremolor, que es va situar en una profunditat de només 10 quilòmetres, va provocar un terratrèmol de magnitud 6,2 en l'escala de Richter, que va devastar una àrea extensíssima, afectant principalment els districtes de Latur i Osmanabad, incloent les poblacions d'Ausa i Domerga. El desastre va ser un dels més mortífers a la història recent de l'Índia. Els números són esgarrifosos: 9.748 morts i més de 30.000 persones ferides.
1: Good evening. The earthquake that hit a remote part of western India early this morning killed at least 6,000 people and injured many more, according to government officials. The final figure, it said, could be much higher. Military relief and rescue teams fanning out across the region found what they called a human tragedy of unimaginable proportions.
0: La tremolor va colpejar de manera especialment destructiva perquè el seu epicentre es trobava en una zona de fractures geològiques, lluny dels límits de les plaques tectòniques, fet que va generar un debat sobre les possibles causes. Algunes teories suggereixen que la construcció d'un embassament a la zona podria haver augmentat la pressió en les línies de falles, mentre que d'altres argumenten que el col·lapse gradual del subcontinent indi contra Àsia podria haver alliberat pressions acumulades. Aquesta tragèdia va portar una resposta immediata, tant local com internacional. Els primers a arribar van ser els metges i el personal de l'Hospital Ferroviari de Solapur i de la Facultat de Medicina de Solapur, que van treballar incansablement per atendre els ferits. Més tard, un primer comboi de més de 120 camions carregats amb material d'ajuda va sortir de Mumbai el 2 d'octubre del 1993, portant tendes de campanya, mantes, aliments, roba i subministraments mèdics. Els esforços de socors no es van limitar als professionals de la salut. Un grup de radioaficionats de Mumbai i de Hyderabad, amb l'ajuda de vehicles de tracció a les quatre rodes proporcionats per Mahindra, van jugar un paper crucial en la coordinació dels esforços de socors. Amb els seus equips de ràdio, van crear una xarxa de comunicació vital entre les zones devastades i els centres de control establerts a Omerga. Durant els 10 dies i mig que van durar les seves operacions, aquests radioaficionats van transmetre informació crucial sobre les necessitats de la comunitat afectada, la possible propagació de malalties i la situació general dels subministraments. Les tragèdies com les de Latur, però també com les del terratrèmol de Tianjin a Xina el 1976, que va causar 242.000 morts, o el devastador terratrèmol d'Haití del 2010, amb 300.000 morts, subratllen la necessitat d'estar preparats i d'actuar ràpidament davant de les catàstrofes naturals. El terratrèmol de Latur es va convertir en un exemple de la vulnerabilitat dels éssers humans i la importància de la cooperació en temps de crisi. Els esforços de socors i la solidaritat global van demostrar que, fins i tot, enmig de la destrucció, la humanitat pot unir-se per oferir ajuda i suport als qui més ho necessiten. Les lliçons apreses del terratrèmol de Latur encara ressonen avui en dia, recordant-nos que la preparació i la resposta ràpida poden marcar la diferència entre la vida i la mort en les situacions més extremes. Recordem, doncs, aquestes 9.748 víctimes causades pel terratrèmol que va succeir tal dia com avui, un 30 de setembre del 1993.

0: o de Compromís, la clave está en topar los precios.
1: España es el único país que en toda Europa no está teniendo un debate sobre la soberanía energética en medio de la peor crisis provocada por esa guerra en Irán.
2: Muchas veces hemos visto en esta legislatura que lo que hace el gobierno es dar beneficios fiscales para que la gente se pueda deducir y podrían ir también un poco más allá.
0: Desde la oposición, Pepa Millán de Vox le recuerda al gobierno que hasta un 30% de los costes vinculados a la vivienda son impuestos, algo de lo que el Ejecutivo dice evita hablar.
3: Bueno, es que resulta que una gran parte del coste de la vida y del precio que pagan muchísimos españoles por productos básicos o por cualquier servicio que utilicen en su día a día, pues son impuestos, directos o indirectos, pero son impuestos.
0: La portavoz de Vox reclama como solución una rebaja de la carga fiscal sobre energía, vivienda y alimentos, proponiendo como vía para atajar la crisis de la inflación una voluntad política para tratar de abaratar los costes.
4: Y en clave de tribunales, el juez que investiga el caso Plus Ultra ha inadmitido la recusación planteada por el expresidente Zapatero a la segunda joyería para tasar las joyas que fueron encontradas en su despacho, alegando que no existe riesgo de parcialidad. El juzgado acuerda que la policía entregue las joyas a la joyería Llanes para el segundo informe pericial el próximo 5 de octubre. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias.
5: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
6: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així és, també escoltem altres veus que ens agrada conèixer, testimonis i reflexions interessants, mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
6: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. En aquesta segona hora de programa coneixerem la tasca que fa l'associació social Forma 21 en la seva lluita contra les addiccions. També parlarem amb el síndic de Greuges de Barcelona, en David, bon dia, sobre un meló que s'ha obert després del trasllat d'una parada d'autobús a Plaça Catalunya. El programa el tancarem amb una mica de música, la que ens portarà el Robert Calvo amb la seva versió vintage del Paraula de Cançó. Abans, però, una nova pista de la cançó misteriosa d'avui. Des d'ara i fins les dues, comencem.
9: Tócala, Sam.
10: Tócala otra vez.
8: Robert.
7: A veure, tindrem moltes pistes ja.
8: Moltes, moltes, ja.
7: Hem dit que avui està d'actualitat. El tema de la cançó, sí, avui està d'actualitat.
8: Vale.
7: No és que sigui notícia, està l'actualitat del dia.
8: Val? Vale.
7: 12 d'octubre.
8: Sí.
7: Que la gent vagi una mica entre línies, que llegeixi entre línies, 12 d'octubre.
8: Vale.
7: Què és? Quin dia és el 12 d'octubre?
8: La Hispanitat. Cantors d'Hispalis, és que és Cantors d'Hispalis.
7: Però què més és el 12 d'octubre? Què més se celebra?
8: La descoberta d'Amèrica.
7: No, sí, també. Però...
8: Ai, no sé, noi.
7: Una cosa religiosa. No puc donar més pistes. El 12 d'octubre hi ha una...
8: Una cosa religiosa?
7: A qui felicitem el 12 d'octubre?
8: A les Pilares.
7: Molt bé. Aquesta és una pista. Sucre, batec, és una altra pista.
8: Pilar.
7: Sucre i batec són dues pistes més. Val? Hem dit, avui està d'actualitat, 12 d'octubre, sucre, batec, i dono dues pistes que són...
8: I has dit president, també.
7: I he dit president del govern. Atenció. La pista del 12 d'octubre, sí, casa amb la de president del govern. La pista del 12 d'octubre, casa amb la de president del govern. Vale?
8: Mare
7: meva. I diré dues pistes més. Dues pistes més.
8: Sí.
7: Mineral. I, atenció, aquesta és definitiva. Definitiva, definitiva, definitiva.
11: M'agrada el Robert perquè sí, a pista que dona ho complica encara més.
7: Sí. Atenció, que aquesta, Míriam, tu te la saps perquè tens... A casa això ho heu cantat moltes vegades.
8: Ah, sí?
7: Elsa.
11: La Frozen.
8: Ah, ja sé quina és. Ara sí que sé quina és. Bueno, també ho sabia abans i no era. Ai, és aquesta. A veure, li escriviré. A veure...
11: Jo li he dit algunes. I
7: efectivament, Míriam.
8: Ah, l'he encertat. No, encerta-la tu. No, miris la xuleta. No, home, clar, aquí com a l'escola.
11: Aviam, ensenya.
8: La de Frozen és molt bona.
11: Que jo era dels de copiar a la classe. Ensenya'm
8: aquesta,
11: la teva resposta de...
8: Bueno, no sé si... No entens la lletra,
11: sí,
8: no?
11: Sí, sí que l'entenc, però...
7: No, no sap ni quina és, no?
8: Sí, però saps quina és. Saps quina és quan l'escoltis. Molt bona pista la de Frozen, eh?
7: Que sí?
8: La d'Elsa, vamos.
7: La següent pista que donaré és ja, vamos...
8: Ara, la de Pilar...

0: per on va, la del president del govern tampoc. La cantant es diu així? Es diu... M'he perdut. Deu ser d'aquestes que tenen un nom artístic i no coneixem el seu nom real, que és Pilar, ja ho he dit, Robert, ja ho he dit. Busquin, busquin, busquin. Notes de veu al 676-76-0908 i ens diuen quina és la cançó amagada d'avui del Robert Calvo. 676-76-0908.
1: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat solidària i conèixer el seu origen i la tasca que fa. Avui parlem amb l'associació Forma 21.
2: L'associació social Forma 21 neix a partir de la iniciativa de diversos professionals amb una consolidada experiència en l'àmbit de les addiccions, creant un programa integral per la reinserció sociolaboral de persones amb conducta addictiva que doni resposta a aquesta realitat social.
0: Doncs per conèixer més de prop Forma 21 ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora general i secretària, Mariana Aimé. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Comencem pel principi. Com i quan neix Forma 21?
3: Doncs mira, Forma 21 neix l'any 2001. De fet, el desembre del 2001 ens constituïm com a associació, però la tasca comença el 2002. Uh-huh. I neix perquè el cofundador Francisco Esquivias i jo mateixa treballàvem en una altra associació de drogodependències. Aquesta associació va tancar i aleshores la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Afers Socials, com que nosaltres érem la cara visible, diguéssim, no? de la reinserció a Catalunya d'aquesta entitat que també operava la resta d'Espanya, ens va oferir les places que tenia aquesta associació a Catalunya. Uh-huh. Vam començar amb un pis de 7 places i ara doncs en tenim ja 34.
2: Uh-huh. Maria, d'addiccions hi ha de molts tipus i avui dia n'hi ha encara més, amb les addiccions a les xarxes socials, a les compres online, a les apostes. Després tenim les, entre cometes, clàssiques com la drogadicció. Tracteu totes les addiccions o hi ha alguna que predomini més? O...
3: A veure, bàsicament nosaltres tractem l'addicció a les drogodependències, és a dir, als tòxics, d'alguna manera. Sí que és veritat que moltes vegades van correlacionades, és a dir, una persona que consumeix tòxics moltes vegades també és addicta al joc, o és addicta al sexe, o és addicta a l'activitat física, o addicta a les compres, en fi, ens trobem una miqueta de tot. Clar, no es pot treballar exactament igual, tot i que el principi de l'addicció és el mateix, vull dir, la conducta addictiva és exactament la mateixa, el que passa que hi ha coses que busquem una abstinència total, com és en el cas de consum de tòxics, i hi ha coses que, clar, no pots demanar una abstinència total, no li pots dir a una persona no compris mai més res, no? O no practiquis mai més sexe, o no vagis mai més al gimnàs, no es pot fer.
0: És a dir, que segons l'addicció es treballa d'una forma diferent, no?
3: Exacte, sí. Sí, sí, hem de treballar de manera diferent. De tota manera et dic que la base segueix sent la mateixa, és a dir, una persona consumeix qualsevol tipus de substància o de cosa com és una substància, diguéssim, no? Normalment per una manca total i absoluta de control de les seves pròpies emocions, no? Uh-huh. I de com saber gestionar aquestes emocions. Aleshores, ho utilitzen pràcticament sempre, no?, per tapar alguna cosa que no està funcionant a les seves vides. Uh-huh. I el recurs fàcil és aquest, no?, una cosa que et dona plaer immediat, satisfacció immediata, i que per un moment, doncs, bueno, els problemes que puguis tenir o allò que vulguis amagar desapareix. Uh-huh. Per un moment, clar.
0: Clar.
3: Després hi torna.
0: I què és més complicat? Acabar amb una addicció que uh-huh. has d'eliminar totalment o amb una addicció amb la que has de conviure i t'has de saber adaptar? Perquè, clar, ara m'has fet plantejar-me aquest dubte, eh? No sé si és més complicat una que l'altra.
3: A veure, jo crec que cada una té la seva, el seu què, no? D'alguna manera. Sí que és veritat que podria semblar més fàcil, no?, el fet de dir, bueno, elimino això de la meva vida, sí, i per tant ja està, no? Que hi he de conviure. De fet, és saber, com et deia abans, una mica gestionar el per què fem... O sigui, per què, no per què, sinó per a què, no? Uh-huh. Per a què fem les coses. Si jo estic consumint qualsevol tipus de substància per a tapar un buit, per atrevir-me a fer alguna cosa que no m'atreviria a fer sense aquesta substància, per tapar un malestar, el que sigui, si jo

arribo a controlar això d'una altra manera, aleshores ja no necessitaré ni la substància ni la conducta, no? Però de fet és la mateixa conducta addictiva. Sí que és veritat que les persones que dius, vale,

0: el cervell en aquest sentit és molt intel·ligent i el que busca sempre és la recompensa, no? Uh-huh. Aleshores t'està dient d'alguna manera, no? El missatge que t'envia és no, si a tu el que t'agrada no és la cervesa, és l'altre. I com que ja estàs una mica més laxa, diguéssim, no? Doncs bueno, el primer dia que veus una cervesa igual no passa res, el segon tampoc, el tercer ja te'n veus dos en comptes d'una, i bueno, i avançant comences fins que acabes una altra vegada on estaves.
1: Mm-hmm. A l'hora de fer la vostra tasca compteu amb dos grans programes d'actuació que d'alguna manera es retroalimenta, si et sembla anem a PAMS. El primer, el que té a veure amb la reinserció sociolaboral. Com s'implementa aquest programa?
0: Mira, nosaltres tenim 4 pisos a Barcelona, vale? I en aquests 4 pisos tenim com dividit una mica entre dos programes, vale? Un que seria una mica el programa de dinàmica, que li diem nosaltres, que és un programa on les persones arriben, vale? Ens serveix a nosaltres una mica per prendre el pols, de saber exactament en quin moment del procés estan, com venen, què passa si surten al carrer, tenen ganes de consumir, sí, no, quines pors tenen, quines fortaleses tenen i quines coses és millor anar-los frenant, no? I amb ells els serveix, ells i elles els serveix també una mica doncs, per prendre's el punt a nosaltres, no? De veure com funcionem, quina és la nostra dinàmica i què és el que els demanem en aquest programa d'inserció. I després l'altre, en aquest programa, perdó, m'he oblidat de dir que són, bueno, és un programa com amb més contenció, no? Una miqueta. Les persones ingressades no poden anar mai soles al carrer, sempre han d'anar acompanyades com a mínim d'un altre company o companya de pis i no tenen el mòbil a sobre. Vale? I no poden fer sortides familiars, es van a buscar només els diumenges les persones referents, se'ls emporten i es tornen. I després hi ha l'altre programa, que és on tenim més gruix, diguéssim, que són 3 pisos ara mateix, que ja és de reinserció pura i dura, i aquí sí que ja es treballa absolutament tot, no? Des de relacions socials, intentar refer llaços amb la família si és possible, trobar una feina, si no estan capacitats per trobar una feina perquè no tenen la formació necessària, doncs que es formin per poder accedir al mercat laboral, coneixement d'un mateix, evidentment, això és importantíssim, no? I, bueno, és una mica, doncs, acompanyar, no?, aquestes persones a que realment puguin reinsertar-se en aquesta societat, no? La majoria d'elles són persones amb unes motxilles a l'esquena espectaculars, I bé, clar, els costa molt, no? Perquè moltes d'elles, a més, tenen com la sensació, no?, de que porten escrit aquí al front soc un drogodependent, no? I aleshores moltes vegades és no m'atreveixo ni tan sols a dir-li bon dia a la persona que em creu al gimnàs, perquè què li dic i com li contesto?
1: O com em mirarà, també,
0: o com
1: també,
0: em mirarà,
1: no?
0: Exacte, no? I bé, és una mica, doncs, això, no? Intentem treballar una mica tots els àmbits, inserció laboral, evidentment, imprescindible, perquè si no, sense feina un no pot sobreviure, i tota la resta també és molt important, activitats d'oci, perquè si no van de la feina a casa, de casa a la feina, i això és una vida terrorífica per tothom, no?
1: La rutina ho complica tot més.
0: La rutina ho complica molt. La rutina és necessària, també, per aquest tipus de persones, per aquest tipus de col·lectiu, perquè són persones que han estat moltes vegades doncs, sense cap tipus de norma, sense cap tipus d'hàbit, no? I és molt important que tinguin una rutina, però també és molt important que tinguin una rutina d'oci, que no sigui només feina a casa, casa a feina, sinó que tinguin un temps de dir, vale, aquest temps me'l dedico per mi, faig una cosa que a mi realment m'encanta, m'interessa i que puc conèixer una sèrie de persones, no?, que en algun moment em podem donar també un suport si el necessito.
2: Quin és el paper que juguen les famílies o l'entorn d'aquestes persones en tot aquest procés? En el cas que la relació, com ens deies, no s'hagi trencat de tot.
0: Exacte. A veure, tenim una mica de tot, Hi ha famílies que estan realment molt, molt, molt cremades, que ja no poden més, que és una qüestió una mica de supervivència a vegades, O sigui, o la persona o nosaltres. Això passa. Ens trobem famílies molt protectores, que tampoc ajuda massa, perquè protegeixen massa a la persona,
2: potser, no,
0: els justifiquen, no. Els hi permeten coses que no s'haurien de permetre, o famílies molt exigents, que tampoc afavoreix massa, perquè aleshores és com sempre, no, és que no fas bé les coses, és que tal, és que... i penses, bueno, potser no caldria, i també ens trobem famílies estupendes i meravelloses que contribueixen i que tal, El que passa que sí que és veritat que no tenim tant suport familiar com voldríem, vale? També és veritat que nosaltres, clar, operem a Barcelona, els nostres pisos estan a Barcelona, però a nosaltres ens arriba gent de tot Catalunya. Per tant, clar, moltes vegades hi ha famílies que no viuen aquí, que viuen a lo millor a Figueres, a Tarragona o on sigui. Moltes vegades són persones grans, pares i mares que ja són grans.

0: grans i que no es poden desplaçar. Aleshores, bueno, es fa també complicat. Intentem implicar les famílies tot el possible, però no sempre és factible.
1: Mm-hmm. Aquests immobles amb els que compteu, no sé si ens pots explicar com els heu adquirit, i una curiositat, quantes persones comparteixen un mateix pis?
0: Mira, nosaltres ara, l'ideal seria un pis de 8 persones, vale? Això seria l'ideal. No és fàcil trobar aquest tipus de pisos, vale? Aleshores tenim pisos. Un pis el tenim molt gran, que és de 12 persones, en tenim un altre de 7, un de 6 i un de 9, vale? Com els adquirim? No els adquirim, els lloguem. Mm. Com els lloguem? És complicadíssim. És terrorífic. És a dir, primera, per la situació de l'habitatge actual a la ciutat de Barcelona, i segona, perquè la gent no ens vol llogar els pisos. És a dir, a la que senten paraula associació, ja sense parlar de que sigui de drogodependents, quasi que et pengen el telèfon. O sigui, no volen ni sentir-ne parlar. És molt, molt complicat. Pensa que primer hem de trobar un pis que s'adeqüi a la normativa de la Generalitat, és a dir, uns 6 metres per persona al llit. Que tingui barreres arquitectòniques fora, que estigui en un lloc de la ciutat que no sigui, no sé, com dir-te, un barri molt marginal i on tinguin el camell al costat, vale? Aleshores, tot això ja ho complica molt. I a sobre, la ciutadania que té pisos no ens els vol llogar. Quan a la pràctica després es demostra, no?, que tots els pisos que hem tingut nosaltres, mai a la vida hem tingut problemes amb veïns, mai. Sempre deixem els pisos millor del que ens els hem trobat, i són pisos tutelats, d'alguna manera, no? Per tant, és com molt difícil que passi alguna cosa.
1: No sé si trobeu a faltar un paper de l'Ajuntament a l'hora de mediar, a l'hora de...
0: Ens encantaria, sí, ens encantaria.
1: Però no existeix, no?
0: Però no existeix, ni existeix, ni dubto que existeixi. I, de fet, hem intentat també moltes vegades, no només nosaltres com a entitat, sinó totes les entitats que operem amb drogues a Catalunya i a Barcelona, sobretot, d'intentar que ens cedeixin habitatges o que ens deixin habitatges a un preu més assequible, tant amb totes les administracions, i no hi ha manera.
2: Doncs tant de bo que arribi aquesta ajuda tan necessària. Mariana Aimé, directora general de l'associació Forma 21, de veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per la feina que esteu fent.
0: Moltes gràcies.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero, la ciutat.
4: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschau, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu, cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
2: Rebem a l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal?
7: Molt bon dia. Molt bon dia, Míriam.
2: Avui parlem de la parada d'autobús de la línia D50 a Plaça Catalunya, que ha canviat d'ubicació. Fins aquí tot és normal. El problema és que s'ha desplaçat sense l'estructura que tenia originalment, és a dir, la marquesina i els seients, que s'han quedat a la parada original, on ara passa el bus turístic. A la nova parada els usuaris hi troben només un pal, sense cap suport d'ombra ni cap comoditat per les persones, sobretot amb mobilitat reduïda o vulnerables, no? D'on us arriba aquesta queixa, síndic?
7: És un cas força desafortunat. Ens arriba de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample, que ja abans de l'estiu ja constaten aquesta situació. Constaten una situació que és, podríem dir col·loquialment, desvestir un sant per vestir un altre, però de forma força desafortunada. Per què? Perquè hi havia una parada d'autobús davant d'uns grans magatzems que hi ha a Plaça Catalunya, que és del D50, però també de dues línies nocturnes, i tenia la marquesina, tenia els seients, tenia els plafons, i tenia la protecció per la pluja, per la calor, etc. En un moment determinat, el que decideix TMB és canviar la circulació, o per alleugerir la circulació de la zona, canviar aquesta...

0: parada del D50 i els busos nocturns i posar-la més endavant, més cap a la cantonada, cap a la Ronda Sant Pere. Però què és el que passa? Que el que deixa és només un plafó informatiu de caràcter vertical sense cap tipus de protecció. I la marquesina, amb totes les proteccions, els seients i tot, es destina a parada del bus turístic. Mm-hmm. Per tant, aquí em sembla que quan estem parlant del dret a la mobilitat, no només parlem dels vehicles, també parlem de l'accessibilitat, la seguretat, persones en situació de vulnerabilitat, gent gran que està esperant a l'autobús, gent amb mobilitat reduïda, dones embarassades, mm-hmm. que igual les esperes en l'autobús no s'han de fer només a peu dret, sinó poder descansar i poder esperar en condicions. Ens arriba aquesta queixa, li preguntem a l'Ajuntament i a TMB i ens diu que és de forma provisional. Clar, de forma provisional, però aquesta queixa ja en el Consell de Districte de l'Eixample el 3 de juny ja es va fer aquesta protesta i recordem quin estiu hem passat. Hem passat un estiu amb onades de calor, amb gent esperant a peu dret. Nosaltres ens desplacem a veure la instal·lació i el que veiem és just el dia que ens vam desplaçar és que aquest plafó informatiu, és a dir, el típic pla, un senyal, un pal, sí, dient quan trigarà l'autobús i així, hi ha unes runes, perquè s'estan fent obres al voltant, i hi ha dos motos aparcades també allí sobre la vorera. Què ens diu TMB? Ens diu que el que no ho han fet encara perquè han de desplaçar el quiosc que hi ha darrere per poder posar una nova marquesina. Uh-huh. Nosaltres creiem, doncs, si tu ja ets conscient que has de desplaçar el quiosc per posar una nova marquesina, el que no té cap sentit és que facis ja aquest trasllat provisional i deixis a la gent de Barcelona, la gent resident a Barcelona i qui utilitza el transport públic, amb unes condicions pitjors que les que es troben en aquests moments els turistes que utilitzen el bus turístic. Uh-huh. Per tant, el que diem és que s'ha de rectificar ja. I aquí s'obre el debat, clar, el gran debat del turisme. Uh-huh. Nosaltres diem, nosaltres no som competents, com a Sindicatura de Greuges de Barcelona, no som competents per dir turisme sí, turisme no. El que sí que som competents és per veure quines afectacions produeix la turistificació, quines afectacions produeix el turisme en els drets humans de proximitat de la gent de Barcelona. És a dir, el turisme afecta la gent de Barcelona, s'ha de minimitzar aquestes afectacions. I en el seu moment vam fer una resolució en el que teníem molt clar que no podem posicionar-se sobre aquest tema, però sí que podem veure les afectacions. I ens va entrar una queixa sobre Sagrada Família i com el turisme afectava els veïns i les veïnes de Sagrada Família. Uh-huh. I el que vam veure afecta a la convivència pacífica, afecta l'espai públic. Per què? Perquè l'ocupació turística al voltant de la Sagrada Família fa que els veïns no es puguin desplaçar. Afecta també el tema dels autocars on estacionen. Afecta el comerç de proximitat, com ha canviat tot el comerç al voltant de la Sagrada Família. I afecta també l'habitatge, és a dir, com s'estan encarint els preus de la Sagrada Família i com hi ha molts habitatges al voltant de Sagrada Família que s'estan utilitzant per usos no residencials. Nosaltres el que diem és s'ha de valorar quin és el límit de capacitat de càrrega que té la nostra ciutat per acceptar el turisme, però també el que s'ha de dir, introduïm un concepte nou, no parlem de turismofòbia, sinó residentofília. Residentofília, què vol dir això? Vol dir que qualsevol mesura que s'adopti en relació al turisme ha de tenir com a centre la gent resident a la ciutat. Per tant, tu pots adoptar mesures per potenciar el turisme sempre i quan valoris quines afectacions tindrà en els residents de la nostra ciutat. Si això ho apliquem, aquest canvi de parada, el que veiem és s'ha pres una decisió que no s'ha posat en primer lloc als residents de la ciutat de Barcelona perquè se'ls ha desplaçat a un lloc per esperar l'autobús, el D50 o el bus de nit, que es espera també de peu, i s'ha deixat la marquesina amb els seients i amb els plafons per als turistes. Per tant, veiem que és veiem una comparació que aquí qui surt perdent són els residents de la ciutat de Barcelona i pensem que s'hauria d'haver actuat d'una altra manera. Ja ha passat, però llavors el que li demanem a l'Ajuntament és que acceleri la instal·lació de la nova marquesina per la línia D50 perquè la gent de Barcelona ho ha passat molt malament esperant a l'autobús amb aquestes onades de calor que hem tingut durant l'estiu.
1: Exemples com aquest, hi ha moltíssims, no tindríem problema per parlar de tots aquests exemples que en certa mida doncs, beneficien més els turistes que els ciutadans. Parlant dels autobusos, estem parlant d'aquesta línia concreta, però crec que TMB i l'Ajuntament s'hauria de plantejar de totes les parades d'autobús que tinguin la seva marquesina, els seus seients, perquè a totes les parades hi ha gent vulnerable, gent gran, embarassades...
0: I sobretot que moltes vegades associem el dret a la mobilitat, el dret a estar en un vehicle, ja sigui amb un metro, ja sigui amb un vehicle d'autobús, però el dret a la mobilitat va molt més enllà. Uh-huh. Les parades, les marquesines, les andanes del metro, clar, també

0: s'han de condicionar per exercir bé el dret a la mobilitat. Que és veritat que Barcelona és una ciutat on cada vegada és més accessible, bueno, però hi ha marge de millora, hi ha marge de millora, que tenir un plafó moltes vegades, però jo, per exemple, ara estava pensant en les parades que hi ha a la Gran Via a prop de plaça Tetuán, que només hi ha el plafó informatiu i que hi ha molta gent esperant, inclús la gent que va caminant no pot passar.
1: Això t'anava a dir, que depèn de com sigui la vorera, l'accessibilitat no existeix.
0: Clar, ens hem de plantejar que aquest marge de millora l'hem de potenciar. Ara, per exemple, a les estacions del metro també s'ha millorat molt. Només queden 9 parades de metro que no són directament accessibles per gent amb mobilitat reduïda. Però hem de fer esforços en aquest sentit. I en el sentit de que parlàvem d'aquesta resolució, el que hem de posar en el centre de qualsevol decisió sobre turisme que no afecti a drets de les persones residents de la nostra ciutat, que no pot haver un empitjorament de les condicions d'esperar a l'autobús a la nostra ciutat, ja sigui de dia que ja sigui de nit, i que el greuge comparatiu no es pot produir i qui surti beneficiat són els turistes que visiten la nostra ciutat.
1: Totalment. Una molt bona reflexió de la sindicatura. Síndic, recordem un dia més a la ciutadania com es pot posar en contacte
0: amb vosaltres. Us podeu posar en contacte amb nosaltres, podeu venir a visitar Ronda Sant Pau 4345, tercer pis, podeu trucar al 93 413 2900 per demanar cita, però també sempre us hem dit que sense cita prèvia també ens podeu venir a visitar, o podeu entrar a la nostra web www.sindicaturabarcelona.cat i veureu que hi ha un enllaç per plantejar queixes o suggeriments.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona, com sempre, un plaer.
0: Un plaer, molt bon dia.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Sirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piot Betxau. Compra ja les teves entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
2: La ciutat, amb Míriam Franc.
3: A la ciutat.
4: Tócala, Sam.
3: Tócala otra vez.
1: Jo ja sé quina és la cançó, Robert Calvo. No sé per què és d'actualitat, també t'ho diré. Ara no caic. Potser no la connecten a fons, la cançó.
5: No, és d'actualitat perquè una de les paraules que forma el títol d'aquesta cançó és un element del cos humà del qual avui n'és el Dia Mundial.
1: Ah, amigo mío, jo t'anava a dir, recordeu que el Robert Calvo presenta...
5: No,
1: en bones mans, diumenges, de 7 a 8.
5: A vegades parlem d'aquest òrgan.
1: I clar, jo dic, vale, però no sabia que és el Dia Mundial.
5: Sí, avui és el Dia Mundial d'aquest òrgan del cos humà, ja ho he dit.
1: Tothom a buscar.
5: Home, és que òrgan del cos humà. Elsa, he dit.
1: Elsa, clar, és que amb això ja ho teniu.
5: 12 d'octubre. Vamos, que ja...
1: Avui ho has posat.
5: He dit president del govern. Com se llama el president del govern?
1: Pedro Sánchez.
5: Pedro Sánchez.
1: Que canta una cançó?
5: No canta una cançó.
1: Aquesta no la canta. Ja sé com es diu, però no la coneixem així.
5: No.
1: Ah, ja ha dit que és una dona.
5: Ah, sí que és una dona, veus? És una altra pista. Vols una pista musical?
1: Vinga, va, a veure.
5: Aquesta és la pista musical d'aquesta cançó.
1: Quina pista més llarga.
5: Així acaba aquesta cançó.
1: Per això quan he fet així el toca la...
5: Sí.
1: Igualito. Així acaba aquesta cançó.
5: Així acaba la cançó. Són les últimes... L'últim compàs de la cançó.
1: La gent no està endavant,
5: o
1: què?
5: No.
1: No!
5: I de fet, jo crec que... Em temo que ho he posat molt difícil. Jo penso que ho faig prou fàcil, però no.
1: Mira, què et sembla si fem el paraula de cançó?
5: Sí.
1: Perquè així la gent tingui temps d'assimilar aquestes pistes. Sobretot quedin-se amb Elsa, de Frozen, i amb que avui és el Dia Mundial d'un òrgan del cos. Només ho han de buscar.
5: Sí.
1: Junten una miqueta les paraules i ja ho tenen. Vull dir, està fàcil avui. Notes de veu
5: el
1: 676-760908. Sí, avui fins i tot jo l'he encertat, imagina't.
5: És que has vist, sense haver-t'ho dit. La Míriam l'ha encertat molt ràpid. Vull dir que
1: vostè la cultura musical l'ajusta.
5: No, dic per això. Dic que és una cosa bastant assequible avui.
1: És una cançó... anava a dir la paraula.
5: No la digues. Mira, et dono una pista més. Va, seré molt generós ara. Avui estic sent tan generós. Donaré la pista definitiva.
1: Ha donat 5 definitives, ja.
5: Vuelta a Espanya.
1: Ah, bueno, clar. No la d'aquest any.
5: No.
1: La d'altres anys. Pensin.
5: Vuelta
1: que ja
5: a Espanya. Saben allò que ens adormim a l'estiu...
1: a les 4 de la tarda? Allò. Doncs aquesta cançó és la que amenitzava la Vuelta a Espanya. 676-760908. Si ja ens havien dit alguna, no pateixin. Aquí poden participar les vegades que vulguin. Ai, doncs no, m'he equivocat, no era aquella, era aquesta. I ja està, no passa res. 676-760908. Donem uns minuts més perquè la gent pugui participar, sí. I fem el per a la cançó. Vinga.
2: Això és La Ciutat.

0: pista més.
1: Va, dóna-la.
0: Aquesta cançó no apareix en aquest recull de cançons.
1: No, no apareix aquí.
0: Mira, mira si hem descartat cançons. Com 9 o 10 hem descartat ja.
1: Malauradament no hi apareix, però podria aparèixer.
0: Podria aparèixer.
1: L'any que ve.
0: De fet, no sé si en la careta de l'any passat apareixia aquesta paraula.
1: No apareixia.
0: No, la cançó no, però la paraula.
1: Ah, la paraula, no ho sé.
0: Vinga, va. Paraula de cançó.
1: Paraula de cançó, que avui ens porta tres paraules molt interessants. La primera de les paraules té a veure amb l'època de l'any que hem començat a viure, que és la tardor.
0: Ai, que bé.
1: I la tardor que hi ha? Hi ha castanyes, pluja. Hi ha moniatos, hi ha pluja, molta pluja, i la pluja, quan cau la pluja tan intensa com avui, al terra què queden?
0: Moll.
1: Sí, però què queda al terra?
0: Xarcos, com es diu?
1: Bassals.
0: Bassals.
1: I fulles, no?
0: També.
1: Les fulles dels arbres.
0: Però quan plou no cauen les...
1: Saps aquesta fulla que quan eres petit et feien dibuixar a l'escola? Sí.
0: I quan ets gran et fan a recollir fulles pels nens.
1: Entres a recollir fulles pels nens?
0: Ara ja són grandets, però infantil, sí.
1: En fi, són les fulles de tardor, no?
0: Sí.
1: Com les autumn leaves que cantava Nat King Cole. The

0: Que para dormir, també.
1: Sí, doncs... Perdó. T'estàs adormint ara mateix?
0: Bueno, és que amb aquesta cançó... És molt relaxant, aquesta cançó. Perquè la paraula que és... Fulla o tardor?
1: Fulla, fulla, fulla. I això es diu Autumn Leaves. Que bé, no és una cançó d'en Latin Cole, ni és una cançó que es creés en anglès, sinó que és una cançó que es va crear en francès, es va escriure en francès. De fet, la va escriure l'hongarès Joseph Cosma, el 1945. I el poeta francès Jacques Prévert la va escriure en francès. Per tant, no es deia Autumn Leaves. Es deia, ara em corregiràs tu, eh? Que tu és l'expert en francès d'aquest programa. Les filles mortes. Les hojas muertas.
0: Ah, t'anava a dir, no
1: és... Les filles mortes.
2: Très bien. Est une chanson qui nous ressemble.
1: Molt millor.
0: Home.
1: Hi ha color.
0: El francès sempre és millor.
1: Sí.
0: És un idioma molt maco.
1: Home.
2: Et je t'aimais.
0: Un molt romàntic.
2: Nous vivions tous les deux ensemble.
0: Però també m'estic adormint, Robert, eh?
1: Estàs adormint?
0: Molt
1: lenta. Doncs has posat una cosa més, una mica més animada.
0: Vinga, sisplau.
1: Et deia que aquesta cançó és de l'any 1945, la va escriure el poeta francès, o la va traduir el poeta francès Jacques Prévert, i va escriure aquesta lletra que va ser després internacional perquè va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula francesa Les Portes de la Nuit, Les Portes de la Nit, el 1946, dirigida per Marcel Carné. Per tant, és una cançó molt antiga, perquè el 45 és molt antic, no, ja?
0: Home.
1: Sí, no? És un dels estàndards més importants del jazz de tot el món. Aquest, de Nat King Cole, el que hem escoltat al principi, The Autumn Leaves, és un dels grans estàndards del jazz. Però anem a animar-nos una miqueta més. Venim a Espanya. Anem als anys 80, finals dels 80 i 90. Ja estem en l'any olímpic, gairebé.
0: Ah,
1: i arribant l'any olímpic, hi ve un grup que es deia Olé Olé.
0: Ai, m'encanta.
1: Que jo he descobert una cosa gràcies a aquesta secció. Olé Olé, quines cantants va tenir?
0: Marta Sánchez i la d'abans, que mai me'n recordo com es diu.
1: Vicky Larraz.
0: Vicky Larraz.
1: N'hi va haver una tercera. Que és la que canta aquesta cançó.
0: Abans de la Vicky Larraz?
1: Després de totes dues. Va haver-hi una tercera època del grup, jo no sabia.
0: Sí, és veritat, ara que ho dius.
1: Es deia Sonia Santana, sí. I cantava Como las hojas al viento.

0: massa més animada, però...
1: No he escoltat mai aquesta cançó.
0: No, escolta-la.
1: Molt bé.
0: A veure, forma part d'un àlbum que es diu Al Descubierto, que va marcar l'etapa del grup amb aquesta dona, amb Sonia Santana. Va ser el darrer disc d'estudi de la formació original d'Olé Olé, i s'entén perquè aquest ritme que tenen no és gaire...

0: veure, si aquest era el nivell, després de Vicky Larraz, Marta Sánchez... Pues,
1: sí, eren dues cantants supermogudes i les cançons eren molt alegres.
0: Sí, sí.
1: No, no sé, ballaves, amb això no es pot...
0: Pensa ballar. Que en aquell moment... En aquell moment
1: pots ballar així, com una hoja...
0: Estem al 92, per tant, estem a la Guerra del Golf. Marta Sánchez anava a visitar les tropes.
1: Sí.
0: Te'n recordes?
1: Sí, home, i tant.
0: Soldados del Amor.
1: Ho vaig veure en directe, això. Jo me'n recordo que era petita.
0: Marta Sánchez, que ja no formava part d'aquell grup, se'n va anar a visitar les tropes a la Guerra del Golf.
1: Ai,
0: ja no
1: formava part
0: de... No, ja era Marta Sánchez sola. Soldados del Amor ja és seu.
1: Ah.
0: Ja no és d'Ole Ole. Per tant, s'entén que abandonés el grup perquè el grup estava a la baixa en aquesta època. Em diuen que encabeixen aquesta cançó en el pop melòdic i nostàlgic característic dels compassos finals de la trajectòria de la banda dels anys 90.
1: Uh-huh.
0: Final, però no, no, segur que va ser el final.
1: Sí,
0: bé, ara anem a una cosa més animada i que sé que t'agradarà, perquè potser alguna vegada
1: sí?
0: T'has trobat en aquesta situació. No masses, perquè jo sé que tu, l'amor de la teva vida, fa molts anys que està allà consolidat,
1: sí.
0: I que abans d'ell, no sé si n'hi va haver algun altre.
1: A tu t'ho explicaré.
0: Ah, bé. No. Sigui com sigui, tots alguna vegada ens hem trobat entre dos amors. No?
1: Uh-huh.
0: Bueno, allò que estàs coneixent una persona, però a la vegada en coneixes una altra...
1: Tots tenim un passat, sí.
0: I tots tenim un passat i no saps per què n'he de decidir-te. Però al final tot cau pel seu propi pes.
1: Oh, i tant.
0: Entre dos amores es trobava sempre Ana Belén.

0: si tienes dos amores, malamente.
1: Pero digo, bueno, los dos voy enloqueciendo.
0: Bueno, claro, no me extraña. Quedo con un y ahora con el otro. No,
1: claro, no, pero es que un cadascú le dona una cosa diferente.
0: Bueno, ah, pues te buscas un tercer que te doni tot. Mira.
1: Un tercer no es una mica ya, es una mica fresqueta, ¿eh?
0: No, pero dejas aquellos dos.
1: Sí, pero llavors no son amores,
0: ¿eh? O cariño, no es pot tenir tota la vida.
1: Ja, però és que no li llamen amores quan quieren decir otra cosa,
0: ¿eh? Bones
1: razones, venga. Clar, és que... En fi, aquesta cançó és d'Anna Belén, Entre dos amores. És una cançó que es decideix entre un amor apassionat i un d'arriscat. Representa el desig, la intensitat, l'emoció i el vertigen. Parla sobre el dilema de tenir el cor dividit entre dues passions oposades. En aquesta lletra es pot escoltar i representa un, la llar, la protecció, l'escalf, i l'altre és el que li dona allò el moviment, l'alegria, no? En fi, els dos amors que me llevan com hoja al viento, d'aquí ve la cançó Entre dos amores. Anem a caminar, Míriam?
0: Vinga.
1: Perquè la cançó
0: sí, perquè portem asseguts una quanta estona.
1: Forma part d'un bloc que va sobre la cançó, la paraula caminar.
0: Molt bé.
1: Jo aquí m'he pres una llicència perquè me l'he pres...
0: T'han proposat la paraula caminar.
1: Caminar.
0: Mira, algun... Running
1: un caminant. Mira, aquesta no l'he portat, veus? Caminant entre caminos, hasta camino a l'andar. No l'he portat, tu.
0: En sèrio?
1: No l'he portat, tu. La podia haver portat i m'he pres una llicència.
0: Ui, que fort.
1: En qualsevol cas, A caminar és una cançó de Pablo Milanés.

0: després, és una llicència.
1: No, no, no, ara, ara em prendré la llicència.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Aquesta cançó, fixa't el que diu aquesta lletra de A Caminar de Pablo Milanés, diu que cinco siglos van a terminar, i fa una al·lusió simbòlicament al final de l'era de l'opressió, considerant de l'origen de l'Amèrica Llatina.
0: Sí.
1: Per això, cinco siglos, després sí, sí, va a terminar l'opressió. I parla d'aquest camí que fan conjuntament perdó, a l'Amèrica Llatina. A Caminar de Pablo Milanés és una cançó que parla d'un amor madur que, en el que no s'exigeixen ni sacrificis, ni canvis de l'altra persona, ni res. S'accepta la persona tal com és, i a caminar de la mà, que això és el bonic de l'amor, no?
0: Doncs sí.
1: Al final, què queda? No? Cariño, nada más.
0: I el respecte.
1: I el respecte.
0: I la companyia.
1: I la companyia.
0: Mm-hmm.
1: Això és molt important, eh?
0: Vull no, no, que... és que és bàsic. Si no tens això en una relació,
1: avui
0: apaga
1: en dia,
0: i vam-nos.
1: Avui en dia que va a la baixa... No, el respecte, la companyia...
0: Bueno, entre una parella, no?
1: No, vull dir que
0: sí, sí,
1: la gent... Això ho diu la meva mare, i encara que penso que és una frase molt carca, té molta raó, que és avui la gent ja no aguanta res.
0: No, no, no.
1: Però no han d'estar bé que no aguanti res. Si no s'ha d'aguantar ningú.
0: Hi ha coses que no s'han d'aguantar.
1: Hi ha coses que no s'han d'aguantar. Altres però... coses formen part de la gestió del dia a dia que la gent ja no està disposada a fer, uh-huh, no?
0: Sí, sí, tal qual.
1: A caminar, juntos de la mano, a caminar, com canta Pablo Milanés. I ara ve la llicència... la llicència, perdó...
0: Ui, com està? Encostipat, mira, no, podria ser la paraula.
1: La llicència que m'he pres. Perquè ara ve la meva, una de les meves cantautores preferides de tots els temps, de tota la història, que a mi m'inspira en molts moments, que és vigent, tot i haver mort ara fa 50 anys, i crec que a dia d'avui encara l'hauríem d'escoltar per explicar moltes de les coses que estan passant en aquest país i per inspirar-nos en la vida. És Evangelina Sobredo Galanes, Cecília.
0: Ah, dic, no sé qui és.
1: Cecília, que cantava Andar.

0: aquella època, eh?
1: Com sona aquella època, però que m'agrada molt aquesta cançó perquè diu no exijo cuentas a nadie, el caso es andar, sin hacer daño a nadie, sin pisar a nadie. Aquesta és la filosofia de la vida. Caminar pel camí de la vida sense fer mal a ningú, sense trepitjar els demés i fer el que tu creguis oportú. Escolta.

0: Les metàfores, aquí posa la Cecília, que...
1: Perdó,
2: El Robert està fatal,
0: No, pollastre avui. El Gerard té una altra ràdio que et mereixes, perquè aquesta setmana els meus pollastres avui. Doncs Cecília, dic, segueix vigent, després de morir ara fa 5 dècades, i crec que la seva música encara avui, les seves cançons es poden escoltar, i tenen missatges que encara avui ens ajuden a entendre la història d'aquest país i tantes coses. Andar.

0: vaig posar...
1: Que marxi.
0: No, recordo que la vaig posar el 21 de juny. Te'n recordes que vam fer un programa especial d'En Bones Mans...
1: Del que he esmorzat.
0: D'En Bones Mans dedicat a la música.
1: Sí.
0: I
1: sí,
0: tu vas posar My Way, o a mi manera, de Siempre Así. Jo vaig posar Andar de Cecília, que és una de les que més em representa. Anem a la següent paraula. Hem parlat de la fulla, de les fulles, d'Andar... Perdó, perdó, que me'n deixo una, que ara ve el ritme. Ara ve el ritme de l'Andar.
1: Ah, vinga, va.
0: Perquè portem una secció una mica lànguida, no?
1: No, aquesta cançó encara.
0: Aquesta encara és maca. Va, ara ens animarem, sobretot perquè després de la pluja que surt...
1: Del sol.
0: El Sunshine. Walking on Sunshine...

0: 1985.
1: Sabem cantar I'm Walking on Sunshine.
0: I'm Walking on Sunshine. Vol dir Camino pel Sol,
1: no?
0: Que és una cosa molt bona. Això ho ha de saber la gent, que en aquest país, tot i ser el país amb més sol de tota Europa, tenim dèficit de vitamina D, que és la que s'adquireix a través del... Tothom. Sí, sí, sí. Ho va dir l'altre dia un expert, em va dir, tots a Espanya tenim dèficit de vitamina D. Per això, moltes persones, tots hauríem de prendre suplementació de vitamina D, perquè no la tenim. Llavors, a mi em sembla surrealista que el país amb més hores de sol de tota Europa tinguem dèficit de vitamina
1: D. Perquè ens han fotut por amb el sol i ens protegim moltíssim.
0: Aquesta és
1: la
0: cosa.
1: I hauríem de prendre el sol sense cap mena de protecció.
0: 10 minuts al dia.
1: Exacte, 10 minutets al dia i després ja es posa...
0: I a mi una vegada em va dir una persona, no sé si és veritat, que truqui un expert al 676-760986, si no és així, que s'adquireix sobretot per l'esternó.
1: Ah, sí?
0: Sí. Que la vitamina D té un potencial a l'esternó. Ara, això, sí, descamises.
1: Clar, ara no haurem d'anar amb el pitram fora.
0: T'imagines? M'acabo d'imaginar, les senyores de cop i volta pel carrer, pam!
1: Però això no és il·legal perquè no pots anar sense camisa.
0: És veritat, l'ordenança municipal de Barcelona diu que no. Sigui com sigui, Walking on Sunshine és una cançó de la banda britànica Katrina and the Waves, que és la Caterina i les ones,
1: sí.
0: Les onades, que canta aquest Walking on Sunshine, que va ser un tema de Kimberly Crew, Kimberly Crew, que és qui va escriure aquesta cançó, va composar el tema, i després la va cantar aquest grup del Regne Unit, que va arribar al lloc número 8 i el número 9, el número 8 al Regne Unit i el número 9 als Estats Units, després d'estar nominada als Premis Grammy. Aquesta cançó va tenir nominacions al Grammy. Parla de la felicitat, de l'eufòria, de l'amor, de l'emoció nerviosa d'estar enamorat, esperant amb il·lusió notícies de la persona estimada. És aquest ritme del Walking on Sunshine. Quan tu estàs enamorat, dius, la vida és meravellosa, encara que plogui així com ha plogut aquest matí, per tu ha sortit el sol.
1: Surt sense paraigües i a saltar,
0: sí.
1: Com el Víctor Lozano.
0: Que saltava els vessals, sí. Doncs hem parlat de les fulles, hem parlat del caminar per les fulles.
1: Caminar a la tarda és meravellós.
0: Doncs mira, pots caminar... Avui no, eh?
1: No, avui no seria el dia.
0: Pots caminar per la vora del riu. Avui no.
1: Avui no. Ah, vale, avui no.
0: Riu és l'altra paraula que ens han ofert des de l'audiència, que pot seguir-nos enviant, per cert, les seves paraules de cançó al 676-760908. 676-760908. Com funciona aquesta secció? Una quinzena a la Montse Valls, una quinzena a Servidor. Proposem cançons amb les paraules que vostès ens enviïn, que estiguin en el títol o en la lletra de la cançó. La Montse, posteriors l'any 2000, d'aquest mil·lenni, en Servidor, anteriors l'any 2000, sé que jugo amb avantatge, però...
1: Sí, potser es pot posar a prova, perquè a veure si troben aquesta cançó amb aquesta paraula. I la trobem. O, d'una altra manera, vull que posin aquesta cançó...
0: Sí.
1: Proposaré aquesta paraula, a veure si arriben aquesta cançó. També és una manera de jugar amb nosaltres.
0: Està bé, el joc, eh? Sí, sí.
1: Vinga, riu.
0: Llavors hem de ser la cançó que ens volen...
1: No, no, clar, la gràcia és que no ho sàpigues. I ells diuen, doncs mira, no l'han tret.
0: I si com jo te veig el WhatsApp per error?
1: No cal que diguin la cançó. Tu dius la paraula i després tu internament penses, doncs mira, no l'han posat. I ens pots dir, doncs la meva no l'ho he posat perquè jo havia pensat en aquesta cançó.
0: Això, no? No liem la troca.
1: No, que proposin paraules i punt, ja està.
0: Anem a la paraula en riu i anem amb molt ritme. Anem a pujar el ritme.
1: Vinga, m'encanta.
0: Això com es diuen les cançons, es diu uprising.
1: Ah, okay,
0: va pujant en intensitat. Anem amb Tina Turner.
1: Home. Yeah,

0: cançó és de Tina Turner. És l'inici, diguéssim, de l'eclosió de Tina Turner. És una icònica cançó publicada l'any 1966, que va estar produïda per Phil Spector. És el productor d'aquesta cançó, que va pagar $20,000 a Ike Turner, que era el marit de la Tina Turner, sí, perquè es mantingués fora de l'estudi de gravació i no interferís en la gravació amb ella. Llavors, aquesta cançó la va cantar centenars de vegades fins tenir-la com ell va voler, aquesta cançó. Va quedar tan molla de cantar-la 100 vegades, diuen que va quedar molla de suor i es va haver de treure la roba i el sujetador, com es diu? Els sostenidors davant del seu productor. Va quedar molla. Home, la Tina Turner, com ballava...
1: No, ho donava tot.
0: Va ser el despertar com a solista de Tina Turner, aquest River Deep Mountain High, i va ser la primera cançó que va, diguéssim, gravar amb absoluta llibertat creativa, descobrint el seu potencial vocal. Per tant, diguéssim que gràcies a aquesta cançó hem d'agrair-li a la història de la música que després vingués Tina Turner i tot el que ens va regalar.
1: Pensava que era aquesta de Rolling in the River...
0: Pensava que era aquesta. Doncs aquesta cançó va ser molt aclamada per la crítica, considerada una, diguéssim, un dels grans emblemes de Tina Turner, però no va triomfar a les llistes dels Estats Units al principi, i va ser un èxit a Europa. Europa sí que va triomfar, es va alçar amb molta popularitat al Regne Unit i a la resta de països europeus, però al principi els Estats Units d'Amèrica no la van acceptar amb tanta intensitat com a Europa. És la primera cançó, el primer tema, diguéssim, del despertar com a solista de Tina Turner, que recordem va... quedar-se a l'estudi molla empapada de suor, de cantar tantes vegades aquest River Deep Mountain High, que vol dir riu profund, muntanya alta.
1: Vinga.
0: Altitud, dius també. Ara anem a una cosa molt més espanyola, amb el rei del rock d'Espanya. Per mi és el rei del rock, no?
1: Qui és el rei del rock?
0: Miguel Ríos. Miguel Ríos, el Río.
1: El Ríos.

0: va ser composada per Fernando Arbex, líder de Los Brincos, que va rescatar el cantant d'una època molt dolenta que va tenir com a intèrpret, com a cantant. I després d'aquella cançó, d'aquesta cançó que estem escoltant, va començar a tornar a despertar Miguel Ríos. Aquest senzill es va convertir en una autèntica bomba. Aquesta cançó, el Rio, la cantava tothom en l'època, i va ser posada a la cara B de la cinta, és que t'estic dient, cara B de la cinta de caset Vuelo a Granada de Miguel Ríos. A partir d'aquell moment, aquella carrera va començar a enlairar-se una altra vegada, i Miguel Ríos va ser el rei del rock, com jo crec que es pot dir d'aquest país.
1: El rock de la càrcel.
0: I ara porto la definitiva.
1: Vinga, va.
0: A veure, jo sé que tu estaves frisant. Vaig fer una incursió amb una llicència...
1: Portes estopa?
0: No. Una cançó que em vaig prendre com una llicència que va ser molt agafada molt amb pinces, que va ser La Torre de Babel.
1: Sí.
0: Vale? Sí. Jo crec que tu estaves desitjant que portés en algun moment alguna cançó de David Bisbal...
1: Ai, no.
0: ...prèvia a l'any 2000. I dius, com? Però si el David Bisbal el vam conèixer l'any 2001, no? Ja, però David Bisbal ha cantat cançons prèvies a l'any 2000.
1: Cal?
0: No, és que...
1: Ens quedem sense temps.
0: No, el que ve ara sí que cal. Perquè estem a 29 de setembre del 2026 i David Bisbal, gràcies a la paraula Rio, et canta...

0: cançó no és d'abans del 2000.
1: Home, que no és d'abans del 2000. Pues,
0: però aquesta no l'ha cantat abans del 2000.
1: Home, 5 segles fa que la cantem, aquesta cançó.
0: Sí, però ell no. Ell, després, ell... Una llicència no, 500.
1: No, ell ha gravat una cançó prèvia l'any 2000. Escolta-la, escolta-la.
0: No, no cal, no cal. Si te entiendo en el romero, los cabellos cantando. La cançó és preciosa. És que vull escoltar l'audiència, a veure si s'han encertat.
1: Resolem el Toca-la otra vez.
0: Ai, quins nervis.
2: A la ciutat.
3: Toca-la, Sam.
2: Toca-la otra vez.
0: Robert.
1: Molta il·lusió, Míriam, que l'hagis encertat abans del final.
0: No és una de les meves cançons preferides, també et diré.
1: Va, la setmana que ve et portaré una cosa que t'agradi més.
0: No, que em portaràs al Bisbal.
1: No, no. El Bisbal ja s'ha acabat, ja és l'última vegada que poso Bisbal en els propers 2 mesos.
0: 2 mesos.
1: Jo crec que la Míriam l'ha encertat fàcilment. Hem dit de pistes. Avui està d'actualitat un element d'aquesta cançó. 12 d'octubre, sucre, batec, mineral, Elsa, president del govern...
0: És que has donat moltíssimes avui.
1: I una pista musical que sonava...
0: Una pista musical, que és una cantant, hem dit... Ui, quin
1: susto! Aquesta és la pista musical. Aquesta és la pista musical.
0: Va, l'ha encertat l'audiència, ho escoltem?
1: Jo crec que no. Escolta.
4: Hola, chicos. Hola. Mirad, la canción de hoy o la música de hoy es que estoy un poco confundida. 12 de octubre creo que es el Pilar. Y la canción Tócala otra vez o Tócala Sam es la música de Casablanca. Marruecos.
0: Ostras.
4: No sé. ¿Puede ir por ahí?
5: Buen día. Pues yo lo que pienso es una canción de Celia Cruz, es que no recuerdo el nombre, Pilar del Río o algo así creo que se llama, que mi padre lo escuchaba mucho, pero que no sé si sea esa, ¿eh? A ver, no sé. Hasta luego.
6: ¿Mi corazón partió Alejandro Sanz?
0: Yo
6: qué sé, ¿o el del mundo del corazón? O,
0: ay, ahí,
6: o yo
0: ahí,
6: qué sé.
0: Ahí.
6: Sí, ahora me has despistado.
0: Púntalo con
6: o
0: Elsa.
6: Con Pedro, no sé. Y Elsa, tampoco lo sé. Ay no. Me ha confundido mucho.
0: Fría.
6: ¿Qué sé? Corazón sin salida de Estopa. No, eso sí que me suena
0: ojalá,
6: más,
0: ojalá.
6: ¿No? A ver.
1: Van bien.
6: Ay, no sé.
0: Corazón.
6: Demasiadas pistas y me he despistado. Bueno, bueno, hasta luego.
7: Hola, buena tarde. Me pienso que la canso, bueno, pienso no, creo que estoy totalmente segura, que es la canso de Corazón congelado. De
1: pastora Soler. Azúcar, sal y vinagre. Muy bien, corazón congelado.
0: Molt bé, la han encertat al final. Molt
1: corazón
0: bé,
1: congelado corazón de pastora Soler.
0: Sí, sí.
1: Que, explico, abans d'escoltar-la, la podem escoltar ara. Corazón
0: Vinga,
1: congelado, va.
0: Escoltem.
1: Avui està d'actualitat.
0: Perquè és el Dia Mundial del Cor.
1: Perquè diu aquí, azúcar, sal i vinagre, no? De què està hecho el corazón de la mujer? Hem dit sucre, no? Avui està d'actualitat perquè avui és el Dia Mundial del Cor. A 12 d'octubre és el Pilar, que és el nom de pila de Pili Sánchez, que és pastora Soler.
0: Sánchez com
1: a president del govern. Pilar Sánchez Luque, per això es diu Sánchez com a president del govern. Sucre, que és un dels elements que diu que té aquest cor, segons pastora Soler, batec,

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan, perquè heu estat, estàveu dormint o ara estàveu escoltant doncs el millor del que ha donat la, de si la, la ciutat d'aquest dia, d'aquest dimarts que ja s'acaba, perquè ja estem iniciant, aquí ja estem plenament en el dimecres 30 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això, que ja és darrer dia, oi? Oi que és, aquest mes és de 30, oi que sí? Doncs,
1: sí. Darrer dia. Ja estem a punt d'arribar al mes d'octubre. Ens queden horetes.
0: Queden horetes de setembre, eh? Ja acabem aquest...
1: Ah, i acaba el trimestre i tocarà fer els trimestrals d'IVA.
0: Ai, no m'ho recordis, això.
1: Dels autònoms.
0: Sí, senyor. Ja s'abre la veda per a pagar, eh?
1: Exacte, fer-los no és el pitjor. No. El pitjor és pagar-los.
0: És pagar-los. Sí, perquè a mi m'agrada, jo com que sóc de números, m'agrada fer els numerets. Pagar-ho ja no tant, però
1: clar.
0: A mi m'agradaria poder-los fer i que pagués un altre, saps què vull dir?
1: Això estaria molt bé.
0: Ai, senyor. Bueno, és el que fan una mica els gestors, eh? Els gestors fan això, fan números i després paga un altre. Bé, doncs això que diem, que ja és dimecres, estem iniciant aquest dimecres 30 de setembre. Què podem dir dels 30 del 9, David?
1: Doncs, d'una banda, és el Dia Internacional de Conscienciació sobre la Distròfia Muscular de Cintures. És un tipus de malaltia neuromuscular. Tenim també que és el Dia Internacional de la Traducció, que és un ofici que intel·ligències artificials s'estan menjant mica en mica, eh?
0: Pateix moltíssim, sí, totalment.
1: I tenim que és el Dia Internacional del Podcast.
0: Ah, mira.
1: Bueno, que qui no té un podcast és avui
0: mare
1: dia...
0: Com... Mare meva, és que qualsevol persona ara té un podcast. Ja, quan fèiem la broma al principi que hi havia més podcasts que oients, és que ara ja és exagerat. És que és una barbaritat. Cada persona té el seu podcast. I el que em fa més gràcia, darrerament, que és una tendència que s'està posant de moda i des de que avui he llegit m'hi començo a fixar, és hi ha molta gent que fa veure que s'entrevista a un podcast.
1: Ah?
0: Sí. És a dir, es graven. Saps com aquests podcasts que fan? Ara t'enfoco tu, ara t'enfoco sí. L'altre, que estan com un mirant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Sobretot això en xarxes socials, eh? No tant a YouTube com més en xarxes socials. Doncs el que fan és només ficar la seva resposta. Com si estigués responent a una pregunta. Pregunta que s'ha fet d'ell mateix.
1: Molt interessant el que m'has preguntat, no?
0: Exactament. Me gusta que m'hagas esta pregunta. Pues sí, l'efecto fratistranqui dental no sé què, i llavors ja està. I llavors, com que és una han de ser peces curtes, ja entens, bueno, que no pots veure tota l'entrevista, que només veus aquella resposta i demanes una altra, però no veus mai qui és l'altra persona. O fins i tot ho fan amb persones random, és a dir, gent que realment no existeix aquell, saps? Aquella persona, sinó que directament pues és el veí o la veïna del segon primera, que està fent veure que és doncs això una...
1: Acabes de donar una idea. Ara, cada vegada que vulgui explicar alguna cosa, em posaré a mi mateix responent i de tant en tant posaré la cara de la meva gossa com
0: per
1: si
0: m'estigués
1: preguntant.
0: M'encanta la idea i jo aquest podcast el seguiré. O sigui, em subscriuré a aquest podcast Xispes de Ràdio. Xispes radiofòniques. Jo aquest, vamos, m'agradaria, però amb totes les... O sigui, la cara de la teva...

0: gossa després de la teva resposta.
1: Clar, clar.
0: Això seria meravellós.
1: No, però això he de, per exemple, agafar una xutxe perquè miri amb interès.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: No, i llavors veuràs que està molt interessant les meves respostes.
0: Uau, uau. Sí, sí, totalment d'acord. M'encanta. M'encanta la idea. Què més tenim, David?
1: Doncs mira, anem cap als Estats Units a veure què tenen avui, perquè avui tenen que és el Dia Nacional de la Salut i el Fitness de les Dones. Tenen també que és el Dia Nacional d'Estimar les Persones.
0: Ah, mira.
1: Com si fos un dia només.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de recordar-ho com a mínim. Ei, sí. Seria important que tot això... Sí, sí, mare meva.
1: Avui tenen que és el Dia de l'Oli d'Oliva Verge Extra. I que tampoc no és que sigui molt freqüent als Estats Units.
0: No, per això.
1: Aquest oli, perquè tenen altres tipus d'oli, tenen les, bueno, la mantega també que li posen a tot, però l'oli d'oliva verge extra és un producte car allà.
0: Sí, sí, sí.
1: I en tema així gastronòmic i tal, mira, avui podem prendre un vi calent, perquè és el Dia Nacional del Vi Calent.
0: Mira, doncs escolta, doncs, bueno...
1: Ara per l'època que arriba... que és la de tardor, doncs sí que és molt... diguem que acompanya quan fa fred. Mm. Allò, aquell vi amb espècies, calentó, que el deixen allà bullir amb fruites, un toc dolç, doncs és un, bueno, és un vi que acompanya. El que passa és que falta que acompanyi també el fred, realment.
0: Sí, totalment, totalment, que no acaba d'arribar. Ara em sobra la calor i el vi calenta, ja t'ho dic també. Què més destaquem, David?
1: Doncs mira, anem cap als sants, va, que avui tenim que és Sant Antonino de Piacenza, tenim que és Sant Urso i Sant Víctor de Soler, Sant Gregorio el Iluminador, aquest devia anar posant encenent els fanals.
0: Sí, ara ho fa amb leds, però sí.
1: Sí, Santa Eusèbia de Marsella, Sant Honorio de Cantorberi, Sant Simeón de Crepi, Sant Amado de Nusco i Sant Ismidón de Die.
0: Ah, mira... De dia, doncs escolta, ha quedat de dia aquesta, sí. Aquesta secció. Anem a... deixem els sants, anem a les notícies de fa 100 anys, perquè també era el darrer dia de mes, un 30 sí. De setembre, però de 1926. Doncs a veure, fa un segle com ho teníem, això?
1: Fa un segle ens parlaven de l'adquisició d'oro i plata. Això ens ho deien a La Vanguardia, perquè a França s'havia fet una crida des del Banc de França. Ens diuen concretament això. París, 29. El llamamiento lanzado por el Banco de Francia para la adquisición del oro y plata que sigue en poder del público, a pesar de que fue recogido al estallar la guerra, ha dado magníficos resultados. En París y barriadas compran oro, además de la central del Banco de Francia, 23 sucursales. La policía tiene que encauzar las grandes colas de gente que guardaba oro ilegalmente. No se pide a nadie documento alguno de identidad.
0: ¡Ostras!
1: El vendedor llena... Mira, yo si le hubiese indicado a Zapatero...
0: Sí, sí, sí.
1: El vendedor
0: tengo
1: llena...
0: unas perlas por ahí, sí. Que están...
1: El vendedor llena una hoja en la cual indica la cantidad de oro o plata que ofrece y pone la firma que más le gusta.
0: Sí, pues sí.
1: Mickey Mouse.
0: Sí, me la regaló un jeque árabe. Sí, sí, sí.
1: Lo cual ha motivado que entre los vendedores figuraran muchos Durand, Dubois y Dupont.
0: ¡Ostras!
1: Claro. No ha sido facilitado todavía ningún dato oficial sobre la importancia de las compras hechas durante las jornadas del lunes y martes. En varias sucursales de París había cola de más de 2.000 personas.
0: ¡Qué Dios!
1: Un hombre modestamente vestido ofreció 25.000 francos oro. Otro sacó de un maletín 114.000 francos oro. La recaudación ha sido particularmente interesante en Lyon. En Burdeos recogiéronse el primer día cerca de 100.000 francos. Por cada Luis de 20 francos oro, el banco pagaba 115 francos, 70 céntimos papel. Algunos diarios creen que la cantidad de oro escondida asciende a unos 3.000 millones. Si este cálculo fuera exacto, podría el banco recoger unos 2.000 millones... cifra que permitiría hacer algo eficaz para la estabilización del franco.
0: Mare meva. I en aquella època no hi havia cartes Pokémon, sinó
1: no.
0: El valor carta Pokémon del Banco de França.

Francia, ja et dic jo que hagués servit per estabilitzar el Franco i el Pikachu, en aquest cas, eh? Però, bueno, boníssim. Quina gran quantitat. És a dir, com la gent es va refugiar

0: no sé si un problema nuclear, però que si hi hagués una invasió zombi o els alienígenes o una hecatombe, de les primeres coses que es recuperaria en valor serien les cartes Pokémon. I ho deia mitjanament seriosament. és a dir, que el nou món es reconstruirà a partir de si tens un Pikachu de primera generació. Bueno, jo les vaig guardant, saps?
1: Per si de cas, mira, mai no estava més.
0: Jo estic pensant en fer, no una caixa forta, no, un petit búnquer per les cartes Pokémon de la meva filla. I amb això, doncs mira, si hi ha un holocausto d'aquests, on sobreviure. En fi, què més tenim, David?
1: Anem cap al Noticiero Universal, que en aquest cas ens parlen de calderilla para el cambio.
0: A veure.
1: I ens diu, la proporcionará la compañía de tranvías. Nos place que las quejas y reclamaciones que el público nos remite para que tengan eco en nuestras columnas sean acogidas con interés por quienes pueden remediarlas. Nos place y lo agradecemos. Así hoy, tomando nota de lo que, hablando de la carestía de moneda divisionaria, especialmente de níquel y calderilla, dijimos hace pocos días, se nos hace saber que una empresa de Barcelona, la compañía de tranvías, que recoge a diario unas 10.000 pesetas en moneda de cobre y algo, aunque un poco de níquel, con el buen deseo de regularizar la circulación monetaria y dar al público y al comercio facilidades para el tráfico, está dispuesta a proporcionar la calderilla que se le demande al cambio, sin prima alguna, a cuantos lo deseen. Es de estimar el buen deseo, y lo hacemos público, para que pueda ser aprovechado en beneficio de las transacciones comerciales. Y es que en aquel momento faltaba això, y había manca de calderilla.
0: Imagina't. La monedeta,
1: donaves a comprar i no tenien canvi a les botigues.
0: Tu imagina't, Ara tampoc. Ara, pobre de tu, que diguis, no, vull pagar. Ui, no tenim canvi, pagui amb targeta. Com ha canviat tot,
1: Sí.
0: O sigui, passa una cosa similar, però al contrari. Ara el que no volen és calderilla, perquè, a més, entre altres coses, et suposa que si et queda sense, has d'anar al banc, que no t'atenen qualsevol dia. Bueno, és un... Ha canviat tant amb tot això, Això sí que ha canviat, no en 100 anys, no, en apenes 10 anys que ha desaparegut la moneda, O sigui que, en fi, és d'aquestes coses que sí que ha canviat moltíssim. Això era en el noticiero, que sí?
1: Sí, correcte.
0: Doncs ara escoltem d'altres històries interessants que té que explicar-nos en David Morales i així anem amb l'entrevista del dia a continuació per seguir inaugurant, posant solemnament sobre la taula, aquest dimecres 30 de setembre de 2026. Seguim.

Néstor Luján va néixer a Mataró l'1 de març del 1922 en una família humil. El pare, valencià, és un militar de baix rang que quan pot es trasllada a Barcelona per treballar en una empresa tèxtil. La mare, originària d'un poble d'Ourense, es dedica a la casa i és una cuinera sensible. De petit, Néstor és un alumne aplicat als maristes, amb una memòria prodigiosa que conservarà tota la vida i una curiositat inesgotable. Però per poder alimentar aquestes qualitats li calen llibres, i a casa no n'hi ha. Els trobarà per casualitat a la biblioteca del pare d'un company de classe, Antoni Vilanova, amic íntim de joventut. Quan esclata la Guerra Civil i el col·legi tanca, Néstor passa els dies a casa dels Vilanova devorant literalment grans obres de la literatura i de la història. Ni ell ni Vilanova haurien llegit tant, ni de tanta qualitat, sense aquells anys de guerra. Amb aquesta formació autodidacta, arriba a la Universitat de Barcelona per estudiar Filosofia i Lletres. Llicenciatura que obtindrà el 24 de setembre del 43. Allà fa amistat amb estudiants amb inquietuds semblants, com els escriptors Joan Perucho i Josep Palau i Fabra, i amb Anna Maria Estelric, filla de Joan Estelric, assessor cultural de Francesc Cambó. Aquesta amistat serà decisiva. Estelric té una gran biblioteca i, sobretot, no és el típic intel·lectual aïllat, sinó un home vitalista, un conversador fascinant i un seductor d'una vida sentimental complicada. Amb ell, Néstor comença a aprendre que la cultura i l'escriptura són perfectament compatibles amb l'alegria de viure, amb el plaer de menjar, de beure i de fumar, amb les converses que s'allarguen fins ben entrada la nit. Estelric, epicuri, serà el seu mestre en la vida. També durant aquests anys universitaris col·labora a la revista estudiantina Alerta, on, malgrat la censura del moment, aconsegueix criticar amb duresa escriptors afins al franquisme i elogia, en canvi, poetes de la generació del 27 com Lorca o Dámaso Alonso i autors liberals europeus com Virginia Woolf.

0: Wolf. El destí, però, li reserva una altra trobada decisiva. El casament d'Anna Maria Estelric coneix Josep Vergés, l'editor de la revista Destino, qui li proposa col·laborar-hi. Néstor, amb només 21 anys, comença a escriure-hi de manera regular l'any 1943. Poc després coneix qui serà el seu mestre en l'escriptura, Josep Pla. Hi ha llavors un mite del periodisme català. La influència de Pla en la manera de concebre el periodisme i d'escriure serà decisiva i la relació personal anirà molt més enllà del despatx de la revista, fins al punt d'acompanyar-lo en viatges que Luján recordarà tota la vida amb un somriure. Podem sentir-lo entrevistat per Ramon Miravitlles al programa Cerca de ti de Televisió Espanyola l'any 1993.
1: ¿Y un refresco de cola?
2: Eso sí.
1: ¿Cuándo?
2: Medio.
1: ¿Hace algunos meses?
2: No, en el 54, con mi amigo José Pla, mi amigo y mi maestro, fuimos a Nueva York y al llegar, fuimos en barco, porque en aquella época ir en avión era difícil, y al llegar a la estación marítima de Nueva York, de Hoboken, en New Jersey, me dijo Luján, porque es la única persona que jamás me ha llamado Néstor. Todo el mundo me llama Néstor, cosa que me halaga mucho. Dice Luján, tendríamos que probar eso.
1: Eso.
2: Entonces, pues pusimos 10 centavos en aquella época en un aparatito que había, salió un vasito y cayó una. Y dice, él me dijo, ¿lo pruebo yo o lo prueba usted? Y yo le dije, hombre, el más aventurero. Él lo probó y dice, es una mierda. Y entonces, pues, me lo pasó a mí y estuve de acuerdo con él.
0: A Destino, Luján escriu sobre els temes més diversos. Toros, amb el pseudònim Puntillero, boxa, tennis, art, literatura, viatges... I es fa famós des dels anys 60 com a expert en gastronomia, firmant amb el pseudònim Pickwick, agafat d'un personatge de Dickens. El 1946 ja té la columna pròpia, Al doblar la esquina, on de tant en tant es permet criticar la política municipal, l'única crítica política possible en temps de censura rígida. Mai serà un activista, però sempre tindrà fortes conviccions liberals i demòcrates i li repugnarà la dictadura. El 58, Josep Vergés el nomena director de la revista. Aquell esperit lliure li costarà car. El 12 d'abril del 69, el Tribunal de Orden Público el condemna, arran d'una desena d'expedients oberts per propaganda il·legal, a 8 mesos de presó, una multa i la inhabilitació com a director de Destino, sentència confirmada pel Tribunal Suprem. Entre les coses que li havien valgut la inquina del franquisme hi havia també les seves crítiques a la cuina dels Paradores Nacionales, que llavors dirigia Manuel Fraga Iribarne, ministre d'Informació i Turisme. Anys després, Luján encara li retreu sense embuts aquell paper.
2: Bien, yo como presidente de la Junta de Galicia no puedo juzgarlo porque hace mucho tiempo que no estoy en este país, que es un país de mis antepasados. Ahora, como ministro de Información y Turismo, fue un perfecto imbécil. Y lo hizo mal y de una manera perversa. És un dels temperaments més fascistes que jo he conegut.
0: Amb la maduresa, però, no sembla haver après la virtut del matís. La seva pròpia manera d'entendre la bellesa i el caràcter ho explica tot.
2: Jo considero que la cosa que conserva més del món que te alarga la vida és la iracúndia. Y pongo como ejemplo Bernasó, que se murió a los 93 años, Churchill, que se murió a los 90, Pío Baroja, que tenía cerca de 90 también. Es decir, si no tienes capacidad de irritarte, y sé perfectamente que Manuel Fraga, que de vez en cuando me manda sus libros, sabe que esto que he dicho lo digo siempre, como lo que él dice de mí.
0: Privat de la direcció, Luján torna a Destino com a director adjunt fins al 1975, any en què Jordi Pujol compra la revista, a través d'un grup financer que amaga la seva identitat. I ell, juntament amb bona part de l'equip i amb el suport de Vergés, en surt definitivament, amb l'excepció notable del seu mestre Josep Pla, que s'hi queda. És també l'any en què s'assumeix la direcció de la revista Història i Vida, que dirigirà fins al 1992. Continuarà col·laborant amb La Vanguardia, El Noticiero Universal, Avui i altres mitjans, fins a sumar més de 25.000 articles publicats al llarg de la seva carrera, escrits en castellà i català, amb la mateixa solvència. Fins aleshores, Néstor havia estat un solter clàssic que vivia a casa dels pares. La solteria, però, s'acaba el gener del 1973 quan es casa amb Tin Esperanza. Tin Agut, filla dels propietaris del restaurant Agut d'Avinyó, el local que ell més freqüentava.

0: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2012.
1: She does seem frail, but at the same time she's tough as nails.
2: I simply call her, she's a walking angel.
3: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet?
0: A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Goodall es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i, no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual som molt poca cosa.

Gràcies a la seva perseverança, Goodall va descobrir que els ximpanzés no només eren capaços de fer servir eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

more to find than can ever be found. Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més, el que volem és poder visitar, deixar-nos portar pel món del coaching amb totes les reflexions, miralls i anàlisis i TVs que ens fa passar, i això ho fem totes les setmanes amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Benvingut, què tal? Què tal, com va?
0: Amb ganes de que ens expliquis. A veure, què podríem parlar aquesta setmana, Jordi?
1: Mira, podríem parlar sobre una pujada sense parar.
0: Carai, escolta, això sona engrescador, com a mínim, però també un repte.
1: Sí, mira, una pujada sense parar vol dir aquest ascens o aquesta promoció o aquests èxits que moltes vegades ho fem en un moment donat sense parar el ritme, és a dir, anem molt accelerats.
0: Sí.
1: Però també n'hi ha que tindre molt en compte que aquestes pujades o aquests èxits o aquests resultats els tenim que pair.
0: Sí.
1: Els tenim que, lògicament, disfrutar i reflexionar sobre aquest tema. Eh?
0: Sí, perquè és aquesta sensació de que fins i tot mai pot ser suficient. És a dir, que la pujada segueix pujant, i com que ha de seguir pujant, hem de seguir esforçant-nos, i això està molt bé, però sempre hi ha el perill de que un s'esgoti, o que no ho sàpiga valorar, o que no sàpiga administrar aquest camí que segueix fent pujada.
1: Sí, i moltes vegades, David, saps el que passa? Que no sabem, lògicament, no tenim aquest equilibri, no tenim aquesta experiència, o no tenim, sobretot, una cosa per mi decisiva, és que no tenim aquest benestar, que en moltes vegades no estem preparats per aquest resultat. Encara anem massa accelerats a moltes coses, per això a la vida tens que tindre tensió però no pressió.
0: Exacte, perquè a més aquest model que diem, aquesta metàfora de la pujada, fa que precisament, com bé diu en Jordi, si ja coneixem la ruta, més o menys, doncs podríem saber quan s'acaba. Però si no, el que passa molts cops és allò de, escolta, falta, quan s'acabarà això? Falta molt, he de seguir pujant molta estona, perquè un ja comença les forces igual a no estar del tot, a no estar en sincronia, i llavors se li està fent molt més llarg, o pensava que seria més curt, i ha sortit massa fort de ritme, no? Anem a dir. És a dir, que aquí hi ha molts factors que fa que haguem de tenir un control més clar sobre cada pas, sobre cada part aquest procés, no?
1: Sí, i a vegades saps el que passa? Que a vegades aconseguim resultats a la mínima expressió, que sempre dic jo, al mínim esforç, i això té que ser per la reflexió, perquè no en la vida tot és tan fàcil, cuidado, El que passa que, saps el que passa? Que n'hi ha, en un moment donat, a mi una persona, en un moment donat, pot aconseguir un resultat, o pot aconseguir un èxit a nivell professional o a nivell personal, i a lo millor, lògicament, no s'ha esforçat lo suficient. I ha sigut com que diu, aquesta persona té la rosa, no? Aquesta persona,
0: sí.
1: Aquesta persona, lògicament, ha gaudit d'un resultat que no mereix, o un resultat que no estava preparat. Bueno, però aquí sí que tenim que reflexionar sobre un tema molt important. Tota persona que es comença, inicia qualsevol trajectòria, qualsevol camí, es pot trobar en alguna cosa així, saps? Com dit, no? En alguna cosa inesperat, correcte o no?
0: Sí, un resultat inesperat que aquí caldrà molt el que genèricament li podem dir que algú estigui treballat, que algú estigui doncs preparat per aquests reptes, el com sabrà gestionar aquest, anem a dir-ne, ascens, no?
1: Sí, i sobretot quan no solament parlem d'una persona, d'un noi, una noia, un home, una dona, si a vegades parlem d'un grup, o un equip, correcte o no?
0: Sí.
1: Per això que quan parlem d'un equip la cosa ja es complica més, perquè aquí a lo millor, si és un equip de futbol, un equip de bàsquet, un equip de handball, a lo millor sí que hi havia tres o quatre jugadors o jugadores que estaven preparats, però el resta no, correcte? I aquí sí que tenim que tindre molt en compte el fet aquest resultat que s'ha aconseguit i com s'ha aconseguit.
0: Totalment.
1: El com és molt important.
0: Totalment, per poder tenir aquesta gestió de que, a més, en la gran majoria de casos, i per exemple, seguint això d'un equip o d'un professional o d'una persona, poden haver petites, poso cometes, victòries, petits logros, èxits, però el camí és molt llarg. I precisament ha de saber adaptar, canalitzar doncs aquesta satisfacció momentània, perquè també s'ha de saber gestionar i s'ha de saber gaudir d'aquests

0: aquests logros, anem a dir, però ja anar adaptant a saber que el camí és més llarg, o si ara pujarà més fort, o ara pujarà més lent, saber-se adaptar una mica a la orografia, no podríem dir d'aquesta metàfora.
1: Sí, orografia, i també, si parlem d'algú, també pot ser la competència, no?
0: Correcte, que hi haurà més gent que hi haurà en aquell tram, no?
1: Exactament, perquè pots trobar aquí, en aquest camí, que sigui en el sector que sigui, o l'activitat que sigui, t'has de donar compte que n'hi ha competidors o competidores, correcte? No. Poden ser empreses, poden ser professionals, poden ser jugadors, jugadores, poden ser en un moment donat organitzacions empresarials, sí. Tot això, n'hi ha que tenir, o partits polítics, correcte?
0: Sí, sí,
1: no.
0: Sí, sí, sí.
1: Per això que ho tinc que tindre molt clar. I una cosa que jo m'atreviria, sobretot compromís. Compromís i acceptar els resultats.
0: I això, aquest compromís, Jordi, crec que seria necessari tenir-lo quasi com qui diu redactat, no? O anotat en un paperet, en una llibreteta, perquè ho puguis anar revisant. És a dir, aquest compromís no vol dir que ara el canvio, no. Vol dir que l'hem de tornar a llegir després de cada anem a dir, avançada o depèn de cada sessió, depèn de cada objectiu, etapa, eh? I llavors s'ha de revisitar per tornar a viure'l i, si cal, fer algun petit matís, alguna petita modificació, perquè hem d'estar sempre oberts a tenir cintura, a aquest petit canvi, però aquest canvi entenent i rellegint allò, no reinventar-lo des del principi, sinó en tot cas adaptar-lo una mica, no?
1: Sí, mira, lo important, lo que deies tu, escriure i sobretot posar data. Posar data i tindre un històric de com s'ha arribat a això i per què s'ha arribat a això i què és el que podríem millorar. Perquè la vida tot és millorable, David, tot és millorable. Moltes vegades es pensa, no, és que així no podré més, no millora més. No, tot és millorable. Per què és millorable? Per partir d'una experiència que, lògicament, t'agafa aquest reforç, aquesta autoestima, aquest coneixement, després pots arribar a millors resultats.
0: Totalment.
1: O, per almenys, amb menys esforç, amb millors resultats. Correcte?
0: Exacte, perquè molts cops és llavors doncs, notar que ho pots fer amb més coneixement, evitant determinats errors, sabent millor, fent servir la metàfora, no? quin calçat has de dur, o quina roba. Sí. És a dir, que l'experiència, que sempre es diu que és un grau, en aquest cas el que et pot servir és per anar-ho vivint de forma diferent i tot això el que permet és, seguint aquesta d'allò de notar-ho, d'anar pensant, d'anar vivint, farà que és molt... L'altre dia li escoltava un professional, no? Jordi, dir que, escolta, la memòria, i com que ens entrenava, ens ajudava a dir com s'entrena la memòria, diu, sí, jo la treballo, dic, però no confiem en ella. És a dir, això no treu de que haguem d'estar anotant coses en paper, de que haguem... Saps? Perquè si en aquell moment... Perquè si no, igual se'ns pot passar, perquè ha d'estar per tantes coses al cervell, que, escolta, que tinguem un lloc on tornar i saber que allà estarà, no?, aquella reflexió, aquell historial que ens deies, Jordi?
1: Sí, però saps el que passa? Que en això de la memòria n'hi ha moltes distraccions.
0: Correcte.
1: Que són inoportunes. Que són inoportunes. Inclús sobre un fet. Sobre un resultat. A millor aquest resultat te distreu.
0: Sí.
1: I aquest resultat et para. Aquest resultat no et deixa agafar aquesta inèrcia que tu portaves en el camí de la millora i tal. I clar, i què és el que passa? Que aquestes distraccions que moltes vegades nos paralitzen o nos fan... parar d'una manera quasi automàtica, no són bones per a les persones, m'entens? Perquè et bloqueixen moltes vegades. Mira, nosaltres hem de tindre molt compte que en el nostre cervell tenim moltes distensions, i per això hi ha aquesta matinada, que no estiguem totes aquestes distensions, que a vegades no aporten valor a la persona, correcte o no?
0: Totalment.
1: Perquè no depenen de tu. Ara, si tu vols, tot depèn de tu, saps?
0: Clar, si tu vols, tot depèn de tu, m'agrada molt, i també diríem allò de no dormir-se en los laureles, que diu el clàssic,
1: Sí, sí, no, dormir-se en los laureles, i saps el que passa? Que lògicament moltes... Mira, una cosa és relaxar-se, i altra cosa és confiar a la relaxació total.
0: Totalment,
1: és a dir, a la vida n'hi ha que relaxar-se, en reflexió. El que no n'hi ha que fer és de confiar a la relaxació total, no?
0: Sí, sí, sí. No, això no...
1: Perquè moltes vegades diu, sí. No, és que tengo la mente en blanco. No, la mente mai no té en blanc. Sí, no, no, no. És que moltes vegades es pot tindre de bolgrana, també. No fa falta la mente en blanco.
0: Totalment d'acord, és a dir,

0: que sempre estem focalitzant cap a alguna banda i en tot cas no és que volia la ment en blanc, sinó que no volia pensar o no volia avançar, no? És a dir, hem de tenir els nostres moments de relax, de recuperar forces, però sempre enfocats i sempre sabent en quina direcció hem d'anar per donar sentit a tota aquesta pujada, a tota aquesta ascensió que portem i que ho hem fet servir com a metàfora. Un plaer totes les setmanes escoltant Jordi González. Guillem, t'esperem la propera setmana.
1: Molt bé, David, una abraçada.
0: A seguir fent el cim.
1: Ah, no, total. Sobretot, jo revelaria la gimnàsia emocional. El gimnàsia emocional.
0: M'encanta, Jordi, fins la propera setmana.
1: La propera, que vagi molt bé.

Va passar tal dia com avui, 30 de setembre de l'any 61. Bob Dylan entra per primera vegada a un estudi de gravació professional. Amb només 20 anys i acabat d'arribar de l'escena folk de Nova York, el jove cantautor de Minnesota acudia aquell dia a un estudi professional per col·laborar, no com a protagonista, sinó com a músic de sessió, tocant l'harmònica en diverses cançons de la cantant folk Carolyn Hester. Dylan s'havia instal·lat poc abans a Greenwich Village, el barri bohemi de Manhattan, que en aquells anys s'havia convertit en l'epicentre del renaixement del folk nord-americà. I ja començava a fer-se un nom modest entre els músics i programadors dels petits clubs de la zona. Aquella sessió, aparentment menor, va resultar decisiva per a la seva carrera. I és que el productor John Hammond, present a l'enregistrament, va quedar tan impressionat pel jove músic que poc després li oferiria un contracte discogràfic amb Columbia Records, el segell que l'acompanyaria durant la major part de la seva trajectòria. Just un any després d'aquella primera presa de contacte amb un estudi professional, Dylan publicaria el seu àlbum de debut homònim. I el 1963 arribaria The Free Willing Bob Dylan, el disc que el consagraria definitivament com la veu d'una generació. Recordem així, doncs, que va ser tal dia com avui, un 30 de setembre de l'any 1961, que Bob Dylan trepitjava per primera vegada un estudi de gravació professional.

0: Nosaltres anem acabant la funció ja i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 30 de setembre de 2026. Ja sé que esteu intentant fer 5 minutets més, a veure si així ja es fan les 6, eh? I llavors ja com a tal ja comença el Más de Uno. I és que el dia avança, el dia ja està preparant-se, però nosaltres sempre volem donar aquest relleu amb una notícia d'aquestes que ens crida l'atenció. David Morales, cap a on anem avui, Valga?
1: Doncs, mira, avui no anirem molt lluny.
0: Val.
1: Anem a Granada.

0: És la bomba Granada, eh? Endavant.
1: Doncs en aquest cas hem de parlar que fa uns dies el grup Art de Bogotà va posar a la venda entrades de Hervideros Gira Vibra Mau. Aquest grup de Cartagena estrenarà el nou àlbum, Manufactures del Club de la Gente Sola, i ha provocat que hi hagi gent enginyosa, idees una mica surrealistes de vegades, per part de fans per no perdre l'oportunitat de veure els seus ídols en directe. Un d'ells, usuari de xarxes socials, va publicar fa uns dies en fins a 3 portals diferents, Indeed.com, BB.com i SimplyHired.es, una oferta de feina on buscava, atenció, una persona responsable per guardar una posició a la cua d'Industrial Copera, a la Zubia, Granada, el dimecres 23 de setembre de 2026, de 9 del matí, a 15:30 aproximadament, unes 6 hores i mitja.
0: Sí.
1: Ell prometia arribar abans de l'apertura de les taquilles per fer el relleu personalment cap a les 15:30, és a dir, que no calia comprar entrades ni tocar res de diners. A canvi, demanava puntualitat absoluta. Estar físicament durant tota l'estona a la cua, durant tot l'horari acordat, mantenir contacte per mòbil, WhatsApp i anar enviant fotos o actualitzacions periòdiques de la posició.
0: Per on vas?
1: I demanaven a l'anunci indicar el preu de total del servei, inclosos el desplaçament, possibles despeses, disponibilitat exacta d'aquell dia, experiència prèvia.
0: Molt bé.
1: En fer allò, a fer diferents...
0: Cues,
1: esperes,
0: sí,
1: sí. Assistència personal, sí. Valoracions i referències.
0: Molt bé, a Google, no? A Google...
1: Sí.
0: Aquesta es... tiene 4,5 estrellas. Espera muy bien en la cola.
1: Exacte.
0: Va haciendo los pasitos de forma adecuada. Luce, va bien vestido y es elegante y sabe conseguir las entradas. Mare meva.
1: Sí que indicava que prioritzava la fiabilitat sobre el preu més baix. És a dir, que abans prefereixo pagar una miqueta més, però que sigui fiable. Sí. Sol·licitava pressupostos, deia que la contractació es confirmaria posteriorment, i demanava això al pressupost, però sí que ja marcava una cosa, orientatiu entre 40 i 80 euros, Tampoc no ens flipem.
0: Sí, és a dir, home, vull que sigui de fiar, de refiar, però a veure, més de 80 no, perquè si no l'entrada ja em surt molt cara, no? Ja s'entén, ja. Bueno, noves professions de futur, Dèiem sí. que la IA acabaria amb determinades professions, no el de fer cues, i al contrari,
1: mira,
0: fixa't...
1: Mira, jo conec una persona que la van contractar, estic parlant del 2010, per anar a fer cua a la Capella Ardent d'una persona molt coneguda de Catalunya que va morir aquell any.
0: Ostres, fer cua, per després...
1: Era una empresa que contractava una persona per fer cua perquè estigués en els primers llocs perquè els directius poguessin anar a mostrar les seves condolències en el moment que obrissin la Capella Ardent.
0: Mare meva, tu... El que dèiem, sembla que la IA acabaria en professions i, al contrari, n'estan apareixent de noves.
1: Sí.
0: fer cuòmetres, ja sigui per entrades, esdeveniments, o
1: tu
0: fins i tot dediques? Funerals.
1: Jo sóc cuista.
0: Cuista de funerals, O sigui, és especialista en fer cues de funerals.
1: Perquè, a veure, la indumentària ha de ser diferent.
0: No, és més car. És servei premium.
1: Sí. Clar, si tu vas a fer cua per un funeral, evidentment, has d'anar de dol.
0: Sí.
1: Mentre
0: sí,
1: que si vas a comprar, jo què sé, unes entrades pel Primavera Sound, aniràs allò amb la camisa de hawaiana.
0: Sí, el que sigui. I unes ulleres de sol i pots estar mig adormit. Interessantíssim, curiós i divertit tot el que aquí intentem comentar-vos perquè tingueu temes de conversa aquest dimecres, ja dia 30 de setembre. David Morales, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès acabar de gaudir el mes de setembre de la millor forma possible. Tornarem aquesta propera matinada, serà com sempre, a 2:15. Vagi bé, adeu-siau.

0: Ja, de seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores d'ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i, per tant, també la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, la AP7, el tram de Massanet o també Riudellots de la Selva, també el tram de Agullana o Pont de Molins. Per altra banda, a hores d'ara tenim un matí, de moment, sense incidències a les carreteres catalanes. Destacaríem que a poc, doncs, ja tenim retencions habituals, cada vegada amb més intensitat. Al Besòs hi ha congestió arreu del nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes en sentit sud. Des del Vallès, per la C-58, ja hi ha retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a la AP7, el tram en sentit sud entre Mollet i Barberà del Vallès. Per últim, a Llobregat, ja trobem també lentitud des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Más de uno, Catalunya.
3: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Pel que fa al temps, torna la calma amb un temps més estable i un dia que es llevarà molta boira a les planes interiors i núvols baixos al litoral. A la tarda hi haurà algun ruixat al nord del territori i les temperatures tornen a pujar lleugerament, amb màximes que arribaran als 32 graus a Girona, als 29 a Barcelona i Lleida i als 28 a Tarragona.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
0: El Parlament de Catalunya afronta avui la segona jornada del debat de política general després d'una primera en què, com és habitual, el president Salvador Illa ha aprofitat el discurs d'obertura per fer un gran anunci en habitatge. En aquest cas, per facilitar l'accés a persones majors de 40 anys. Ricard Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Sí, la Generalitat proposa pagar mitges l'entrada d'un pis amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però no la capacitat econòmica d'afrontar soles aquesta despesa. A més, els beneficiaris seran copropietaris del pis durant uns 50 anys, complint, segons Illa, amb el Codi Civil Català. Després podran decidir si comprar la part restant o si passa directament al parc d'habitatge protegit.
5: I al cap d'aquest període, decidir si compra la resta d'habitatge o, si no, passa a ser propietat de la Generalitat, que ja ha portat uns diners, i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
4: El debat de política general segueix avui al Parlament, amb la rèplica dels partits al discurs de Salvador Illa i a les polítiques que aplica el seu govern.
0: Les reaccions més immediates, però, les van poder conèixer de primera mà a la brúixola, i les respostes de la compareixença d'Illa són de decepció. Escoltem la portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, i el seu homòleg de Junts, Salvador Vergés.
6: Que jo vull recordar que porta 2 anys de govern i 2 anys d'anuncis, i estem pràcticament pitjor que l'inici d'aquesta legislatura. Tots els invents de l'esquerra, del socialisme i dels comuns han acabat expulsant més habitatge del mercat.
7: Molta propaganda, moltes promeses i poques solucions efectives i reals, no? 3 mesures en habitatge, 3 mesures que són 3 pedaços.
0: Un sentiment que comparteixen també els socis d'investidura, així ho han explicat també a la brúixola el portaveu adjunt d'Esquerra, Jordi Albert, i el portaveu dels comuns, David Cid.
8: Ens ha decepcionat 100 milions d'euros per aquesta compra compartida o temporal, que és el que de fet determinar el Codi Civil, no té gaire sentit, perquè estem parlant d'una gota d'aigua en un oceà.
9: Nosaltres veiem un president que parla molt del futur, que anuncia mesures pel 2030 o el 2040, però és poc capaç de donar resposta a les necessitats que té Catalunya avui.
0: Unes crítiques al president que ha respost així a Elena Díaz, portaveu del grup parlamentari dels socialistes.
10: Ja ho va dir fa mesos, que tot el que estigués a la seva disposició per resoldre el problema de l'habitatge, doncs que ho faria, no, com va dir, no li temolarien les cames, que preferiria equivocar-se que no quedar-se de braços creuats.
0: Doncs en matèria d'habitatges, sàpiguen que el sindicat de llogateres ha cridat a noves mobilitzacions de cara al cap de setmana i demana als partits del Congrés que aprovin mesures d'habitatge ambicioses. En aquest sentit, veuen amb recel que el conegut com a decret Mari Carmen s'hagi dividit en 2. Ana Utiel, bon dia.
11: Bon dia, Montse. Aquesta divisió ha deixat en un decret separat la proposta de fer lloguers indefinits, renovant de forma automàtica els contractes. És per això que creuen que la mesura corre perill. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
12: Pensem que no té sentit separar-ho, perquè mentre que un desnonament és la conseqüència, la causa ho són precisament el fet que tinguem contractes que s'acaben sense cap mena de justificació.
11: Des de l'entitat celebren que el govern central hagi sortit, segons ells, de la inacció, considerant que és una victòria fruit de les protestes, tot i que es mostren prudents amb els decrets aprovats al Consell de Ministres i asseguren que caldrà avaluar-ne la lletra petita.
0: Mentrestant, desenes de persones han passat la nit a la plaça Catalunya de Barcelona en una acampada per reclamar mesures més contundents en matèria d'habitatge. La protesta segueix l'exemple de la iniciada a la Puerta del Sol de Madrid després del desnonament de la Mari Carmen. Això sí, de moment el sindicat de llogateres no ha fet cap crida a participar-hi. La Fiscalia demana 19 anys de presó per a l'excap de colla dels Xiquets del Serralló, a qui s'acusa d'abusar sexualment d'una menor i demanar-li fotografies nua. Segons el Ministeri Públic, l'acusat i la víctima van iniciar una relació afectiva quan ella tenia 14 anys i ell 38. Més coses, Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, ha denunciat que les pífies a les proves PISA 2025 amplia el buit de dades necessàries per abordar la detecció d'absentisme i l'abandonament escolar, un dels reptes en matèria educativa.
2: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
13: Bon dia. Lamine Yamal, protagonista de la victòria de la selecció espanyola per 4-1 sobre Croàcia en el duel de la segona jornada de la Nations League. El crac blaugrana va anotar un doblet i va repartir una assistència al també català Marc Pubilla. Els blaugranes Pau Cubarsí i Fermín López també van ser titulars. Passem al futbol de clubs. El Barça femení jugarà davant la Roma a l'estadi Trefontaine a 6:45 de la tarda, la segona jornada de la Lliga de Campions. En bàsquet, el Barça va caure a la pista del Dubai de Xavi Pasqual per 94-87, segona jornada de l'Eurolliga, malgrat els 25 punts de Kevin Panther. I en futbol sala, el Barça es veurà les cares amb Lopa Rulo al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre, duel avançat de la setena jornada de Lliga.
0: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
14: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
15: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
14: Sin adelanto de dinero.

0: viaducte i del pas inferior i els treballs complementaris associats. El govern ha aprovat aquest dimarts impulsar l'obertura d'un parador de turisme a l'antic edifici del Banc d'Espanya de Tarragona. En concret, el Consell Executiu ha autoritzat la subscripció d'un protocol d'intencions que estableix el marc de col·laboració entre les administracions i organismes implicats per poder avançar en el projecte. El protocol preveu la creació d'una comissió de seguiment encarregada d'impulsar i coordinar les actuacions necessàries. En formaran part representants del Ministeri d'Indústria i Turisme, de la Direcció General de Turisme de la Generalitat, de l'Ajuntament de Tarragona, de Paradores de Turisme d'Espanya i de Tour Espanya. I també el govern ha aprovat aquest dimarts destinar 4 milions d'euros al projecte de celler de recerca experimental i intel·ligent de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries a Falset. La inversió es desplegarà al llarg de 4 anys entre aquest 2026 i fins al 2029 i permetrà posar en marxa un nou celler de recerca enològica orientat a la digitalització i la sostenibilitat del sector vitivinícola català per tal de reforçar-ne la competitivitat. La infraestructura s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar de Falset. El projecte està impulsat pel Departament de Recerca i Universitats, l'IRTA Cerca i l'Ajuntament de Falset, i tindrà una superfície de 1.000 metres quadrats. Són les 8:23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: En moltes empreses, els palets usats acaben ocupant espai i generant costos. A Quercus els comprem, els recuperem i els retornem a la cadena logística. Menys residus, més valor. Si vols saber el valor dels teus palets, contacta amb Quercus Punes.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: En aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió, i ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
5: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat.
4: Mari Pau Huguet, bona nit.
6: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara envelléssiu, estic baixa vermella.
5: Com mare com meva, una ovació que es mereix!
4: He de dir que el David no sabia res
5: no
4: de tot
5: sabia.
4: Això.
5: No ho sabia. Jo dic, però que, no, saps què estava pensant, Mari Pau? Que bé que ho ha editat el Robert. Sembla que estigui aquí. Quina meravella, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
6: Ai, David, moltes gràcies.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Bon dia. Avui s'espera temps inestable a Tarragona, amb cel ennuvolat i amb probabilitat de precipitacions febles i disperses que podran ser més freqüents a la tarda i ocasionalment vindran acompanyades de tempesta a alguns punts. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens seran de 31 graus a Tortosa, 29 al Vendrell i a Reus, 28 a Tarragona, 27 de màxima a Gandesa. Durant els pròxims dies i el cap de setmana, la inestabilitat no es retira de Tarragona. Inclús a partir del divendres podrien començar a baixar de forma generalitzada les temperatures. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable i bufarà moderat de component sud-est a les hores centrals del dia. És una informació d'EMET.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. Els Mossos d'Esquadra han denunciat tres persones que feien trampes en l'examen teòric del permís de conduir a Tortosa i feien un ús fraudulent de dispositius electrònics. Els fets van passar divendres i els identificats tenen entre 24 i 32 anys. Aquestes persones usaven un sistema de dispositius Bluetooth, telèfons mòbils, petites càmeres i auriculars per dur a terme el frau. Un dels denunciats podia veure l'examen a través d'una petita càmera oculta que portava l'aspirant i li facilitava les respostes per un auricular. Usar dispositius durant les proves comporta una sanció econòmica de 500 euros i la impossibilitat de tornar-s'hi a presentar durant 6 mesos. Aigües Reus ha començat aquesta setmana un paquet d'obres de reparació, protecció i manteniment de l'estació depuradora d'aigües residuals amb l'objectiu d'allargar-ne la vida útil un mínim de 25 anys, sense que calgui fer operacions majors. Arran d'una inspecció de les estructures i edificis, es van localitzar lesions i patologies a l'obra civil que data de principis dels anys 80. Ara es duran a terme les intervencions necessàries, una vintena d'obres petites i mitjanes de reparació o rehabilitació, principalment d'estructures i edificis, que costaran una mica més de 500.000 d'euros. El govern destinarà més d'11 milions i mig d'euros per construir l'Institut als Alfacs de la Ràpita. Una inversió que es farà en conveni amb l'Ajuntament del municipi i permetrà atendre les despeses derivades d'executar l'obra. Els diners es repartiran en tres anualitats, entre 2030 i 2032, amb aportacions de 4 milions d'euros els dos primers anys i 3,7 al tercer. L'Institut de la Ràpita pateix problemes d'accessibilitat i un risc elevat d'esllavissaments de la muntanya de la Torreta darrere de l'edifici, on hi ha una antiga pedrera. El centre també pateix falta d'espais. S'hi imparteix ESO, batxillerat, graus bàsics i mitjans de formació professional i programes de formació i inserció. La matrícula ha superat els 700 alumnes aquest curs. Les organitzacions empresarials i els sindicats han signat el 6è conveni col·lectiu interprovincial d'oficines de farmàcia de Tarragona, també Girona i Lleida, i que tindrà una vigència de 3 anys. L'acord inclou millores laborals, pujades de sou i una reducció de la jornada. En un comunicat, el sector empresarial valora el pacte com un avanç compartit que aporta, afirmen, seguretat a les empreses i a les seves plantilles, millorant les condicions i afavorint l'estabilitat i la consolidació dels llocs de feina. Fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Rafa La Torre, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival bienal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown, d'entre les gairebé 70 activitats que proposa. A Girona, el dissabte 3 d'octubre, podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. A Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados, podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva, amb la Franz Schubert Filarmònica i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Andreeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filarmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, a la plaça de la Font de Tarragona, acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya, i participaran 6 colles internacionals, entre elles la debutant colla xilena Lo Prado.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
9: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte, y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
10: A las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Hay novedades, ¿eh? Hay novedades. Oye, qué mañana de sorpresas. El BOE ya es como un kinder sorpresa. Uno no sabe lo que se va a encontrar allí dentro, pero sabe que será algo pues muy divertido, ¿no? El gobierno ha retrasado hasta el jueves la publicación del decreto sobre la renovación automática de los alquileres, que es este decreto de juguete que le da a Sumar para justificarse ante Sol, lo que hemos bautizado como el brindis al Sol. Exactamente. Porque, claro, como es una medida que viene a modificar una de las disposiciones del decreto de verdad, que es aquel que quiere ser convalidado el viernes, pues no se publicará hasta el jueves. Con lo cual, fíjense ustedes la seguridad jurídica de este país. O sea, va a entrar en vigor el jueves y lo va a tumbar el Congreso el viernes. Pero es que lo sabemos. O sea, su esperanza de vida es más o menos la de la mosca del vinagre. O sea, va a durar un día. Bien, así se legisla en este país. Ahora lo comentamos en la tertulia, pero antes les cuento. Las prisas, los cambios de horarios, el día a día. A veces tu regularidad se resiente. Toma nota de estos consejos de nuestros amigos de Bio3.
11: Oye, últimamente te veo genial. ¿Cuál es tu secreto?
12: Ningún secreto. Me cuido, como bien, y cuando necesito recuperar mi regularidad, confío en Bio3 Ovexilax.
13: Bio3 Ovexilax, con casa angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
12: Cuidarte por dentro se nota por fuera.
13: Bio3 Ovexilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Contra el estreñimiento, consulta tu farmacéutico. Bio3, naturalmente.
14: En Onda Cero, Más de uno. Rafa Latorre.

0: dia. Segueix en marxa la segona jornada del debat de política general. Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura, no li retirarà el seu suport a Salvador Illa, però li recorden que se li acaba el temps per complir amb els acords que el van convertir en president de la Generalitat. Marxem fins al Parlament de Catalunya. Ricard Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Illa no ha aconseguit materialitzar acords tancats amb l'independentisme com el traspàs de Rodalies ni el nou finançament autonòmic que dota de més sobirania o dotaria de més sobirania a Catalunya. De no complir-los, el president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, li assegura que l'estabilitat del seu govern estaria en entredit.
2: Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
1: Illa li agraeix el seu suport, es compromet a complir tots els acords i a tenir ambició nacional, sobretot per resoldre la crisi de l'habitatge.
3: Trobem sempre propostes, trobem també propostes exigents i sé que aquí podem trobar un consens ampli per poder fer. I agraeixo el suport del seu grup a mesures tant del meu govern com d'altres governs que són també importants per aplicar a Catalunya.
1: Durant la seva rèplica, Jové li ha demanat que compleixi específicament amb un dels acords que segueix l'agenda independentista, com ho és la resolució del conflicte polític amb l'Estat.
0: Gràcies, Ricard. Ara és el torn del líder del PP, Alejandro Fernández, qui aposta de nou per l'escola bilingüe i li demana a Illa que deixi de fer mesures concretes sense abans resoldre les crisis que té dins del govern i als carrers. I un últim apunt abans d'acabar, en plena de successos, sàpiguen que han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle submergit en una séquia a Torres de Segre, al Segrià. El cotxe va ser localitzat aquest dimarts per un vigilant municipal que va donar l'avís als serveis d'emergència i la principal hipòtesi dels Mossos és que la víctima sigui un home d'uns 40 anys, veí de Soses, de qui s'havia denunciat la desaparició a principis de setembre.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: A veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.

0: Entonces, como resumen, no podemos decir categóricamente que Cervantes fuera homosexual ni tuviera relaciones homosexuales, porque no lo podemos saber. Claro que tampoco es que importe en exceso, más allá de conocer un poco mejor al personaje.
1: Traite, que tengas una tarde estupenda y hasta la próxima semana.
0: Cuídate. Igualmente para vosotros, hasta la semana que viene.
1: Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Aquí terminamos por hoy, que empieza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Pero antes de irnos, voy a hacer un anuncio. Si van ustedes poniendo anuncios toda la mañana, no, este es un anuncio de algo que va a suceder mañana a las 6:00, 5:00 en Canarias. Empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre, con Ondarreta y con el resto del equipo, y luego ya nos iremos incorporando los demás. Este era el anuncio que tenía. Gracias por su confianza, que tengan un buen día. Hasta mañana.
2: Onda Cero Catalunya, la radio que t'escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
3: Avui és dimecres 30 de setembre, dia en el que ens hem de posar les piles, i és que demà entra en vigor la nova normativa de circulació que posa al centre els usuaris de la via més vulnerables, com per exemple els ciclistes o els motoristes. Si encara no sabeu què implica tot plegat, en parlarem d'aquí uns minuts. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat, Robert Calvo, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
3: Gerard Sant, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Montse Valls, bon dia.
6: Bon dia.
3: I la persona que no pot fer més soroll quan entra a l'estudi, Víctor Lozano, bon dia.
7: Bon dia.
6: L'altre
7: pulmó. La gent ni ho sap. Perquè
3: però és que jo escolto, bona, estic parlant, la... i t'escolto la porta, la cadira,
7: tu
3: el mòbil, que mai la... el posen en silenci.
8: Quants cops en directe ha sonat un tinc del mòbil del Víctor.
7: Soc un periodista que estic permanentment lligat a la qualitat i a la notícia.
6: Un dels pulmons.
7: Com a pulmó principal d'aquest programa,
8: com
7: necessito estar permanentment connectat a l'actualitat, perquè jo, vosaltres esteu
3: mica
7: aquí perquè heu d'estar, perquè algú incomprensiblement us ha posat.
8: Ai,
7: però jo sóc el pal de paller i necessito... No,
6: dir una cosa.
7: El meu sèquito de...
3: Ets el pal de paller? Doncs vinga, presentes avui, tu.
6: Dir una cosa.
3: On anem?
6: Dir una cosa.
7: Bon dia, benvinguts a la ciutat, avui.
3: No, però això ja ho hem dit.
6: Això ja...
7: Un programa, estarà l'Ivan Gustems a la part tècnica, la Montse Valls...
6: Ara. Ara potser anem guanyant un enemic. Ell diu aquí, vosaltres sou aquí de com es diu, de relleno, no?
7: No,
6: el
7: jo no
6: que no s'explica és que aquest senyor que hi ha aquí al davant no tingui un programa de ràdio aquí. Aquí on sigui.
7: Bueno,
6: el seu programa de ràdio.
3: Però que nosaltres no tenim...
6: Reivindico un programa de ràdio, una hora del Víctor Lozano.
3: Tu t'imagines què passarà, eh? Tu?
7: Imagina't...
3: Jo no sé, eh?
8: No,
3: si
8: això seria...
7: Jo mateix aguantant-me a mi, no sé si podria.
3: No, no, no, calla,
6: una hora
3: calla.
6: Sencera d'aquest home.
8: La tertulia la faria ell sol.
3: No m'aguanto a mi una hora sencera.
7: Seria com Carlos Jesús, tindria diversos personatges que... Ara soy Christopher, ara soy Ratigolín.
3: Ara ets el president del Madrid, ara del Barça, sí, jugaries així.
7: Això ho feia el Gaspar, eh? Sí, sí. A vegades deia que ara sóc president, ara sóc aficionat, ara sóc soci...
9: Ara sóc vicepresident.
3: Ai, no, gaudirem de la vida abans de que arribi un programa sencer, sí, pel Víctor.
7: És que jo ho tinc claríssim, i no és que m'agradi parlar de mi mateix, però que també. Però jo no mai presentaria un programa a un lloc on em permeten presentar un programa.
3: Sí,
7: no?
3: Groucho
7: simulant
3: Marx,
7: una
3: vinga,
7: miqueta la frase de Groucho.
3: Ai, vinga, la cançó
7: que
3: del
7: ja
3: dia.
7: Que ja va, vinga, va, que sí. Dale ja.
10: Dones pas tu a la cançó del dia? No, dale ja, eh? Però què és aquesta...
3: Quina és la manera de tractar la gent, els teus companys?
7: El Bielsa, quan li van preguntar al Mundial, que li havien de fer un canutasso, que era el seleccionador d'Uruguai... Entonces
6: són declaracions al micròfon obert.
7: I quan... Bueno, era un canutasso, era una entrevista amb una tele d'Andrés.
3: Sí.
7: I aleshores la noia va trigar un moment en fer-li la pregunta perquè el càmera pues, estava ajuntant, sí, l'enfoque o tot això tal, i ell, que venia de perdre, i és un tio que té molta mala llet, ve a dir, dale ya! Dale!
3: I la noia li va fer la pregunta perquè jo em giro no li faig.
8: Jo li diria, un moment,
3: aquí et quedes.
7: menos globos que tu segur que li haguessis fet. Si haguessis, catedràtic.

0: del futbol, què opina de la...
1: Jo...
0: Van eliminar, aquell dia van eliminar. No, tens pariajo, tal, dale.
1: No, vinga, va, la cançó del dia, va, deixa-la.
0: Vinga, va, dale, ja.
2: Aquí toca una miqueta de cançó francesa.
0: Ai, que no.
3: M'encanta.
0: Hola, l'auto, si vol.
1: No la deixem escoltar, podem escoltar la cançó.
0: La Belle, la Belle Époque.
1: Fermé la buix. Com que no m'entén.
2: Estem escoltant la cançó... La...
0: Aquest juga...
3: Un moment, ordre. La podem tornar a escoltar des de l'inici? Perquè ens fa una vergonya.
2: Va, torna a posar, Jota.

0: És la Tour Eiffel, amb la que el cantautor francès Nicolas Peyrac va homenatjar l'edifici monument més representatiu del país veí, i és que la Torre Eiffel és la protagonista d'avui perquè el màxim responsable de l'empresa que la gestiona, Patrick Branco, deixarà el càrrec a finals d'any després de la polèmica generada per l'exclusió del personal femení del monument parisenc a principis de setembre per la visita d'un grup hindú. Els fets van passar el 5 de setembre durant la visita d'un grup de 100 persones procedents de l'Índia i vinculades a un moviment criticat com a particularment conservador i nacionalista. La CETE, aquesta empresa que gestiona la Torre Eiffel, va explicar que la delegació hindú havia demanat que la visita limités les interaccions amb dones i va admetre que les condicions no s'haurien d'haver acceptat. La polèmica decisió d'apartar el personal femení aquell dia i substituir-lo per homes va fer que el monument tanqués tot un dia el 7 de setembre, dos dies després que els treballadors es declaressin en vaga com a protesta. L'alcalde de París, Emmanuel Grégoire, va dir que era inacceptable que s'hagués tolerat i es va obrir una investigació interna per esclarir què havia passat. Tot plegat, acabat, com diem, amb la dimissió de Branco, que ocupava el càrrec des del 2018.
1: S'ha embrancat.
0: Totalment normal.
2: Com a mínim ha acceptat la seva responsabilitat i
3: això no passa. Li posi una branca pel d'allò. El que a mi em sobta és que això no em sobta, a mi ja no em sobta res, però que no hi hagin sancions, és a dir, no hi hagin càstig, és a dir, no val només amb la dimissió. Per mi això hauria de ser considerat un delicte, i si tu això consideres un delicte i això has de rendir...
2: Quedar-se sense feina, crec que és prou càstig.
3: No, per mi no és feina. Per mi hauria de ser considerat delicte.
2: Jo crec que hauria d'haver una regulació
3: per evitar que passin davant d'això amb un jutge, i que siguis jutjat com si hagués comès qualsevol altre delicte. Fins que no...
2: Però no hauríem d'arribar a aquesta situació, Víctor. Simplement et ve algú i et diu, mira, jo només vull homes... No.
3: Però ha arribat.
2: I punt.
3: Ha arribat perquè ja...
2: Més regulació i més control.
3: No, perquè hi ha cultures en el món en el que estan instaurades de forma flagrant la misogínia i el masclisme, vale? Es queden a casa, però com es produeixen aquestes situacions, si aquesta persona, que és l'encarregat de dirigir, com bé ha explicat el Gerard, un dels monuments històrics més importants,
1: el més visitat del món.
3: És a dir, tu quan tu acceptes, al final tu tens la possibilitat d'acceptar o no acceptar com a director del monument, no? Si tu ho acceptes, que això estigui tipificat com a delicte, i tu no només hagis de perdre la feina o el càrrec, sinó que hagis de respondre davant un jutge i que t'exposis a penes de... Pues, no sé si
2: coses pitjors passen, Víctor, que la gent ni tan sols...
3: Bueno, ja, vale, però si no comencem a tallar-ho de cop...
2: Que encara ha tingut la decència de...
1: Sí.
2: Bueno, potser l'han obert la porta, també t'ho dic.
3: No tinguis cap dubte.
2: No té pinta que hagi estat voluntari, però bueno.
3: És que el greu és això, que ha dimitit ell.
2: Aquí hem vist coses pitjors.
1: Però que no s'estila en tots els països d'Europa, vull dir que en la resta de països europeus tenen allò de la dimissió molt a l'ordre del dia, aquí no tant.
2: Sí, sí. Doncs esperem que no torni a passar. Que si algú...
3: És molt barat fer aquestes coses.
2: No sé si està
3: massa barat, massa barat. Hauria d'estar molt més penalitzat.
2: Vinga, va, què preguntes al Vigui?
1: Parlem del Torre Eiffel, perquè estaria bé parlar d'aquells que l'han salvat de la destrucció. No? No com aquest, el director aquest que ha dimitit. Els que l'han salvat, com per exemple Superman. Hi ha una escena de Superman 2 amb Christopher Reeve, que per mi és l'últim Superman, no hi ha hagut cap més.
0: El primer i l'últim, no?
1: El primer i l'últim.
3: Totalment.
1: Mític Christopher Reeve com a protagonista en una escena en la qual una dona va en l'ascensor d'aquesta torre i uns villanos volen fer esclatar aquest ascensor amb una bomba que la destrueixi ella i de retruc tota la Torre Eiffel. I arriba Superman i amb la seva força enlaira novament aquell elevador que el treu de la Torre Eiffel i el fa esclatar a l'espai exterior perquè no faci mal ningú. Ell té aquest superpoder. I vostè que ens escolta, quin li agradaria tenir? O quin superheroi o superheroïna li agradaria ser? Ho preguntem perquè d'aquí una estona el professor Manuel Moreno Lupiáñez ens parlarà avui de Supergirl.
2: Que és la cosina d'en Superman.

0: ella era la cosina, no ho sabia.
1: Sí, senyor.
2: Tampoc ho sabia.
1: Víctor Lozano, com a superheroi d'aquesta casa. No et posis els calçotets per fora els pantalons. No, controla't. No, home, que no ets Superman.
2: Es veu que s'ensenya.
0: Que queden bé.
1: Superbé.
0: El que passa és que, a diferència de Superman, reconec que m'haig de posar una miqueta relleno. No. Algú...
2: Ai.
3: No.
1: Vinga, va, quin superpoder t'agradaria tenir més enllà de parlar moltíssim pels colzes?
0: Doncs un dia entrar aquí a l'estudi per fer la ciutat i que no hi hagi ningú i jo que hi sol demà.
3: Doncs mira,
1: demà mateix.
3: Demà mateix. Ai,
1: demà mateix. No? Mira, demà ens agafem festa, nois.
3: Sí, ho farà tot. Divendres, millor divendres. Vinc,
1: i a més, ho farà tot. Tot el Víctor Lozano.
3: Tot, tot, tot.
1: Perquè dic el control
2: però,
1: també,
2: eh?
1: Que en self.
4: En self.
1: No diu sí, que sí. Ho pot fer tot sol.
0: Però ha de ser fent així.
1: Sí, sí. Sí. Doncs, carinyo, sí, fer aquest programa... Fer aquest programa costa una miqueta més que fer així. Doncs vinga, vale. Quan vulguis pots presentar.
3: Els divendres
1: mira,
3: el podria fer ell.
1: El dia de la ràdio jo presento... Jo faig esports i tu presentes la ciutat.
3: Ara de debò, negociem això. Els divendres que vingui el Víctor, només el Víctor.
1: Ah, però el divendres ens ho passem molt bé.
3: Ja, doncs ho traslladem el dijous.
1: No, també ho passem molt bé.
3: Ja, ja.
0: Sí, però és que tots els dies...
1: Clar, és que tots els dies m'agraden. Vinga, Montse, quin superpoder voldries...
4: I el superheroi del Víctor. Tinc curiositat per...
0: Ah, el meu superheroi. Ralph Hinckley.
2: Què?
0: Aquest era el superhéroe americano, protagonista d'una sèrie dels anys 80 que feia de Superman i el traje li portaven uns extraterrestres per salvar el món dels dolents.
1: Has parlat d'aquesta sèrie ja.
0: Què passa? Que el tio, per un error de logística, va perdre el llibre d'instruccions per saber com s'utilitzava, com funcionava el vestit. Què passa? Que no el feies bé? I el tio que sortia volant i es fotia unes hòsties a l'hora d'aterrar.
1: El gran héroe americano. Era boníssim,
0: sí,
1: aquesta
0: enorme sèrie. Era... Sí. Ja no me'n recordo de la...
1: Era rosa amb el cabell arrissat.
0: Sí, amb el cabell arrissat. Ralph Hinckley, es deia ell.
1: Era molt...
0: Bill Maxwell era l'agent de l'FBI que l'acompanyava sempre, l'ajudava, doncs, això, amb... acabar amb el mall, amb els dolents.
1: Maxwell, Max.
0: I ai, com es deia l'actriu?
1: No sé, bueno, Montse, que si no està atents.
2: El poder, jo el tinc facilíssim de triar i que crec que és el més comú que es pot triar, que és la teletransportació.
1: Ai, això seria fantàstic.
2: O sigui, sí.
1: Me'n vaig a París.
4: Jo sóc d'aquest equip.
2: I ja no només per això, sinó per despertar-me, vestir-me i dir feina. Saps? I ja està. I t'estalvies els metros, que no funcionen, com ahir la tarda, etcètera, etcètera.
1: No, jo vaig anar fantàsticament bé. Des de l'Iceu, que era la primera parada, no hi havia ningú, vam poder seure.
2: No, jo anar a casa molt bé, però després vaig haver d'anar a Gràcia a la tarda i arribar a Gràcia era un drama.
1: Fatal, sí, sí. Robert, quin superpoder?
3: A mi m'agradaria, de superpoder m'agradaria tenir el de desaparèixer en el moment que fas una cagada per WhatsApp, per exemple. Per WhatsApp o la vida de la... Fora del WhatsApp.
1: No et valoria.
3: Quan poses un missatge a algú que no li tocava? I la cagues?
2: Suprimir para todos.
1: T'ha passat moltes vegades.
3: No, però ja l'ha vist, aquell missatge. I jo, el meu superheroi favorit és el Chapulín Colorado.
0: Ah, gran.
1: Tu, Montse, que no t'ho
0: preguntes? El Chapulín Colorado.
1: Quin és el teu superheroi?
2: Jo és que tan originals no tinc. Jo, mira, el primer que he pensat és en una sèrie de la meva infància, que són les espies de veritat, que no eren com superheroïnes del tot, però per mi ho eren. No, les espies de veritat.
1: Ah, es deia així.
2: Sí, espies de veritat. I...
3: Supernenes.
2: No, i si no, em quedo molt amb Marvel. A mi m'agrada molt Marvel.
1: La Lady Gag.
0: Ara l'exploradora, allà, té poder amb el mapa.
1: I tu, Gerard, quin superpoder?
4: Jo, mira, jo també soc de l'equip de la Montse, teletransportació, barra volar, també, sempre he volgut volar, però si tens teletransportació ja no et serveix de res volar. I després un que a mi sempre me l'he imaginat de poder parlar la llengua que tu vulguis.
1: Oh, quina meravella, això.
4: Vas allà, pam, a la Xina.
1: Seria fantàstic.
0: Ningú ha dit ser invisible.
2: No.
3: Si no vull ser invisible.
2: Però si som periodistes, no volem ser invisibles.
0: Ets invisible quan tu vulguis.
3: No, jo no vull ser invisible.
0: Pots entrar a qualsevol lloc.
4: De superheroi, jo sempre he tingut predilecció.
0: El Capitán Salami.
4: M'agradava molt Superman, jo sóc molt clàssic. El de Christopher Reeve, de fet, quan es va quedar tetraplègic, a mi em va...
3: A mi també.
0: Va ser un...
1: No pot ser que Superman estigui en aquesta...
4: Sí, totalment. I després, una menció especial per Son Goku. Jo, Bola de Drac, sempre...
1: Son Goku.
4: No seria un superheroi heroi a l'ús, però, bueno...
1: És com el Chapulín Colorado, també.
4: Però al final és un personatge amb poders que salva el món.
1: El meu poder voldria que fos poder callar aquí en aquesta taula, perquè avui esteu esperats. El poder que té el Jota ara mateix, que és de baixar micros, aquest...
3: La superheroïna de Míriam Franch és Paquita Salas.
1: Doncs m'encanta.
2: Ui, que mail!
0: Florinda Chico.
1: Mira, superheroïna, qualsevol dona treballadora, mare, i qualsevol dona cuidadora, totes aquelles.
0: Us recordeu de Coni Seleca?
1: No.
0: Connie Seleca era l'actriu del Gran Americano que no em sortia. Uf. Una mítica actriu dels anys 80, guapíssima, a més una pedazo d'actriu.

0: Triu, és que de veritat esteu...
1: I vosaltres, quin seria el vostre superpoder i quin és el superheroi que més us agrada? Notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Segueix en marxa la segona jornada del debat de política general. Tots els partits estan sent molt contundents al criticar la gestió i el lideratge de Salvador Illa al capdavant de la Generalitat.
2: Ara bé, el president manté el suport d'un dels seus socis d'investidura, Esquerra, que li garanteixen una certa estabilitat per seguir governant a l'espera que sigui el torn dels comuns.
1: Doncs marxem fins al Parlament. Allà trobem el Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
3: Hola, bon dia, Míriam. Sí, té el suport, però no és gratuït. Els republicans li recorden que segueix sense complir amb l'agenda independentista que ell mateix va comprar per convertir-se en president. Un seguit d'acords que augmentarien la sobirania de Catalunya, com el traspàs de Rodalies o el finançament autonòmic. De no complir-los, el president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, assegura que l'estabilitat del seu govern estaria en entredit.
4: Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
3: Illa li agraeix el seu suport, es compromet a complir tots els acords i a tenir ambició nacional, sobretot per resoldre la crisi de l'habitatge.
5: Trobem sempre propostes, trobem també propostes exigents i sé que aquí podem trobar un consens ampli per poder fer. I agraeixo el suport del seu grup a mesures tant del meu govern com d'altres governs que són també importants per aplicar a Catalunya.
3: A hores d'ara segueix en marxa el discurs de la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, qui li agraeix a Illa la duresa del seu discurs contra els partits de l'extrema dreta, però lamenta les paraules triomfalistes quan fa referència als problemes que pateixen cada dia els catalans.
6: I per això la seva presidència comença a ser, ja li he dit, la del torne vostè dins de 5 anys o torne vostè dins de 10 anys. Aquest és el perill que té el seu govern, que el dia a dia de molta gent s'està convertint en una acumulació de frustracions.
3: El Biac, tot i que li demana més contundència per limitar la compra de pisos i evitar els desnonaments, tampoc ha retirat explícitament el seu suport. I pel que fa als partits de l'oposició més dura del Parlament, la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, assegura que ella és el pitjor president de la Catalunya moderna al governar, entén, en submissió a Pedro Sánchez. Per això proposaran que el Parlament voti la seva reprovació, una proposta que al propi ella li resta valor.
7: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Esquerra i Comuns els convidem a sumar-s'hi.
5: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me, va.
3: Illa ha elevat el to quan s'ha enfrontat amb PP i Vox, però després de discutir sobre l'oficialitat del català a Europa i a l'escola, el president ha buscat en Alejandro Fernández un aliat per convèncer de nou, del nou finançament autonòmic a les comunitats liderades pel PP. Fernández, però, només treballarà per fer-lo fora de la Generalitat.
5: El que li demano a vostè és que faci el mateix en el seu espai polític, que mostri coratge per dir als seus companys del Partit Popular i pot trobar aliats a València, a Múrcia, fins i tot Andalusia.
8: Li avanço que la meva modesta però enèrgica influència la faré servir perquè el senyor Pedro Sánchez marxi cap a casa i després vostè.
3: Amb Vox, les principals discrepàncies es troben en la gestió de la immigració, els problemes de seguretat al carrer i la defensa dels drets humans. Illa ha parafrasejat el Papa Lleó XIV per denunciar tota forma de discriminació dels drets fonamentals de la persona, mentre l'líder de Vox, Ignacio Garriga, ha criticat el cristianisme que promulga Illa, favorable a l'avortament i l'eutanàsia.
9: Un partido socialista que pretende acortar los plazos de la eutanasia. Un partido socialista que es responsable de la muerte, por ejemplo, de Noelia, una joven a la cual la administración pública, entre ellas la suya, abandonó y la condenó a ser suicidada de manera asistida. Ese es su humanismo, señoría. Pues menudo humanismo de pacotilla.
3: Per cert, que ell ha aprofitat una de les seves intervencions per anunciar una proposta per endurir les penes per la tinença il·lícita d'armes, tant blanques com de foc. L'objectiu no és altre que aplicar penes que suposin un ingrés efectiu a la presó en més casos.
1: Ricard Jiménez, moltes gràcies.
3: Adéu, Míriam.
1: Més coses. Han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle submergit en una séquia de Torres de Segre, al Segrià.
2: El cotxe va ser localitzat aquest dimarts per un vigilant municipal que va donar l'avís als serveis d'emergència. Els bombers van confirmar que dins del vehicle hi havia una persona sense vida. La principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra és que la víctima sigui un home d'uns 40 anys, veí de Soses, de qui s'havia denunciat la desaparició a principis de setembre. Tot apunta que hauria patit una sortida de via i que el vehicle hauria acabat bolcat dins la séquia. La investigació investigació continua oberta per confirmar la identitat de la víctima i aclarir les circumstàncies de l'accident.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva. Rafinha torna a Barcelona, com està?
0: Ai, bueno, a veure, no està malament, no ens hem de preocupar massa, tot i que hem d'esperar les proves que li faran demà un cop aterri a la ciutat comtal. En principi, les primeres exploracions han dictaminat que té un edema muscular, és a dir, que no arriba ni a ruptura, és simplement aquell edema que se't forma al múscul, en aquest cas múscul situat a la cuixa dreta, i per tant no és greu i no hem de parlar d'una baixa de llarga durada. En teoria, si es confirma aquesta lesió, serien uns 10 dies de baixa i per tant no està descartat pel partit de Lliga contra el Getafe. Rafinha, recordem que va ser substituït al descans del partit contra Brasil, que estava jugant Brasil contra Austràlia, que per cert la Canarinha va guanyar 2-4 precisament amb un gol d'ell, de penal, de Rafinha, va sentir unes molèsties i va ser substituït. Se'n va cap a Barcelona, insistim, demà proves complementàries per conèixer la base exacta de la lesió. En tot cas, Joan Laporta ahir mateix mostrava la seva preocupació per aquesta lesió, esperant que les proves confirmin que la lesió no és greu, però sí que estava com certament empipat pel tema dels jugadors que marxen amb les seleccions, però bé, com a president de club no fa res, com tampoc cap altre president de cap club del futbol europeu. Era una entrevista a Mundo Deportivo en la que reconeixia que les relacions amb el Real Madrid ja són del tot absolutament inexistents.
10: Bueno, lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente, pues se metan con el Barça. Nuestro departamento legal reacciona ante estas situaciones, lo hacemos con todos los que nos han condenado antes de juzgarnos y han dicho cosas que no eran ciertas. Yo lo que espero es que se rectifique y que con el Madrid ya sabéis que se han roto relaciones. Ellos pues comparecieron en el caso Negreira. Entendemos que solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado, la relación existente es cero.
0: Recordem que hi ha un acte de conciliació entre el Barça i Florentino Pérez, en el que el tècnic, el president madridista, doncs, si es presenta, doncs ha de demanar disculpes i retirar les seves paraules en les que acusava el Barça de corrupció i d'haver-li robat fins a 7 lligues. Per cert, que Laporta ha dit que les relacions amb l'Atlètic de Madrid ja s'han restablert, ja s'ha abraçat amb Gilmarín, que es van abraçar en modo teletubi, que tot és meravellós i que lo de Julián Álvarez, perquè ja passó. Gil, va, Gilmarín, ja. Vinga, el xupetín i pa casa, vinga.
1: Això no és seriós, Víctor. Va, anem amb la Minja Mal.
0: Escolta, ahir vaig pensar, quina pena que aquest estat de forma meravellós en el que es troba el davanter Rocafonda no fos al Mundial. Perquè,
1: mira,
0: a més,
1: li vaig dir el mateix al meu marit.
0: Sí, clar, ara ho dius.
1: No, amb aquestes paraules li vaig dir tot el que no va fer al Mundial ho està fent ara, sí. I molt ben fet.
0: Home, no va fer un mal Mundial, tampoc, ja, però sí que és evident que
1: aquest, no va arribar.
0: Aquest estat platòric no el va mostrar, no el va oferir a la cita mundialista dels Estats Units. Ahir va col·laborar de forma directa en la victòria en la golejada d'Espanya sobre Croàcia, 4-1, al Sánchez-Pizjuán, amb 2 gols i una assistència. Òbviament va ser nomenat MVP del partit, està protagonitzant un inici de temporada amb el Barça i amb la selecció espanyola espectacular. Ell, però, de moment està tranquil i només pensa en disfrutar.
11: Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota. Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo. Al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
12: ¿Que si se ve más cerca de ganar la pelota de oro después de...?
11: Bueno, no depende a mí. Yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
0: El partit corresponia a la segona jornada de la Lliga de la Nations League. Lamine Yamal va fer el primer gol i el tercer, abans en el gol número 2 de la selecció espanyola, i va fer l'assistència al passe de gol a Marc Pubill, un futbolista català de l'Atlètic de Madrid, però fins i tot al final del partit Perisic, un jugador un crac, vull dir, un jugador molt, molt, molt contrastat en el món del futbol, li va demanar la samarreta a un nen que té 19 anys. És que, sí, clar, sí. Lamine té 19 anys i que estem tan acostumats a veure'l perquè es porta a l'elit des del 16 que sí, sí, ens hem acostumat, però té 19 anys. Què estàvem fent nosaltres amb 19 anys? És que se'ns esgoten els qualificatius. No només a nosaltres, jo també al de la Fuente. Mira, mira.
13: Destacaria el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual.

0: pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
1: Yo también lo faig aquí, poso el meu talent i la meva qualitat al servicio del programa.
2: És muy querido en el grupo.
1: No, eso ya no tanto. Partit de la UEFA, com es diu això, la Nations League de la UEFA, Espanya líder, és la primera classificada després de dues jornades amb 6 punts. Recordem que dues victòries en dos partits. Com està la selecció espanyola? És impressionant, jo crec que...
2: A mi
1: m'agradaria fer una tertúlia d'aquests joves que estan acostumats a veure aquests partits, que com patíem els dels anys 80, quan no superava Espanya els quarts de final i fotia el ridícul al Mundial que ell mateix organitzava, i la de defecacions que vam haver d'empassar-nos aleshores, i mira ara, guanya els títols i els tornejos com si fossin...
2: Són èpoques.
1: És terrible, sí, impressionant. Absolutament impressionant el equip de tots els espanyols.
2: Vinga.
1: L'equip de tots els anglesos, que és Anglaterra, va guanyar 0-2 a la República Txeca, al Fortuna Arena de Praga, amb gol del blaugrana Anthony Gordon, que a banda d'anar al Primark a comprar-se les samarretes, també marca gols importants com aquest. Ho dic perquè aquest partit és del grup d'Espanya, el grup C. I també va marcar, com no, Harry Kane. Més futbol, el Barça juga 3:15 contra la Roma, a l'estadi Trefontani, de segona jornada de la fase grupal de la Champions femenina. Pere Romeu, s'han dut a 4 jugadores que acaben de guanyar el Mundial Sub-20 fa 4 dies. Espanya ha guanyat també el Mundial Sub-20 de la categoria. Impressionant. Doncs Aisha, Noa Jiménez, Carla, Júlia i Rosalia estan a Roma per jugar aquest partit. Novetat, la presència davant Aston, que ja té l'alta mèdica. El Barça, que recordem, va guanyar el primer partit, buscarà una nova victòria. També per avui, a la mateixa hora, Haken, Juventus i París Futbol Club Arsenal, i a 9:15, Olímpic de Lió, Chelsea i Bayern de Múnich Benfica.
2: Vinga, i acabem amb la primera derrota del Barça a l'Euroliga.
1: Ha estat a la segona jornada, i a la pista del Dubai Basketball de Xavi Pascual, 94-87. Xavi Pascual, que va dir que deixava el Barça, abandonava el Barça, perquè no suportava veure perdre el seu equip, i plorava, i ho passava fatal, i no se'n anava pels petrodòlars, se'n anava per això. Doncs ahir va guanyar el Barça, per tant suposo que va plorar, no, Gerard?
3: Imagino.
1: Mira, estava mirant el Gerard com si fos un extraterrestre.
3: T'estava contemplant.
1: Un pésimo segundo cuarto condenó al equipo de Alexander Sekulic, que, quitando este tramo del partido, no hizo un mal encuentro con un enorme Kevin Panther, autor de 25 puntos. El Madrid no coneix la victòria en guanya a l'Euroliga. També va perdre el segon partit, en el seu cas a la pista de l'EFES Istanbul, 94-84, i en el derbi ACB, disputat al Roig Arena, el València Bàsquet es va imposar al Baskonia 111-88. Vinga, que em dona temps a dir més cosetes.
2: Però poques.
1: El Kitsanat Manresa debuta avui a la Eurocup. Juga a 6:45 a la pista del PAOK. Ha trigat un dia en arribar a la Polinèsia o a l'Antàrtida, sinó a Tessalònia, perquè va perdre el vol ahir per les pluges, o va sortir amb retard, millor dit, i va perdre l'enllaç que havia d'anar cap a Tessalònica. L'Esperoni Girona juga 9:15 del vespre, partit decisiu en la prèvia de l'Eurolliga femenina contra l'Emlak Konut de Turquia, i avui a Futbol Sala el Barça rep a 9:15 a l'Oparrulo, al Palau Blaugrana, partit avançat de la setena jornada, perquè el Barça ha de jugar quan es disputi aquesta jornada de la Champions, i pots jugar avui, podria haver jugat demà, o ahir.
2: Gràcies.
1: Coño, juegan hoy.
2: Fins demà.
1: Apa, adéu.
4: Això és La Ciutat.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Tendreu tots, no?
8: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Franc.
2: Demà dijous, dia 1 d'octubre, entra en vigor el nou reglament de circulació que ha estat aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts i que planteja novetats que tenen com a objectiu protegir els usuaris vulnerables de la via.
11: Aquesta actualització busca adaptar el reglament al canvi de visió de la mobilitat que hi ha hagut els darrers 20 anys, quan s'ha passat d'un enfocament centrat en la carretera i el vehicle a un altre que prioritza els usuaris vulnerables, és a dir, tant vianants com usuaris de moto, bicicleta o vehicles de mobilitat personal. De fet, per primera vegada es recull a la normativa una definició d'usuari vulnerable de la via categoria, és a dir, aquell que per raó del seu mitjà de desplaçament o per les característiques físiques del grup del que pertany, té un major risc de patir lesions en cas d'accident. I és que aquest nou reglament inclou normes específiques en entorns urbans, també interurbans, sense deixar de banda la sostenibilitat, alineant-se d'aquesta manera amb l'agenda 2030 aprovada per l'ONU.
2: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
2: Quan hem parlat amb vostè en d'altres ocasions en aquest programa, sempre ha insistit en que la prioritat ha de ser protegir l'usuari vulnerable, i aquesta normativa, com explicàvem, va en aquesta direcció. Entenc que valoreu positivament aquest nou reglament, aleshores, no?
6: Sí, valorem positivament tota aquesta nova incorporació de mesures en el reglament de circulació, el que es coneix com a decret de vulnerables en l'argot i en el sector, no? Per tant, això ja ho diu tot. Per tant, totes aquestes mesures de seguretat que s'inclouen des de l'utilització del casc, armilles reflectants de tots els col·lectius per fer-se presents i visibles perquè no tinguin un atropellament o un accident. La seguretat passiva, en el cas dels motoristes, guants i calçat tancat. La circulació de la bicicleta pel carril central en àmbit urbà perquè sigui més visible i, per tant, tingui maniobres per part dels vehicles que no la perjudiquin a la bicicleta. I acabo, no?, per posar alguns exemples més, la reducció de velocitat en via interurbana a l'hora de fer un avançament de la bicicleta, deixant el metro i mig de distància, però també reduint fins a 20 quilòmetres la velocitat. Tot això, al final, són mesures passives i mesures més actives cap als conductors de vehicle lleuger per assegurar la mobilitat i per millorar la seguretat viària d'aquests col·lectius vulnerables. Tot i que hi ha algun element que nosaltres no veiem i també hi ha algun altre element que trobem a faltar. Per exemple, en el cas de motoristes, podíem haver parlat per primera vegada de l'airbag i deixar temps perquè s'incorporés l'airbag, i hauria estat una bona oportunitat perquè creiem que és un element que té futur.
11: Ens has fet un gran resum de tot plegat, però si et sembla, analitzem les mesures més rellevants. Ja que parlem de la seguretat dels vianants, analitzem la nova normativa en zones urbanes. Aquí hi ha una norma que ha generat cert escepticisme, i és la de que als semàfors no hi pot coincidir el llum taronja intermitent per vehicles amb el llum verd per vianants. Aquí l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la DGT una moratòria i que aclareixi aquesta normativa. Explica'ns, Ramon, què busca aquesta norma i per què l'Ajuntament no ho veu clar.
6: Jo penso que l'Ajuntament, això és molt vinculat a l'àmbit urbà, més que a l'àmbit interurbà, i per tant podria donar una explicació molt més clara a l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, o a altres municipis que es puguin veure afectats. Al final el que es busca és la protecció del vulnerable, no? Que el vulnerable tingui una senyalització preferent per ell, però entenem la posició de l'Ajuntament de Barcelona i per tant sempre és bo que hi pugui haver aclariment i que doni pautes concretes com s'ha d'aplicar la norma, i que, per tant, a base d'aquests aclariments que demana l'Ajuntament o la DGT, doncs es prenguin les mesures oportunes si és que cal una dilació per aplicar o si és que cal una aplicació més concreta. No hi entrem en excés, ja m'ho han preguntat en una altra ocasió, i creiem que és bo que l'Ajuntament pugui parlar amb la DGT per aclarir aquests conceptes.
2: Una altra norma d'aquest punt dota d'entitat jurídica als camins escolars segurs, definits com el conjunt de vies per afavorir que els nens i nenes es puguin desplaçar als centres escolars caminant, en transport públic o bé en transport no motoritzat. Com afectarà tot plegat als cotxes?
6: Això, per entendre bé aquesta norma, hauríem de sortir de la ciutat i anar en altres àmbits, per exemple, al món rural. Sí. Nosaltres el que veiem... molts d'aquests entorns, ja sigui perquè hi ha escoles, ja sigui perquè hi ha equipaments de l'àmbit social en aquella zona, d'un municipi qualsevol, d'un municipi de 10.000 habitants, de 3.000, de 5.000, de 500 habitants, són entorns vulnerables. I aquí, a vegades, hi tenim vies, com poden ser les travesseres, on els titulars de via mantenen la velocitat de 50. I on nosaltres, al costat dels ajuntaments, hem ajudat a través de subvencions, a través de plans locals d'atenció i de seguretat viària, a través d'estudis tècnics. Hem ajudat aquests ajuntaments a pacificar aquests entorns i, per tant, a que s'incorpori la senyalització de 30 km per hora en aquests entorns. Bé, si un d'aquests entorns, que és l'escolar, queda assegurat d'aquesta forma o queda més ben assegurat d'aquesta forma, nosaltres ens sembla magnífic. El que necessiten per això els municipis més enllà de Barcelona o de la conurbació metropolitana és una bona planificació

0: d'aquests entorns, nosaltres els hi estem donant a través dels nostres instruments i ara aquesta norma pues, assegura també aquesta planificació.
1: El darrer element que s'ha inserit en la circulació i que d'alguna manera ha canviat la visió d'aquestes són els vehicles de mobilitat personal, principalment el patinet. En aquest punt, la normativa fixa els 15 anys com a edat mínima per conduir-lo per la via, obligatorietat de portar casc i, en cas de poca visió o conduir de nit, portar armilla reflectant, obligatorietat de circular amb el llum encès i la possibilitat que circulin per vies segregades de vehicles a motor, per exemple, els carrils bici. Són mesures que s'havien d'implementar per regular un ús del patinet que està molt extès i que potser encara li faltaven més normes, no? Més regulació.
0: Bueno, més que li faltava regulació, s'havia d'aclarir alguns elements de la regulació que li pertanyien a la Direcció General de Tráfico i que s'havien de fer. Els ajuntaments ja havien fet un bon i un gran esforç regulant la circulació d'aquests vehicles, dels patinets, que van irrompre de manera, amb una projecció geomètrica, no? Molts patinets circulant per aquests entorns urbans, i van fer tot el que van poder i estava al seu abast amb les ordenances. Nosaltres també els vam ajudar aquí. Els vam ajudar creant un dossier tècnic i dient-los com podien promoure la circulació d'aquests vehicles en els seus municipis. I, per exemple, els hi fèiem també una ordenança tipus per si la volien aplicar. També ho feien altres ens, com per exemple les diputacions, havien fet ordenances tipus per aquest vehicle. És a dir, tots fèiem coses per endreçar el vehicle patinet, però quedaven alguns elements per definir. Per exemple, l'ús del casc. Està bé que ara ja sigui obligat l'ús del casc. I l'altre tema era l'edat. Nosaltres en aquest dossier tècnic marcaven 16 anys. Recomanàvem que si s'havia de regular per l'ordenança, tot i que qui ho havia de regular era la DGT, es marqués l'edat de 16 anys, perquè trobaves municipis, en aquest cas sí que tornem a l'àmbit molt urbà, no? Per exemple, l'Hospitalet i Barcelona, o qualsevol altre municipi, hi havia alguns municipis del Maresme que ens ho havien dit, que un carrer d'un municipi llindava amb l'altre municipi, no? Que el patinet es podia dur amb 15 anys a una banda del carrer i amb 16 anys a l'altra banda del carrer. Bueno, això ara queda regulat, es marca 15 anys i és una bona idea regular aquests aspectes. La resta d'elements que regula en el que fa referència al patinet també ens sembla oportú, ens sembla molt assenyat i molt convenient que ja estigui regulat per llei.
2: I en el cas de les motos, potser la principal novetat i la que ha generat més polèmica és l'obligació de portar guants de protecció i calçat tancat tant per conductors com pels acompanyants, però no oblidem que és una mesura per protegir els conductors en cas de que caiguin, no?
0: Sí, aquí nosaltres sempre estem a favor, sempre hem d'estar a favor i estarem sempre a favor de qualsevol mesura de seguretat passiva que ajudi. Per tant, a favor dels guants, a favor del calçat tancat, a favor d'anar ben equipat. Fins aquí, a favor tot. Nosaltres també hem fet una anàlisi dels conductors de moto que han tingut un sinistre i que el sinistre ha estat mortal, com anaven vestits. En síntesi, el que conclou aquesta anàlisi que fem nosaltres és que tots anaven ben equipats. Per això nosaltres creiem que tot i absolutament a favor, que regula, poder també havíem d'haver inclòs el debat sobre o introduir ja l'airbag com un element de protecció passiva, perquè aquest sí que li hem trobat a faltar amb les anàlisis de sinistralitat.
2: Doncs qualsevol protecció és poca. Veurem com es desenvolupa aquesta nova normativa de circulació. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: De seguida arriba el butlletí de la una, però abans connectem amb els companys de Lleida i Tarragona. Núria Mora, Pablo Alcaraz, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Núria, què tens preparat avui al programa?
4: Doncs, mira, estem pendents dels sindicats educatius d'USTEC, CGT i la Intersindical, que estan compareixent aquest migdia i denuncien pressions per revertir la decisió que han pres molts claustres de centres escolars i d'instituts de no fer sortides ni colònies aquest any, d'acord una mica, doncs ja ho sabem, amb les reivindicacions dels docents. Per tant, doncs a veure què ens expliquen. I també ens n'anirem fins al Pirineu, a Esterri d'Àneu, que aquest cap de setmana fan les jornades per l'excel·lència, centrades en la mobilitat i les infraestructures, i en parlarem amb el seu president, en Jesús Montoliu.
2: Això serà a Lleida i a Tarragona, Pablo?
5: doncs parlarem de polítiques d'habitatge de fa 2.000 anys.
2: Ah, molt bé.
5: Amb el catedràtic d'Arqueologia, amb el profe Joaquín Ruiz de Arbulo, que ens explicarà com era l'habitatge en època de la Roma Antiga. I estrenarem secció. No diré de què va. De Tarragona, doncs, que esperin 5 minutets.
2: Doncs haurem d'esperar aquests 5 minuts i veurem si fa uns quants segles el lloguer potser era més assequible, no? Que ara. O prendrem a la ciutat de Tarragona. Pablo Alcaraz, Núria Mora, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins demà, que vagi bé el programa.
5: Fins demà.
6: Adéu.
2: Temps ara per la informació. Nosaltres tornem de seguida a la ciutat amb aquesta pregunta. Quin superpoder us agradaria tenir? 676-760908.
7: Es la una a mediodía en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. Ha terminado la declaración de Juan Jesús Vivas en la Audiencia Nacional. Lo ha hecho como testigo durante algo más de 2 horas y media en las que el presidente de Ceuta ha respondido a todas las preguntas de la juez María Tardón, que investiga el asalto masivo de migrantes. Audiencia, Eva Llamazares.
9: 2 horas de declaración como testigo ante la jueza María Tardón para ratificar sus múltiples avisos al gobierno central en los días previos. Juan Jesús Vivas ha atendido a la salida a los medios para explicar cómo le ha contado a la magistrada toda la información que puso a disposición del gobierno.
10: Es contar en detalle todo lo que ha ocurrido desde la información que disponemos en la ciudad autónoma y yo como presidente y alcalde en los días previos a la invasión, durante la invasión y después de la invasión. Por tanto, yo me voy satisfecho.
9: Sigue Vivas saludando personalmente y prácticamente uno a uno a los periodistas que estamos cubriendo esta declaración. Me voy satisfecho, ha dicho. Y a su salida recibía gritos de algún espontáneo. A usted le quiere toda España, pero a Pedro lo queremos en Ocaña.
7: Los grupos parlamentarios tienen ya en su poder el texto del decreto que prorroga automáticamente los contratos de alquiler. Se lo ha remitido la mesa del Congreso, ya que la ley obliga a que los grupos tengan el texto 48 horas antes de su votación. El decreto, que será publicado mañana en el BOE, obliga a los propietarios que no prorroguen los contratos a indemnizar con 12 mensualidades a los inquilinos. El otro decreto publicado hoy aplaza los desahucios hasta 2030, limita la subida de los alquileres y prohíbe a los fondos buitre comprar viviendas por debajo del 70% de su valor. En la votación del viernes serán fundamentales los votos de Podemos, PNV y Junts. Marta Madrenas es la portavoz de los nacionalistas catalanes.
11: Pero después de 8 años gobernando, acabar legislando así a vuela pluma, con un gobierno dividido y sin explicar ni qué han aprobado, es absolutamente reprobable, señora ministra. Si el caos que vimos en la rueda de prensa se ha trasladado a los reales decretos, tenemos un problema más serio que su cacao, ¿no creen?
7: En medio de este debate sobre los decretos del gobierno, el CIS ha publicado un estudio sobre el estado de bienestar en el que el 83% de los españoles se muestran convencidos de que el acceso a la vivienda empeorará o seguirá igual en el futuro. 7 de cada 10 creen que en nuestro país el acceso a una vivienda digna y adecuada está garantizada solo para algunas personas. Y el Ayuntamiento de Madrid va a enviar a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior un documento en el que asegura que los acampados en Sol manejan cuchillos de grandes dimensiones, adoquines de obra y hornillos, algo que, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, demuestra que no se trata de una acampada pacífica.
12: No son manifestantes pacíficos, no es una mera acampada por la vivienda. Se está transformando en algo completamente distinto en su caso. E insisto, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados. Hay un peligro claro para el orden público y para la seguridad.
7: En el Congreso, el ministro de Economía ha defendido las medidas aprobadas por el gobierno para aliviar los efectos de la guerra de Irán en los precios, medidas que se han prorrogado hasta final de año y que, según Carlos Cuerpo, han permitido reducir en un punto la inflación en nuestro país.
13: Con este apoyo hemos conseguido que la inflación suba un punto menos de lo que hubiera subido sin el apoyo a los ciudadanos. Además, esto está consiguiendo amortiguar hasta el 50% de la subida de los precios.
7: Este miércoles, Irán ha informado de que ha recibido una propuesta de Estados Unidos después de que Donald Trump rechazara el fin de semana el plan de 7 días presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz. Asunción Salvador.
14: El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha recibido hoy a través de los mediadores cataríes esa contrapropuesta por parte de Estados Unidos. Los detalles concretos todavía se desconocen, pero el principal escollo entre ambas partes viene siendo viendo el orden de los factores para alcanzar un nuevo alto el fuego tras el fracaso del que pactaron el pasado junio. Teherán reclama el fin del bloqueo naval por parte de Washington para restablecer el tráfico a través del estrecho, y la Casa Blanca exige que sea al revés, que primero se permita a los barcos transitar con normalidad, y reitera además la exigencia de que Irán renuncie a sus planes para tener armas nucleares. Trump ya desmintió haber ofrecido, como sugirieron algunas informaciones,

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimecres 30 de setembre, dia en què us expliquem que l'excap de colla dels Xiquets del Serrallo el 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per suposadament abusar sexualment d'una menor que era membre de l'entitat. Fiscalia ha demanat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a una menor de 16 anys i 7 anys més per un delicte d'obtenció de material pornogràfic. Segons el Ministeri Públic, l'acusat i la víctima van iniciar una relació afectiva quan ella tenia 14 anys, relació que la jove defineix de parella. Aquesta es va allargar fins l'estiu del 2022, durant la qual van mantenir relacions sexuals al domicili i al vehicle d'ell. L'investigat també li va demanar fotografies nua. El 21 d'agost del 2022, després d'haver trencat la relació, l'acusat va enviar el missatge que deia «Et retrobaràs amb mi quan estiguis rodejada de mosques» i que tenia set de venjança. El judici arrencava ahir a l'Audiència de Tarragona, a porta tancada, finalitzarà demà passat, aquest divendres. També us expliquem que ecologistes i pagesos lamenten que les administracions usin la Selva del Camp com a territori de sacrifici davant diversos projectes que s'estan implementant al municipi, com la línia elèctrica de molta alta tensió i la indústria química Valogreen. A més, denuncien l'abocament d'aigües residuals a la riera que contaminen aqüífers i camps. Ens estem hipotecant els pobles i el futur del nostre jovent, ha assegurat el portaveu d'Unió de Pagesos, Ton Crusells. Des de la plataforma No a la Mat, Jaume Salvat assegura que estan convertint els espais rurals en espais morts. Han passat de ser d'ús productiu a d'ús i abús, ha afegit. Una desena de tractors han fet marxa lenta per dins del poble per mostrar la seva oposició. I acabem el repàs a l'actualitat explicant-vos que la ONG Renovem-nos, centrada en la transició energètica i el canvi climàtic, ha presentat un informe tècnic que alerta que Catalunya no està llesta per tancar Escou al 2030 si es manté l'actual ritme de desplegament de renovables. Una cosa que hem de dir i podem afegir, per sorpresa d'absolutament ningú, perquè es ve alertant d'aquest tema des de fa temps. Doncs bé, la ONG diu que si no s'accelera un 330%, l'informe diu que Catalunya haurà d'augmentar les importacions d'electricitat i podria dependre de l'Estat o bé substituir la nuclear per gas. Un fet incompatible amb els objectius climàtics i la descarbonització. Segons el document de Renovem-nos, Escou ha generat el 18% del consum elèctric de Catalunya entre 2020 i 2025. Amb la renovable prevista al 2030, es podria compensar l'apagada de la nuclear, però no es cobriria l'augment previst de la demanda. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Jordi Oriós.
2: Bona tarda. Durant les pròximes hores s'espera cel ennuvolat a Tarragona amb probabilitat d'alguna precipitació dispersa ocasionalment acompanyada d'alguna tempesta puntual. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens seran de 31 graus a Tortosa, 29 al Vendrell i a Reus, 28 a Tarragona, 27 a Gandesa. Pel que fa al vent, bufarà del sud-est en general de fluix a moderat. Demà s'espera cel ennuvolat i temps més inestable. La situació pot complicar-se a partir del migdia amb ruixats ocasionalment molt forts acompanyats de calamars i ratxes molt fortes de vent. Hi ha perill important al prelitoral i litoral sud de Tarragona des de primeres hores de la tarda de demà per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis

Les mínimes a la nit seran de 20 graus a Tortosa, 19 a Tarragona, al Vendrell i a Reus, 17 de mínima a Gandesa. Durant el cap de setmana, la inestabilitat no es retira i inclús podria incrementar-se les temperatures amb tendència a descendir. És una informació d'EMET.

0: Doncs aquesta sintonia ja us explico que anirà sonant aquí a la sintonia d'Onda Cero Tarragona cada dos dimecres, on obrim un racó, obrim un espai, aquesta temporada 26-27, per la música clàssica. Parlarem de lírica, parlarem d'òpera, parlarem d'autors, parlarem d'obres, parlarem... Fins i tot potser algun dia parlem de futbol americà. A veure com ens ho gestionem, això, perquè hem vist que aquí tenim un punt en comú i a veure com ho podem relacionar. Cada dos dimecres ens acompanyarà doncs, tot un expert en la matèria, que és el Josep Maria Rota. Josep Maria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Estupendament.
0: Al llarg de la temporada, en algun moment hem de fer relació futbol americà, òpera...
1: Sortirà,
0: no?
1: La fanxula del vest, de Puccini. Aquí està, hi ha òpera, clar. I futbol americà.
0: Sí, senyor. Bueno, doncs algun dia ja farem. Puccini i la fanxula del vest. Avui, però, hem dit, escolta, per començar, tirem de clàssic. I, home, un dels clàssics dins de la música clàssica és Vivaldi, són les seves quatre estacions.

0: Josep Maria, les quatre estacions.
1: Les quatre estacions.
0: A tu com a obra, què et semblen?
1: Com a obra, em sembla una obra magnífica i a més em sembla que és un paradigma, és un exemple boníssim per explicar com és la música clàssica al segle XX i al segle XXI.
0: A veure.
1: Sí, Vivaldi va fer gairebé 500 concerts com aquesta obra de les quatre estacions. Mm-hmm. Va escriure gairebé 800 obres en conjunt. I no es representa res seu, ni s'interpreta res seu, i en canvi aquesta obra de les quatre estacions, que insisteixo que és una obra magnífica, es repeteix contínuament, contínuament, contínuament. És a dir, amb la música clàssica ens passa, com ha passat amb altres obres de la literatura, potser, que hi ha unes obres que són molt famoses i unes que no. I no sempre vol dir que això sigui qüestió de qualitat. Mm-hmm. És a dir, segur que hi ha obres de molta qualitat i no s'interpreten, i algunes obres que s'han fet famoses es representen contínuament. I aquest és el cas de les quatre estacions. Recordo un any que aquí a Tarragona, quasi cada any, s'interpretaven les quatre estacions. Sí. I venien músics de fora a fer bolos. I un dia, recordo, però aquests eren d'Alemanya, uns que venien quasi sempre de Colònia, crec, que tocaven a l'església de Sant Joan, o tocaven allà on podien, i em deien, és que si programem això, segur que omplim. Mm. Ja, però dic que llavors dic, la gent mai a la vida coneixerà res més, i que em deia, oh, doncs ja, però nosaltres el que volem...
0: Però nosaltres volem omplir.
1: És omplir, però anava a dir, si no feu coses noves, la gent no les coneixerà. I si la gent no les coneix, no podreu interpretar-les, no? I diguéssim, ens trobàvem amb aquest cercle viciós de repetir sempre unes obres molt famoses i molt conegudes, i després de la majoria de compositors no saber-se'n mai més res, ni interpretar-se res. Mm.
0: Et poso un exemple, va ser, saps els concerts aquests del Candlelight?
1: Sí,
0: amb la llum de les espelmes,
1: clar.
0: Van inaugurar la temporada amb les quatre estacions de Vivaldi, i
1: correcte.
0: Em sembla que d'aquí a no gaire, que la gent, si té algun tipus d'interès, que entri a la web de Fiber, que són els que organitzen Candlelight,
1: sí.
0: Perquè d'aquí a no gaire, entre d'altres obres, també estaran presents una altra vegada les quatre estacions. I per què això? És a dir, per què les quatre estacions encara a dia d'avui continua omplint? Per què agrada tant?
1: Primera, perquè és una gran obra. Ho és, és a dir, ho és. I segona, perquè s'ha fet famosa.

0: Llavors, quan una cosa es fa famosa, doncs triomfa. I llavors, com que sempre dona èxit, és una obra per orquestra reduïda, és a dir, no cal tampoc molts músics. Es pot interpretar fàcilment en una sala de concerts, però també en una església, en una cambra d'un saló, d'un palau, d'algun edifici, fins i tot públic o privat. Si no m'equivoco, la Franz Schubert Filharmonia també la té programada per final de temporada a les quatre estacions.
1: Ah.
0: És a dir, és una obra que sempre dona joc. A part, què té de curiós o què té d'important? Doncs que és una obra molt bonica i que, sobretot, diguéssim, és una obra de virtuós. Intentaré explicar-me.
1: A veure.
0: De fet, aquestes quatre estacions són quatre concerts.
1: Sí.
0: Un concert és una obra per orquestra i solista. O sigui, a l'època barroca és quan es posa de moda el concert. El concert podria ser el Concerto Grosso, en el que eren un grup, en els que tocaven a vegades tots, a vegades uns solistes, dos, tres, quatre, que eren el Tutti i el Ripieno. Mm. Els concerts, per exemple, de Brandenburg, de Bach, també funcionen així. Per exemple, el famós concert per flauta dolça, trompeta i violí, vol dir que estones toquen tots i estones toquen tots tres. Però sobretot, i el que es posa molt de moda, i això és el que funciona amb aquests concerts de Vivaldi, és el virtuosisme. I al final acaba sent, el que primer només buscaven era el contrast, el que acaba sent és una obra de virtuosisme, especialment del violí. Llavors, doncs, a la gent sempre li ha agradat el virtuós. Per això triomfen les obres amb solista, ni que sigui una obra per gran orquestra, amb piano, amb violí, sempre triomfen perquè al final la gent li agrada el virtuós, és a dir, l'intèrpret que es llueix tocant el seu instrument. Un detall curiós també, ara que parlàvem d'orquestra, és més barat contractar una orquestra amb solista per una obra de solista que contractar una orquestra sola per una obra orquestral. Dius, ostres, no em quadra, no? És a dir, menys músics, aquí amb un solista... No, perquè per una obra amb solista l'orquestra ha d'assajar molt poc. I pagues els assajos, també, diguéssim, no només d'interpretació.
1: Fas tot el pack complet.
0: En canvi, per una gran obra sinfònica, ostres, l'orquestra té més treball i per això també surt més car.
1: Mira, curiositats. Érem també coses pràctiques, eh? Per si algú està pensant ara a casa, vull contractar, doncs que
0: sàpiga. Vull contractar.
1: Sí, que sàpiga el què. Per tu és l'obra que més t'agrada de Vivaldi? Perquè em deies, és la més coneguda, però en canvi
0: coneguda.
1: Ha fet un munt d'obres que passen per segon pla.
0: I en altres obres. És molt curiós perquè el senyor va fer quasi 50 òperes, que no es representen gens. Va fer música religiosa. De fet, ell era capellà.
1: Sí.
0: Ell era capellà. Bueno, era capellà. Es va ordenar sacerdot, però va després... Va dir poca missa i, de fet, va viure sempre amb una companya femenina i va fer obres religioses. Hi ha una obra que també es canta moltíssim, que és un Glòria, que és un Glòria, amb dues trompetes, amb re major, una obra d'aquestes brillants també. I va fer un oratori que es diu Judita Triumphans, que també és una gran obra. I després té altres concerts també, però aquests segurament són els més famosos per un motiu també, que és que, a diferència de tota la música de la que estem parlant, sinfònica, concerts, aquesta és una música que diem programàtica, és a dir, és descriptiva. Així no és el concert número 1 o el concert número 2, com deien, de Brandenburg, per flauta, dolça, trompeta i violí, sinó que porten uns títols, no?, que són les quatre estacions. I, per tant, cada concert intenta reproduir, és a dir, intenta transmetre no només el que diem música pura, que seria el que transmet la música, sinó que aquesta música és descriptiva. Intenta transmetre a l'oient, doncs, les imatges de la primavera o de l'estiu o...
1: La tardor i l'hivern.
0: De la tardor i de l'hivern, no?
1: M'has dit, escolta, si ha de sonar algun moment de les quatre estacions, doncs home, que soni segurament el que també la gent més té al cap quan parlem de les quatre estacions, o que potser ni ho saben que són les quatre estacions, però que quan comencen a sonar algunes notes diuen, ah sí, aquest em sona.

0: Abans que parlaves de virtuosisme, doncs això és un clar exemple de virtuosisme.
1: Sí, i ara aquí entraria el solista, que és el que té la part, diguéssim, més de lluïment.

0: Aquest és. Va, aquí està el solista. Això de les imatges, creus que costa entendre, o és que ens ho fem venir bé per dir sí, sí, això és clarament l'estiu i ens està parlant de l'estiu, o no, o és que mira...
1: No, encaixa, encaixa sí. Bastant bé, encaixa bastant bé, encaixa bastant bé. De fet, a la partitura original hi han quatre sonets, se suposa que escrits pel mateix Vivaldi, que donen la introducció a cada una de les, dels quatre concerts, on, diguéssim, ambienta ja de manera literària el que serà després l'obra musical.
0: T'està explicant, et posa una mica de context,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Dins d'aquests quatre concerts que tu parlaves hi ha tres moviments?
1: Sí, mira, això també és una cosa que em sembla que és molt fàcil explicar i molt fàcil d'entendre. El barroc, com a època, diguéssim, artística, és una època de contrastos. Només cal pensar, per exemple, amb les columnes salomòniques, no?, totes recargolades, amb la glòria del Bernini, no?, al Vaticà, o, per exemple, aquells quadres del Ribera, que es veu allò Sant Jeroni a la cova, que es veu tot negre i aquella calba brillant, no?, amb el mantell vermell i la pell tota arrugada. Doncs en música, el contrast també és un dels objectius principals. Com es fa aquest contrast? Primera, com dèiem, amb l'alternança entre tutti i soli. Ara toquen tots, ara toca un, o toca un grup. Després, amb totes les obres, tenen tres parts, que els diem tres moviments, perquè moviment indica la velocitat, que bàsicament és ràpid, lent, ràpid. I després, un altre efecte molt típic de la música és el contrast entre forte i piano. És a dir, repetir la mateixa frase, primer tots, després els solistes, o repetir la mateixa frase, primer fort i després fluix, i alternar el tutti i el soli amb ara un moviment ràpid, ara un moviment lent, i una altra vegada un moviment ràpid. Aquesta és la base del barroc.
0: De la música barroca. Aquest, una mica de joc de contrastos.
1: Sí, sí, sí.
0: Dins el teu santoral, si se'm permet l'expressió, d'autors clàssics, on està Vivaldi?
1: Vivaldi està... amb els simpàtics. Els simpàtics.
0: A veure.
1: Està amb els simpàtics. Està amb Mozart, per exemple.
0: Vale.
1: Està Mozart, que és amb els simpàtics. Mozart, per exemple, sempre havia sigut respectadíssim. Hi ha una frase famosa de Richard Wagner que diu: crec en Déu, en Beethoven i en Mozart. Lo más grande, no? Que diria. Sí? Què passa? Que avui en dia també tenim una imatge, potser una mica, no?, figures com Wagner o com Beethoven, els veiem com a molt monumentals, però també com a molt, molt gegantins, però com a molt freds, potser molt distants. En canvi, Mozart, sobretot després d'aquella famosíssima pel·lícula de l'Amadeus, va passar a ser un noi simpàtic. Llavors, Mozart, que musicalment no havia potser arribat a... el nivell que tenia entre els músics, entre el públic, és Beethoven, Wagner, Bach, són els grans, no? Mozart s'hi ha col·locat i potser en primer lloc. I un exemple molt clar el tenim a Tarragona. Els carrers. Els carrers dels músics.
0: Sí.
1: Quin és el carrer principal d'entrada? Carrer Mozart. I després què tenim? Qui ho va fer bé, eh? Perquè també hi ha Johann Sebastian Bach. Però
0: el principal...
1: carrer Mozart, i després tenim els músics, i Vivaldi, diguéssim, seria com un d'aquests músics simpàtics. Ara em ve al cap un exemple de Lelutier. Jo he sigut tota la vida també un fan de Lelutier,
0: sí.
1: I fan un dia un programa de ràdio en el que hi va un expert o en música, o han de fer uns programes, i fan, clar, jocs de paraules. I un li pregunta, diu: ¿conoce Vivaldi? Diu: claro, diu, se come buenísimo, no? Pensant-se que li està parlant d'un restaurant italià, no? És a dir, però hi surt Vivaldi amb Lelutier, que fan uns espectacles també de música per qualsevol tipus. Surt, quan li parla el nom, li pregunta: com es llama? Diu: Clara de Luna. No, Clara de Luna és l'obra de piano de Beethoven, no? I em diu: no, Carmen de Bizet. Diu: Clara. Diu: Carmen, no me dijo... Es pensa Carmen de Bizet, que és el nom de la persona

0: persona que truca a l'emissora, no? I li està parlant d'un compositor i una obra, i amb aquests jocs de paraules fan. És a dir, Carmen de Bizet segueix sent una obra famosíssima, no? Vivaldi segueix sent un músic famós i un músic simpàtic. Ningú sap gran cosa de la seva vida, ningú coneix gaire més les seves obres, però segueix sent un músic d'aquests famosos, no? Que estaria, doncs, entre els 10 músics més famosos o coneguts.
1: Segur, fins i tot gent que no li agrada o que no té cap tipus d'interès per música clàssica, si li preguntes, diguem, autors clàssics.
0: Home, sortiria Vivaldi, segur.
1: Força probable que et digui, sí, abans Vivaldi que Bach.
0: Sí,
1: o
0: clar.
1: O Wagner.
0: Clar.
1: Sí. Josep Mario, deixem aquí.
0: Oh, i tant.
1: Vinga, d'aquí a 2 setmanes a veure si em portes un altre simpàtic o a veure què em portes.
0: A veure què portem.
1: Vinga, que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment. Adéu.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
4: Los Tresillos Las Gavarras, número 1 en sofás y descuentos. Jamón Gran Reserva de 8 a 9 kilos. Bodega Duroc, El Pozo. Paleta Ibérica de 6 kilos. Jamón Serie Oro de 7 a 9 kilos. Todo eso comprando en Los Tresillos Las Gavarras. Le obsequiamos totalmente gratis. Además, 15% de descuento en toda la tienda. Los Tresillos Las Gavarras, número 1 en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
3: ¿Qué pasa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Avui farem un viatge al passat, com és habitual al nostre Històries de Romans, amb el profe, amb Joaquín Ruiz d'Arbulo. Profe, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Pablo. Molt bon dia a tothom.
0: Però viatge al passat per parlar de l'actualitat, més actualitat que mai, perquè t'he proposat parlar de l'habitatge. Com era, com es gestionava, hi havia polítiques d'habitatge en l'antiga Roma. Tots eren propietaris, hi havia règim de lloguer. Com es vivia aquesta situació a Roma, Joaquín?
1: Doncs mira, com sempre ens passa, cada vegada que tenim que busquem demanes, fer una miqueta una comparació de què feia les nostres avants passats, doncs tot el que es passa a nosaltres ara ja passava a la Roma del segle I i del segle II. On vivien els romans? Pues quasi tots els romans vivien de lloguer, com nosaltres. Hi havia propietaris? Sí, hi havia grans propietaris, amb unes diferències terribles, que s'hi diria, entre la comoditat d'una gran domus com amb jardins a la ciutat de Roma, o viure en un petit apartamentet. Però per número de gent, dius, bueno, i tots els romans tenien casa pròpia? No, el més habitual, a veure, això passava als pobles, el mateix que es passa ara, la gent que viu als pobles normalment vius en una casa, els pobles petits, perquè ja era la casa dels avantpassats quasi, no? Del besavi, de l'avi, després l'avi va fer reformes, li va ficar un alcastor, i són les cases familiars que continuen. Més si són propietats ja del món agrari. Però, en canvi, a les ciutats això funciona diferent. I, clar, les nostres ciutats deriven de les ciutats romanes. Pensa que al segle IV, quart després de Crist, ja al moment ja final de l'Imperi Romà, tenim uns documents que ja hem parlat a vegades a Roma meravellosos, que són els regionaris, que és un cens, literalment un cens de tot el que hi ha a la ciutat de Roma. Temples, fonts, termes, places i també, per suposat, cases. I entonces sapiguem el número de cases que hi ha privades de tipus domus, aquestes cases de planta baixa i pis superior, però el que es diu els regionaris és que a Roma hi havia 46.602, és a dir, donen el número exacte, d'ínsules. I una ínsula, en el món romà, és l'equivalent a les nostres manzanes de l'Ensanche. Bueno, no ven d'una manzana de l'Ensanche, però tenim que pensar que una ínsula era un bloc massís de cases organitzada entorn a un pati central, de pisos, cases que podien ser de 4, 5, 6, 7, fins a 10 plantes. I no hi havia ascensors, tot això amb escales. Podem ja imaginar que la gent que vivia en aquestes ínsules lo feia pagant un lloguer, es deia locatio, i de forma que cada una d'aquestes ínsules sempre estaran vigilades per un conserge, els dits insularis, que vigilaven les ínsules perquè no entrés un estrany, això per tenir el portero, el concepte de portero que també ha passat a la societat moderna, aunque ara ja no estigui de moda, però jo recordo de nen a Tarragona, jo vivia en una casa de lloguer amb els meus pares, eren poc pisos, i sin embargo teníem una porteria amb una portera perquè era quasi com fonamental, no?, que s'encarregava de netejar l'escala i de les basures, etcètera, etcètera. Pues també això l'hem heretat dels romans. Lo pitjor que era, pues, viure a dalt de tot. Perquè, clar, es deien la viure subtegulis, que volia dir literalment sota el sostre, volia dir, primer, que tenies que arribar, con lo cual, clar, pues imagina't, puja escales, pisos, en fin, això se fa molt dur, i després, clar, el calor i el fred, allí són extrems. Por lo tanto, era lo més barato, però també lo més hostil. Però la dificultat de trobar una vivenda era tal que tenim evidències de gent que vivia, o sigui, que havia llogat el forat que queda sota les escales.
0: Ostres!
1: És a dir, saps que en qualsevol escala, sempre l'últim tram d'escala genera un petit forat triangular a sota. Sí. Bueno, pues això, inclús això...
0: Es jugava com a casa, Déu-n'hi-do.
1: Es jugava com a casa, com apartamentet, aquests mini-apartaments que ara s'estan posant tan de moda. I que, bueno, i que els japonesos fa ja molt temps que és. Saps aquests hotels japonesos que són un tubo...
0: Una càpsula,
1: que te fiques dintre, una càpsula, i dius, però què fan? Pues, bueno, pues això també va ser una invenció dels romans, per la mateixa raó que lo fan els japonesos, perquè és que no hi havia espai. Això és la part més dura de la vida. Però també, si et sembla, ara podem parlar d'una part no tan agobiant, que és la situació que coneixem a Pompeia.
0: Sí.
1: Pompeia, recordem que és aquesta ciutat del segle I, ja hem parlat tantes vegades d'ella, amb destruïda per l'erupció del Vesuvi de l'any 79, i gràcies a això podem veure molt bé com era una ciutat del segle I. És molt diferent aquesta Roma que ja veiem al segle II amb aquestes cases de pisos. A Pompeia no hi ha cases de pisos, tots són cases com si fos un poblet dels nostres poblets de planta baixa i de primer pis, primer i segon pis en ocasions. Això és pràcticament la totalitat de la ciutat, però també en aquest sentit d'unes cases que sembla que quasi tot són cases benestants, no és tal cosa. Per exemple, les ínsules pompeianes, les mansanes pompeianes, que també estan formades per cases i per taverne, és a dir, per comerços, cada comerç tenia una pèrgola, és a dir, un altell, un primer pis on vivia la família, de forma que tothom que tenia una botiga vivia a la mateixa botiga. Dius, ostres, quina cosa tan estranya. Bueno, lo mateix d'alguna forma, si ara recorrem les nostres ciutats, Pablo, els nostres oients estaran d'acord, pues veiem aquestes tendes de pakistanis, de xinesos, la verduleria, que són famílies que, aunque no puguin viure allí mateix a la botiga, perquè lo prohíba ja la legislació, però, bueno, que se passen tot el dia a la botiga. Pues això també l'hem heredat dels romans. La gent que tenia una botiga vivia al pis superior i, d'aquesta forma, bueno, mantenia els horaris i podia controlar també la... En fi, que no le robessin a la nit els seus productes. I a Pompeia tenim uns documents preciosos que són, com s'ha conservat tot, i tenim unes pintures a les parets, s'han conservat dos cartells de lloguer. Tu vas per la via de l'abundància i arriba un moment en què tu veus una pintada en un mur que diu, tradueixo, aquesta és la ínsula Rianapoliana, és el nom de la manzana, propietat de Gneo Aleio Nigidio Mayo, es lloguen a partir del pròxim dia 1 de juliol, les calendes júlies, a partir del pròxim de juliol, aquí es poden llogar botigues amb les seves cases superiors, taverna i compèrgulis, el que havíem comentat, pisos de qualitat, les diuen cenàcula equestria, és a dir,

0: grans pisos propis de la gent del cens sequestre, que era la gent de molts diners, el que diríem una societat burguesa. Per tant, pots llogar botigues amb la seva caseta, pisos i també una casa amb atri i peristil, que són aquestes grans domus. Els interessats han de dirigir-se a Primus, esclau d'Ignellus, Aleius, Nigidius. És a dir, que la gent que anava per Pompeia tenia allí aquest anunci d'un lloguer. I en una altra part de la ciutat tenim una altra també molt, molt, molt maco, que diu, en la propietat de Julia Fèlix, la filla d'Espúrius, es lloguen una casa de banys, és a dir, unes termes, unes petites termes públiques, perquè públiques per refereixo, però de gestió privada, és a dir, algú que s'ha comprat un banys perquè la gent pugui anar a prendre el bany i tu cobres l'entrada. També es lloguen botigues, cases superiors, és a dir, aquestes botigues com Pèrgol l'altra vegada, apartaments, i tot això es farà a partir del pròxim 15 d'agost, diu el letrero, fins a 6 voltes aquesta data, per 5 anys seguits. És a dir, que ja te proposen un lloguer i que te mantenen el lloguer per 6 anys. Però només, clar, què vol dir això? Que al cap de 6 anys te pugen el preu.
1: Ja. Per això et vull preguntar, pel tema preus. Això ho sabem, està registrat? Com, si hi havia política de preus, si cadascú posava el preu que volgués?
0: No, però sí que ho podem imaginar perquè, desgraciadament, també aquests temes inflacionaris ja deriven del món romà. És a dir, què va passar a Roma? Clar, la situació és molt diversa. A les ciutats d'Itàlia o de les províncies, ja no diguem, on la vida era més normal de Roma. Clar, Roma era un lloc excepcional. En la República tenim que pensar que conforme Roma se va fer més important, el camp, molta gent se va arruïnar, sobretot al segle II i I abans de Crist, perquè els grans propietaris, després de les guerres púniques, compraven els terrenys molt bé de preu, perquè la gent s'havia anat a la guerra i havia descuidat les seves propietats, i els grans milionaris el que feien era comprar molta terra, compraven esclaus molt baratos i, mira, feien els grans latifundis. Què feia la gent normal? Un soldat que torna a casa i es troba que s'ha quedat sense propietat perquè la seva dona, que feia 5 anys que no la veia, l'ha tingut que vendre? Pues se anava a Roma, perquè com era un ciutadà romà, tenia dret a Roma als repartiments gratuïts de blat i de menjar. Clar, què va passar? Que Roma se va anar omplint d'aquesta quantitat de gent mantinguda per l'Estat sense gran cosa a fer, aquesta plebs, i clar, aquesta plebs tenia que viure en algun lloc, i va començar una cursa tremenda de construccions. Cras, el famós Cras, l'home riquíssim, l'home que dona la paraula per dir a algú que té una gran fortuna, el company de Pompeu i de César, el primer triumvirat, era hipermillonari perquè el que feia era comprava manzanes senceres d'edificis ja vells, les tirava a terra i construïa de noves. Però construïa de noves en plan especulació pura. Vinga, que quanta més gent millor. Clar, quan ara veus a los grans constructors de Madrid, pues en l'època del Jesús Gil, del Florentino, bueno, Florentino Pérez no sé si també fa pisos o no, no, però diguem, Jesús Gil seria aquí, diguem, aquest model de tota aquesta gent que se va fer d'or fent totes les la conurbació de Madrid o de Barcelona, pues estaven fent exactament el mateix que ja feia Cras al segle I abans de Crist. I tant Cras com aquesta gent ara se varen tornar hipermillonaris. És a dir, els beneficis de los pelotazos han sigut sempre terribles. Mentrestant, la gent que feia, bueno, sobrevivia en fi, de diferents formes, però diguem que aquesta pressió que tenim ara, jo no sabria dir si tan exagerada, perquè és veritat que ara estem en un moment especulatiu que a mi me costa d'entendre, sobretot la situació a Espanya. Jo, igual que tu, pues, tinc oportunitat de viatjar, i clar, anar a Alemanya, anar al nord de França i veure que te pots comprar una caseta amb jardí en un lloc petitó, bueno, és a dir, una cosa senzilla, però una caseta amb jardí amb el preu de que aquí et demanant a Barcelona o Madrid per un pis de 2 habitacions, dius, ostres, algo aquí no funciona, no? I aquest crec que és un dels grans problemes que, bueno, ara lo estem visquent i per això estem parlant de la vivenda, però això té aquesta herència, Desgraciadament, aquesta tradició es ve molt de lluny.
1: És a dir, que el tema d'especulació, grans tenidors, tots aquests conceptes no es deien així, però existien.
0: Existien, però existien només en llocs molt determinats, en grans ciutats. Per exemple, probablement aquí a Tàrraco, on vivim tu i jo, havia aquests problemes a l'antiguitat romana, però aquests problemes no existien a Bàrquino, a Bètulo, a Ilerda, a Dertos,

0: França, que eren ciutats més petitones i on encara havia lloc per tothom. Saps? Aquest és el gran problema de, diguem, de l'urbanisme, que conforme i de l'oferta i la demanda, no? Tu vas omplint l'espai, arriba un moment que no tens espai per construir més, i què passa? Pues que si no tens oferta, pues, la demanda i l'oferta, llavors puja els preus. Ah, i clar, sí, això sí, és una altra maledició econòmica que no té possibilitat. Con lo qual, a Roma, ja t'he dit, la gent vivia o molt i molt bé, o d'una forma normal, o d'una forma miserable i molt miserable. Però fixa't, inclús per aquesta pobra gent que vivia sota una escala o que vivia sota un teulat, tenia la possibilitat, primer, de baixar al carrer i de trobar uns banys públics, és a dir, un lloc on poder anar al vàter, per dir-ho d'una forma còmoda, tenia una font d'aigua potable a poca distància de la casa, i tenia després a Roma la possibilitat d'anar a prendre un bany en condicions a les termes, a les grans termes, que eren d'accés gratuït. Con lo qual, bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, de moment ja el que t'està oferint l'Estat. Yeah. I si això li afegeixis, en el cas que parlàvem abans dels ciutadans romans, els repartiments gratuïts de menjar, doncs, escolta'm, diríem, Déu-n'hi-do, eh? Clar, on hi ha que firmar?
1: Hi ha una part que la tens coberta, és a dir, al final, vas a casa a dormir. La resta del dia pots estar fora?
0: Quilico, aquesta és la lògica. La lògica realment del món romà és que era una vida al carrer. Al carrer tenies, primer, les botigues, que és l'altre gran element urbà, característica urbana, que te donen l'alegria, la gent, i després tots aquests serveis, començant per el bany, per l'aigua, per les fonts públiques i per els vàters públics, que ja t'asseguren una... com te diria jo, un assentament de la ciutat. Tenim que pensar a veure que el París del segle XVIII, de les novel·les que llegim, del segle de les llums, París no tenia clavegueres. Es va fer a finals del XVIII. Pues imagina tu cada vegada que amb tots els cotxes de cavalls a ritme d'un avall, que eren les carrers de París cada vegada que hi havia una tormenta. Això en el món romà era impensable. Tota la ciutat, si Roma la primera, tenia un sistema de clavegueram absolutament fantàstic. I bé, això era el que, diguem, d'una forma facilitava la vida de la gent.
1: Escolta, donarem un argument més perquè la gent es miri la sèrie Roma, aquesta sèrie que la sintonia, la nostra sintonia de les històries de Roma ens ve d'aquí, ve de la sèrie que hem recomanat moltíssimes vegades, que són dues temporades i la teniu a HBO Max, perquè el que tu has explicat de poder veure per una banda les domus de la classe benestant i per alguna altra aquestes ínsules i aquesta espècie d'apartaments amb un pati central, es veu a la perfecció. És a dir, en
0: aquesta
1: sèrie...
0: Exacte, sí, els protagonistes, sí, el centurió que ja té una caseta d'una certa entitat, però bueno, està en una vida de barri, te mostra tots els mafiosos del barri, la vida en les termes, exacte, i luego lo compares això amb les villes increïbles dels poderosos. Sí.
1: Joaquín, vinga, ho deixem aquí, si et sembla. Dimecres vinent més. Una abraçada.
0: Molt bé, una abraçada per tothom. Cuida't molt.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Vinga, obrim portes, obrim finestres i sortim a la mar. Com és habitual, cada dos dimecres saludo a aquesta hora la Mercè Toldrà. Mercè, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Fa un parell de setmanetes em vas portar fins a l'Escala.
1: Sí.
0: Vam estar parlant de la Festa de la Sal.
1: La Festa de la Sal.
0: Amb la directora del Museu de l'Anxova i la Sal.
1: No? La Mariona, sí. Sí.
0: I avui em portes fins a Ses Illes.
1: A Ses Illes.
0: Em portes a Palma.
1: A Ses Illes, a Palma, a Palma capital.
0: Per parlar amb l'Albert Forés, que és el director...
1: El director gerent del Museu Marítim de Mallorca.
0: Molt bé. Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos tu també de guia avui, aquí a Onda Cero Tarragona.
2: Bé, per telefonar-nos.
1: El Museu Marítim de Mallorca també està en un entorn així molt, molt privilegiat, des d'un punt de vista també de patrimoni, perquè està proper a la catedral de Mallorca. És, això és un punt que tothom...

0: té aquesta vista, no?, de la catedral, doncs a baix, ses voltes, a baix és el passeig de Baluar, Albert, es diu així?
1: El passeig de la Murada.
0: De la Murada, vale. I llavors, doncs, hi ha ses voltes, que aquí és on hi ha el Museu Marítim de Mallorca, però ara ens explicaràs, però no només estàs amb el Museu Marítim de Mallorca, sinó que també estàs amb el Museu de la Mar de Sóller, o sigui, portes patrimoni marítim a Mallorca.
2: Clar.
1: A tot el territori.
0: Això mateix. Però el Museu Marítim de Mallorca l'hem posat en aquesta setmana perquè d'aquí poquets dies farà un any que va renovar tota la seva museografia. També va canviar el discurs i va ampliar els conceptes que s'explicaven des d'un primer moment, no? Uh-huh. Ens pots explicar quina és aquesta nova museografia, quina acollida ha tingut i què tal la vinculació? Perquè, clar, és una proposta des d'una perspectiva global i participativa, no? I on hi ha una implicació de la comunitat, però també que es tractin diferents temàtiques. Ens les pots anar explicant una mica tu així una pinzellada?
1: Sí, mira, nosaltres el Museu de la Mar del Port de Sóller és un museu local que xerra de la vida al Port de Sóller, i la diferència que hi ha amb el museu d'aquí de Palma, que és el Museu Marítim de Mallorca, és que aquest tractem la mar de forma transversal. Llavors, això ho hem fet generant un discurs obert amb diferents agents del territori i que hem obert diferents processos participatius, tant amb agents particulars com a la ciutadania general, que hem fet una sèrie d'accions en fires nàutiques i en les mateixes seus per recollir opinions de les persones que ens visitaven. I llavors, en la proposta pròpia que tenim nosaltres, no? Llavors, amb aquesta combinació d'uns i altres, hem generat un discurs on xerrem de la història de Mallorca en relació al mar, que és bàsicament des dels seus orígens, des que arriben els primers navegants, fins avui en dia. I en aquest trànsit en el temps, doncs tocarem diferents aspectes de la història de la illa i en diferents moments, en diferents sales, obrim portes al debat contemporani de com ens relacionem amb la mar avui en dia i quines problemàtiques afrontem, pues, a les nostres costes, com pot ser el turisme, el canvi climàtic i l'increment del nivell de les aigües, o com la generació de reserves marines doncs troba l'equilibri amb la pesca professional, amb la recreativa, amb les activitats turístiques. Vull dir que són debats que hem d'anar afrontant una mica en mica.
0: Clar, és que vosaltres teniu tots els aspectes, vull dir, generalment molts tenim quasi bé tots els aspectes, però vosaltres, clar, d'un inici, allò que podríem dir tradicional, heu arribat a la part contemporània, doncs, més vinculada al turisme, al tema del territori, al tema de tot el que és la part de la construcció, el canvi climàtic, també l'arqueologia subaquàtica. Vull dir, ho teniu en un petit espai, teniu
2: toquen tots els pals.
0: La transversalitat de tota la llengua,
2: clar, que això
0: la
2: no
0: gastronomia...
2: Sé. No, aquí hi ha dues coses. Per una banda dius, Albert, tinc un munt d'ingredients, és a dir, a l'hora de fer un canvi de museografia i a l'hora de pensar a veure què és el que volem fer i com ho volem comunicar als nostres visitants. Tens molts ingredients per poder jugar, però a la vegada això també pot provocar un mal de cap, que és dir, és que tinc masses ingredients.
1: Sí, per això nosaltres el que vam fer també és treballar amb unes comissàries que són expertes en comunicació i vam saber trobar aquest equilibri, perquè podíem haver optat per agafar, sense desmereixer ningú, però un tècnic tradicional que ens fes un discurs doncs, més patrimonial, però vam optar per un equip de comunicació que
0: per
1: donava aquesta visió més fresca.
0: Per apropar-ho,
1: sí. Exactament, per apropar-ho, per donar una visió més fresca i també seleccionar tots aquests ingredients que no sigués una cosa que em va fer molt i que fos una cosa atractiva i que obrís pinzellades a obrir... com que juguem amb un espai d'exposicions temporals, doncs tot el que sigui la sala permanent obrim pinzellades a poder-los treballar en aquesta posició temporal. I bueno, de moment no estem fent així.
0: Val. Les exhibicions temporals les vinculeu sempre a la mar o feu una mirada molt més àmplia?
1: No, sempre a la mar. Sempre a la mar, el que passa que tractem una mirada més àmplia. Ara, per exemple, hem fet una exposició que es diu Atlàntides.
0: Sí.
1: I que parlem del mite de l'Atlàntida, però també de les illes submergides i del futur que ens esdevindrà amb el canvi climàtic. I llavors, per fer aquest recorregut, hem parlat del mite, de l'origen del mite, dels congressos que s'han fet al voltant d'aquest mite, de com podia ser una Atlàntida, hem recollit també

0: pues l'obra de Jacint Verdaguer, que parla de l'Atlàntida, o que es titula l'Atlàntida...
1: És a dir, que la mar és sempre el fil conductor, però que es treballa en molts altres temes.
0: Exactament. I al final, de tot aquesta recopilació de cinematografia, literatura, música, que té a veure amb l'Atlàntida, per acabar parlant de com el canvi climàtic està submergint a illes contemporànies, sobretot de la zona pacífica, però que a la costa mediterrània ja està pujant el nivell del mar en diferents punts de la costa catalana, per exemple, o de la Balear, ja està pujant el nivell del mar. I en 100 anys pues, això es veurà incrementat.
1: Sí, i ara que dius això del nivell del mar, vosaltres esteu quasi bé a tocar, com nosaltres, que estem a tocar de mar. Però vosaltres teniu l'espai aquell exterior, perquè el museu... Quants metres quadrats ocupa, més o menys, l'exposició permanent vostra?
0: El museu ocupa uns 800 metres quadrats, més o menys. Sí, una extensió molt gran, però bueno...
1: Però teniu aquella plaça al davant de ses voltes que l'aprofiteu per fer moltes activitats a l'aire lliure, perquè també el clima ho permet.
2: Clar, tot ajuda.
0: Exacte. Sí, nosaltres tenim un espai aquí fora, que és la plaça de ses voltes, que queda envoltada de la catedral i de...
1: És un entorn també màgic.
0: És un entorn privilegiat. Sí. Exactament, també hi ha... la seu episcopal, vull dir, el museu d'Art Sacre, vull dir que tenim un conjunt patrimonial molt potent. I llavors, doncs, en jornades d'aire lliure, dia internacional dels museus, això, pues aprofitem per fer activitats a fora.
1: I en aquest any que heu canviat la museografia, nous continguts, per aquesta part que és vinculat amb la comunitat, no ho sé, això és una pregunta que em faig jo, perquè, parlant de la meva experiència, heu tingut moltes més donacions de patrimoni que abans, o heu mantingut el que teníeu?
0: No, ha sigut un reclam. O sigui, ara, això ho xerrava amb un company nostre, que és el president dels Amics del Museu Marítim de Mallorca, que sempre deia, quan estigui un museu obert, veuràs que això començarà a arribar a col·leccions i col·leccions.
1: Això vol dir que estem fent alguna cosa bé.
0: Sí, exacte. Sí, és com un amplificador, llavors la gent ja veu que el museu és un espai segur on dipositar patrimoni, que moltes vegades hi ha persones privades que no saben què fer amb ell, i realment és que aquest estiu, aquest agost, ens han arribat dues veritables joies, a nivell documental i a nivell d'obra física.
1: Sí.
0: Ens ha arribat una pintura d'en Pineda, d'un vaixer, d'un pintor que es dedicava a pintar tota la marina que arribava al port de Palma, de Barcelona, i que venia de les Illes, en aquest cas, i ens ha arribat una pintura d'ell, llavors una litografia també d'en Pellicer, i llavors una persona ens ha donat tota una sèrie dels codets de bitàcora, i tot de quadres de navegació d'un capità mercant de finals del 19 i principis del 20. I bueno, a més, una persona, a part de figura capità mercant, era una persona molt preocupada per la meteorologia, molt preocupada per... Bueno, molt preocupada,
1: o sigui, amb detalls amb aquests quaders que pot servir per treure molta informació.
0: Exactament. Tens molta informació a nivell de vaixell, però també a nivell de climatològic.
1: Sí.
0: Perquè a més guardava retalls de premsa... Ja
1: això són petites joies.
0: Sí. Ara, petites joies que no te les esperes i te les trobes.
2: Sí, de quins anys estem parlant, aquest quadre de bitàcora, Albert? Doncs
0: pues mira, això són de finals del segle XIX.
2: Finals del XIX.
0: I aquest capità va morir en els anys 50-60. Llavors és una persona que també va defensar la República, va portar aquí la notícia de com està esdevenint tot el que passava a la península... I vull dir que era una persona que m'estava com molt preocupada per tot el que estava passant en cada moment. I bueno, va estar treballant a Anglaterra també a finals del 19, descarregant carbó, vull dir que és una persona...
1: Polifacètica.
0: Amb molt de potencial d'informació. Sí. I ara vam trobar l'altre dia un retall de premsa de la climatologia del Llevant peninsular. I vam fer una comparativa amb les temperatures de 1924... a Alacant, a Barcelona, em sembla, i amb el que estava amb les temperatures d'avui. Llavors hem vist que ha hagut una diferència de les màximes d'uns 2-3 graus i les mínimes també de 2 o 3 graus.
2: 2-3 graus,
0: a 35,
2: sí,
0: abans... Sí.
1: Per això és important tota aquesta documentació. I a més, el que tu comentaves, no, és que és un reclam, perquè la gent veuen que aquí es guardarà, però jo crec que no només veuen que allí es guardarà, sinó que es posa a l'abast de tothom. I llavors la gent ho pot contemplar i ho pot saber. I això doncs també fa molt, perquè si també només ho conservéssim, la gent tampoc no sabria que existeix. I el fet de que

0: estigui exposat i que doncs, la gent, entre cometes, així d'una manera molt així divulgativa, ho admiri, doncs també fa que la gent s'interessi perquè doncs, també els que ells han guardat o que ells han preservat pel seu hobby o per la seva feina, doncs fa que vaja, jo m'hi he trobat moltes vegades amb això, no? I això és molt positiu per tothom, o sigui, pels museus
1: sí, perquè...
0: que ho tenim, però ells perquè també perquè tothom en pot gaudir
2: clar,
0: després.
2: Sí.
1: És clar, un sí, perquè és això que sempre xerra, no?, de que una persona no s'acaba de morir mai fins que... O sigui, s'acaba morint quan ja ningú la recorda.
0: Recorda.
1: Llavors, aquest capità, no?, que és en Damià Rigo, doncs la seva neta, que ja és una senyora de 70 anys o més, doncs clar, el transmetre tot això a nosaltres ja és una manera de que el seu avi no es perdi. I...
0: Clar.
1: I el coneixement que va generar i tota la informació que ara nosaltres ens serveix doncs, per fer un estudi de com eren aquests capitans marcants de llavors.
0: I ara ja vosaltres ja esteu començant ja les activitats escolars així per acabar...
2: El Marítim Educa, no? He vist a la web.
1: Exactament, sí, sí.
0: Esteu ja amb les escoles, ja amb el programa d'activitats?
1: Estem a tope amb l'escola, sí, sí. I realment estem, com que tenim els dos centres, doncs tenim una oferta educativa molt potent i ara en aquest... Clar, l'any passat vam obrir ses voltes el 3 d'octubre, quan ja la programació educativa ja estava molt tancada a nivell escolar, però enguany, clar, al ser un espai nou i tenir una oferta educativa pues, diferent i nova, pues, també
0: clar, és un reclam. Estan...
1: És un reclam.
0: Sí, sí,
1: i,
0: sí, sí.
1: Bueno, ja estem omplint bastant l'agenda.
2: Bueno, tardor intensa.
1: Sí, tardor intensa.
2: El Museu Marítim de Mallorca, ses voltes, i també el Museu de la Mar, del port de Sóller. Ja. Albert Forés, director gerent, gràcies per atendre'ns avui a Onda Cero Tarragona.
1: Bueno, pues moltes gràcies, sobretot a la Mercè, que sempre té una mirada posada aquí a la illa.
0: Home, és que la mar és la que ens uneix a tots.
1: Exactament.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Bona navegada.
1: A vosaltres també, Onda Cero. Molt bé.
2: Mercè.
0: Adéu, adéu.
2: Ho deixem aquí, et sembla?
0: Ho deixem aquí.
2: Vinga, avui a ses illes. A veure on em portes, perquè estàs molt viatgera, et veig jo, aquesta temporada.
0: Sí, hem començat amb...
2: Sí, l'Escala, Palma... Bueno, bé, m'agrada.
0: Bueno, potser perquè ha estat un estiu així molt calorós i ens ha costat potser una mica viatjar, potser ara tenim ganes.
2: Ara tenim ganes de fer-ho.
0: De viatjar.
2: D'aquí dues setmanes més. Adéu, Mercè.
0: Adéu.
2: Senyores, senyors, dos minuts, ja arribem al punt de les dues de la tarda, l'hora de Notícies Mediodia. Arriben els companys dels serveis informatius, nosaltres posem el punt i final a la ciutat d'aquest dimecres 30 de setembre. Demà més, a la mateixa hora, la una, a la mateixa sintonia, la d'Onda Cero. Fins demà.
3: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz, Onda Cero Tarragona. La teva ràdio. En bones mans, amb Robert Calvo.
4: Hem de reflexionar sobre allò que ens emportem a la boca i també el que no ens emportem. Maria Isabel Beltrán Margarit, doctora, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Que ella és metge nutricionista, experta en medicina biològica i en antienvelliment, i és això que s'anomena medicina integrativa. I el que hauríem d'integrar a la dieta és suplements. Ara parlarem dels suplements.
5: Sí, bueno, si hablamos de la suplementación extraalimentaria, pero eso solo en los casos en que la alimentación que llevamos de forma regular no consigue aportar aquellas moléculas que realmente en ese momento el cuerpo necesita porque hay una mayor demanda.
3: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era pertorbadora, però sobre el paper en el que va passar a darrere les càmeres va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
7: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
8: Sí, tu no ho tens això, que a vegades quan veus senyals de l'univers,
7: sí,
8: dius, això deu passar
7: no
8: per alguna cosa.
7: Sí.
6: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer venir
7: el
6: set de rodatge.
3: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola. De 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: prioritats del govern durant el curs polític i revisar la seva cohesió interna i els seus suports parlamentaris. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té pressupostos aprovats i, per tant, garantida l'estabilitat. La pregunta és fins quan. Hi ha data de caducitat, tenint en compte la conjuntura espanyola i la proximitat de les municipals? Sembla que, de moment, tant Esquerra com Comuns collen, però no ofeguen. Escoltem els missatges del republicà Josep Maria Jové, Jéssica Albiach dels Comuns i la rèplica d'Illa.
1: Li oferim de nou una col·laboració responsable. Potser avui també ens troba excessivament exigents.
2: Trobem sempre propostes, trobem també propostes exigents i sé que aquí podem trobar un consens ampli per poder fer.
3: Vostè per això se queda amb la feina a mitges. Sempre, sempre a mig camí del que la gent necessita.
2: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res

0: Aquest ha estat l'ambient aquest matí a l'esquerra de l'hemicicle. A la banda dreta, Junts per Catalunya ha presentat una esmena a la totalitat a la gestió de Salvador Illa. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Els juntaires han estat molt punyents amb Illa, que han qualificat com el pitjor president de la història moderna de Catalunya. Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de Junts.
2: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: De la seva banda, el PP català i Vox li han retret les seves polítiques en matèria de finançament autonòmic i habitatge. Són Alejandro Fernández i Ignacio Garriga.
3: És un model que ni té una majoria superàmplia aquí i és que a més no el volen ni els seus a la resta d'Espanya. I vostè em demana coratge per defensar aquest trunyo?
4: Ustedes son los mejores aliados de los fondos buitre. Créame que si yo fuera un fondo buitre haría campaña por el señor Illa, por el señor Pedro Sánchez y por el Partido Socialista.
0: Doncs tant avui com ahir les polítiques d'habitatge han estat molt presents en aquest debat de política general al Parlament i ha estat allà on el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha confirmat el sí del seu partit als dos decrets del govern.
1: Cal dir, però, que poc després el portaveu dels republicans al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha matisat que abans analitzaran a fons el text. Mentrestant, l'Associació de Promotors de Catalunya reclamen un pacte d'estat en aquesta matèria i el sindicat de llogateres prepara una cassolada demà als ajuntaments per exigir l'aprovació d'aquest decret.
0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, aplaudeix els canvis normatius per millorar la protecció dels motoristes. Montse Valls, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, és el col·lectiu més vulnerable a les carreteres de Catalunya, amb 36 víctimes mortals, gairebé el 40% del total. Per això, Lamiel valora positivament l'obligatorietat d'utilitzar guants de protecció o calçat tancat. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
6: Tot això, al final, són mesures passives i mesures més actives cap als conductors de vehicle lleuger per assegurar la mobilitat i per millorar la seguretat viària d'aquests col·lectius vulnerables.
5: Els motoristes podran avançar pel voral dret sempre que els altres vehicles estiguin aturats i només en zones on estigui permès.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. Rafinha abandona la concentració de Brasil i se'n torna cap a Barcelona, on li faran proves mèdiques per conèixer la base exacta de la lesió que es va fer jugant amb la seva selecció. En principi, és només un edema muscular a la cuixa dreta. Nova exhibició de Lamine Yamal, ara amb la selecció espanyola, i col·laborant amb dos gols i una assistència en la golejada 4-1 a Croàcia. El Barça juga 6:45 contra la Roma a l'estadi Trefontane, en partit de la segona jornada de la Champions femenina i derrota del Barça de bàsquet, la primera a l'Eurolliga, en aquest cas a la pista del Dubai, 94-87.
0: Protecció Civil torna a activar en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses i acumulacions importants a partir de demà. L'episodi tindrà una durada aproximadament de 24 hores i afectarà sobretot l'interior i el sud de Catalunya. Avui sembla que el temps ens dona una petita treva. Repassem aquesta previsió amb el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a Catalunya s'espera cel ennuvolat durant les pròximes hores amb probabilitat d'algunes precipitacions disperses i ocasionalment acompanyades de tempesta a alguns punts, especialment a les zones del Pirineu. El que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, notable a Girona i al Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona. Demà s'espera temps més inestable, amb cel ennuvolat i pluges durant la jornada a tot el territori i la situació es pot complicar a partir del migdia, amb ruixats ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent que seran més probables al Pirineu Occidental i al Ter Sud a la tarda. Hi ha perill important demà al peritoral i litoral sud de Tarragona des de primeres hores.

0: de la tarda per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Les mínimes la pròxima matinada seran de 16 graus a Lleida, 18 a Girona, 19 a Tarragona, 21 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Passen gairebé 6 minuts a 2:15 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez i Robert Atall.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Ho dèiem en portada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acabarà el seu tercer debat de política general amb la garantia que Esquerra i els comuns seguiran oferint certa estabilitat al seu govern. Ara bé, el seu suport no serà gratuït. Els republicans li exigeixen que compleixi amb l'agenda independentista i els comuns amb l'habitatge i la lluita contra l'extrema dreta. Marxem fins al Parlament de Catalunya. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Sí, Esquerra ofereix a Illa una col·laboració responsable i garanteix estar al seu costat si compleix amb els acords que el van convertir president. Ara bé, segueixen sense tancar-se carpetes com el traspàs de Rodalies, el finançament autonòmic o la resolució del conflicte polític amb l'Estat. El seu president parlamentari, Josep Maria Jové, avisa que se li acaba el temps.
4: Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
3: La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, agraeix el discurs d'Illa en contra de l'extrema dreta, però li recorda que la major defensa de la democràcia és l'aposta pels serveis públics. A hores ara, el que més els preocupa és l'habitatge.
5: Perquè sí, l'extrema dreta amenaça la democràcia, això ho sabem. Però és que la principal amenaça de la democràcia ve quan la gent no sent de manera quotidiana la seva utilitat.
3: Illa creu que resoldre la crisi de l'habitatge és el fil que uneix els interessos polítics de les tres formacions, com també la voluntat de lluitar per una Catalunya més autònoma. Ara bé, veurem com s'ho fa Illa per contentar els republicans que segueixen anhelant la independència de Catalunya.
1: Molt més contundent s'ha mostrat des dels partits de l'oposició del Parlament sobre com Illa gestiona i lidera Catalunya. Per exemple, Junts el qualifiquen, Ricard, com el pitjor president de la història moderna del nostre país.
3: Sí, per governar, diu la seva presidenta parlamentària, Mònica Salés, en submissió a Madrid. De fet, volen saber què en pensen la resta de partits. Per això, proposaran que el Parlament voti la seva reprovació, una proposta que al propi Illa li ha restat importància.
6: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Esquerra i Comuns els convidem a sumar-s'hi.
7: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
3: Illa ha intentat trobar en el líder del PP, Alejandro Fernández, un aliat per convèncer la resta de presidents autonòmics populars del nou finançament, però Fernández només treballarà, diu, per fer-lo fora de la Generalitat.
8: Que mostri coratge per dir als seus companys del Partit Popular i pot trobar aliats a València, a Múrcia, fins i tot a Andalusia.
9: Li avanço que la meva modesta però enèrgica influència la faré servir perquè el senyor Pedro Sánchez marxi cap a casa i després vostè.
3: Les discrepàncies amb Vox són evidents en matèria d'immigració i fins i tot en clau religiosa, i no només pel creixement de la societat islàmica aquí a Catalunya, sinó també pel cristianisme que promulga Illa, segons Ignacio Garriga, el president de Vox, favorable a l'avortament i l'eutanàsia.
10: Un partit socialista que pretende acortar los plazos de l'eutanàsia. Ese es su humanismo, señor Illa. Pues menudo humanismo de pacotilla.
8: Jo vull dir que vostè, que és un indocumentat, un mal educat, un provocador, un extremista i un demagog. Les cinc coses juntes, vostè és el que és.
3: Doncs precisament avui s'ha llegit al Parlament un manifest en defensa del dret legal de l'avortament aquí a Catalunya, tot just abans de suspendre la sessió, que reprendrà a partir de les 3 de la tarda amb els torns de la CUP, Aliança Catalana i el PSC.
1: Gràcies, Ricard Jiménez, des del Parlament. Per cert, en aquesta mateixa cambra, Illa ha anunciat una proposta per endurir les penes i que la tinença il·lícita d'armes tan blanques com de foc suposin l'ingrés a la presó. Aquesta mesura, però, hauria de traslladar-se al Congrés, que és qui té les competències per canviar aquesta normativa. El govern espanyol ja té al sí d'Esquerra els dos decrets en matèria d'habitatge que es votaran divendres en un ple extraordinari al Congrés.
11: Nosaltres votarem a favor de tots els decrets que ajudin a pal·liar el drama de l'habitatge. Ara, em sembla que també és la nostra obligació i el nostre dret dir que aquestes mesures ens semblen clarament insuficients.

0: Ha firmat el líder dels republicans, Oriol Junqueras, des del Parlament, tot i que uns minuts després el portaveu del partit a la Cambra Baixa Espanyola, al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha resistit a confirmar el vot positiu. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, tots dos coincideixen a assenyalar que aquests decrets recullen bona part de les seves propostes, però el líder d'Esquerra al Congrés ha volgut marcar perfil propi. A diferència de Junqueras, Rufián vol examinar la lletra petita dels dos textos.
2: Como saben, vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE. Hay que mirarlos a contraluz, por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
1: Rufián assenyalava Junts que continua estudiant les propostes del govern espanyol sense desvetllar el sentit del seu vot. Escoltem la diputada Marta Madrenas.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
1: Fons de la Moncloa són optimistes respecte del suport de Junts. Asseguren que l'executiu espanyol ha treballat molt en els textos perquè tothom hi estigui còmode.
0: Veurem finalment quin és el vot de Junts. Madrena es deia que ho estaven estudiant i també ho acaba d'explicar també des del Congrés la seva portaveu, en aquest cas Míriam Nogueras, que assegura que ha fet ja una primera anàlisi i que continuen estant decebuts i preocupats per aquest text. De moment, però, no acaben de dir quin serà el sentit del vot. Mentrestant, l'acampada del sol ja té rèplica a diferents ciutats espanyoles, entre elles Barcelona. Un centenar de persones ha passat la nit a la plaça Catalunya per reclamar mesures més contundents en matèria d'habitatge.
1: Els participants consideren insuficients els nous decrets aprovats pel govern espanyol i reclamen més habitatge públic i una baixada dels lloguers. De moment, no han concretat fins quan es pot allargar l'acampada, que compta amb una desena de tendes. El sindicat de llogateres, impulsor de les principals mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge, no ha fet cap crida a participar-hi. En canvi, sí que han anunciat cassolades demà a tots els ajuntaments per exigir la convalidació dels decrets i dissabte es manifestaran a l'Hospitalet en el que vol ser un pas cap a la vaga general.
0: I el món empresarial manté les seves reserves sobre els decrets del govern espanyol. En un comunicat, la patronal Pimec dubta sobre l'eficàcia de la renovació automàtica de lloguers i des del sector dels promotors asseguren que és un decret que es queda curt perquè no aborda canvis estructurals. Apunten que és positiu actuar d'emergència a curt termini, però oblidar-se del mig i llarg termini és un error. El president d'APSE, Xavier Vilajoana, critica la inacció del govern i demana mesures que accelerin la construcció d'habitatges i donin seguretat jurídica.
4: Que en aquest dia el decret hagi desaparegut tal com estava previst, la modificació de la llei de suelo, una modificació que és imprescindible perquè molts habitatges assequibles que estan en planejaments ara mateix aturats vegin la llum, doncs sembla que és com una broma, no?
0: Vilajoana demana emmirallar-se en les polítiques d'habitatge d'Àustria i construir un pacte d'estat per fer front a la situació. En plan econòmic us expliquem que un nou informe alerta que Catalunya no està preparada per fer l'apagada de les centrals nuclears. Segons el calendari previst, ESCOU ha de tancar portes del 2030, però l'ONG Renovem-nos avisa que no serà possible si no s'accelera, Ferran, el desplegament de les renovables.
5: Així és una accelerada important, tenint en compte que la demanda elèctrica s'incrementarà en els propers anys. L'informe parla de fer créixer les energies renovables en un 230%, un objectiu molt ambiciós, ja que a hores d'ara la penetració de les plaques fotovoltaiques i els aerogeneradors només és d'un 21% a Catalunya. Per tant, consideren clau incrementar les plantes de renovables i impulsar també les centrals hidroelèctriques reversibles de la Fatarella i Flix i també la de Baells. Segons aquest estudi, si Catalunya no assoleix la producció necessària d'energies renovables, hi ha altres alternatives, però totes elles amb certs inconvenients: augmentar les importacions d'electricitat, sobretot de l'Estat, o substituir l'energia nuclear per gas, malgrat que és incompatible amb els objectius de descarbonització.
0: La Barcelona New Economic Week, el Biniu, torna a Barcelona del 5 al 7 d'octubre per impulsar l'economia del futur. Enguany, la setena edició amplia els seus continguts amb una sessió vertical sobre la intel·ligència artificial, el gaming o el sector agroalimentari.
5: L'esdeveniment tindrà lloc al D-Factory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb una previsió de 12.000 assistents. Enguany s'amplien les seves sessions verticals amb especial dedicació a la intel·ligència artificial, un sector que defineixen de clau per a totes les empreses i startups. També debuta el sector del videojoc, l'agrofood, la ciència i l'energia, a més de mantenir ja les tradicionals.

0: Durant aquests tres dies, el Viniu reunirà talent i tecnologia de diferents àmbits per poder compartir idees, col·laborar, innovar i també crear aliances. Pere Navarro és el president executiu del Consorci de la Zona Franca.
1: Però una de les qüestions principals que té que veure amb el Viniu és que tots aquests temes es relacionen. Es relacionen les tecnologies, es relacionen els temes i les persones que estan tirant endavant totes aquestes activitats.
0: L'edició tindrà 50 sessions de continguts i més de 80 experiències, ens ho explica la directora general Blanca Soriguer.
2: Però clar, no només això, sinó que el que fem és connectar aquests sectors i tindrem moltes experiències, tindre experiències amb els cinc sentits. És a dir, aquí qualsevol assistent tindran experiències d'olfacte, d'oïda, de tacte i de gust.
0: Entre les activitats més destacades hi haurà la mostra d'un robot quirúrgic o la conducció d'un avió militar, tot i que l'eix central d'enguany, com diem, serà la intel·ligència artificial.
3: Passa minut i mig a tres quarts de tres de la tarda. Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien que s'estan produint pressions, diuen, en alguns centres educatius per revertir els acords dels claustres que havien decidit no fer sortides ni colònies aquest curs. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
4: Els representants sindicals s'han concentrat aquest dimecres davant dels serveis territorials d'educació a Lleida per reclamar la inspecció i el departament que respectin els acords adoptats pels claustres i denunciar les pressions que reben els docents dels més de 1.500 centres de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides ni colònies aquest curs. Asseguren que en alguns centres s'està plantejant tornar a sotmetre a votació una decisió que, diuen, ja havia estat ratificada el curs passat. Ho consideren una situació inacceptable i critiquen que el debat se centri en aquesta mesura de pressió en comptes de centrar-se en la millora del sistema actual. Mireia Barés, de la CGT de Lleida, destaca el component laboral de la reivindicació.
5: Nosaltres no qüestionem el valor educatiu d'aquestes activitats, sinó que qüestionem les condicions en què es fan. Com, per exemple, el cas de les colònies, el professor ha continuat treballant durant la nit i creiem que aquest temps s'ha de reconèixer com a temps de treball i que tingui les garanties corresponents tant en matèria de jornada, descansos, prevenció de riscos i responsabilitat laboral.
4: A banda dels docents, també reivindiquen millores en les condicions de les treballadores del lleure educatiu, com les monitores, coordinadores i personal de cuina.
3: Gràcies, Núria. Més coses. Casc obligatori per als usuaris de patinet, edat mínima de 15 anys per conduir-lo, guants homologats i calçat tancat per als motoristes i més protecció per a vianants i ciclistes. Aquestes són algunes de les novetats del nou Reglament General de Circulació aprovat pel govern espanyol, que posa el focus en els anomenats usuaris vulnerables de la via. Montse.
6: Per primera vegada, la normativa defineix aquest col·lectiu vulnerable, que inclou vianants, ciclistes, motoristes i usuaris de vehicles de mobilitat personal. També incorpora noves mesures de seguretat en entorns urbans i interurbans, com l'impuls de camins escolars segurs o noves obligacions en els avançaments de bicicletes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha valorat positivament aquests canvis a la ciutat d'Onda Cero perquè assegura que reforcen la protecció de les persones més exposades als accidents. Igualment, destaca que troba faltar alguns elements, com és en el cas dels motoristes.
7: Hi ha algun element que nosaltres no veiem i també hi ha algun altre element que trobem a faltar. Per exemple, en el cas de motoristes, podíem haver parlat per primera vegada de l'airbag i deixar temps perquè s'incorporés l'airbag i hauria estat una bona oportunitat perquè creiem que és un element que té futur.
6: Segons Lamiel, la nova normativa busca deixar enrere una visió centrada exclusivament en els vehicles per situar les persones al centre de la seguretat viària.
3: Atenció a aquesta dada, el 83% de les persones que viuen al carrer a Barcelona assegura haver patit algun delicte, agressió o situació de discriminació. Així es desprèn d'un informe de la Fundació Arrel sobre sensellarisme i aporofòbia. Tot i que la victimització global baixa lleugerament, l'estudi mostra que augmenten els insults, les amenaces i les agressions físiques.
6: L'estudi destaca que una de cada quatre víctimes identifica un component de porofòbia, és a dir, de rebuig per la seva situació de pobresa. Les dones són les més vulnerables i és que més del 40% afirmen haver patit agressions sexuals. Ho ha explicat la directora d'Arrels, Beatriz Fernández.
8: En el cas de les dones, per exemple, presenten percentatges molt més elevats d'agressions sexuals, coaccions, agressions físiques i discriminació en espais públics i privats. I pel que fa a les agressions sexuals, el 41,4% de les dones afirma que en algun moment de la seva trajectòria a carrer han patit algun tipus d'agressió sexual.
6: L'informe també alerta que gairebé dues de cada tres agressions no es denuncien, principalment perquè les víctimes consideren que fer-ho no serveix de res o desconfien del sistema. Amb tot, les entitats socials reclamen més mecanismes de protecció i recorden que garantir un habitatge estable continua sent la millor eina per prevenir prevenir aquestes situacions de violència.
3: Barcelona ja compta amb un segon equipament municipal per acollir dones i infants víctimes de violència masclista. El nou SARA, les sigles del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida, ha obert, Anna, les portes del districte de l'Eixample.
9: Sí, concretament al carrer Montaner, número 200. Aquest centre se suma al ja existent, ubicat a Nou Barris, al carrer Marie Curie. L'obertura del nou espai ha anat acompanyada de la incorporació de 16 treballadores més i la tinenta d'Alcaldia de Feminismes, Raquel Gil, celebra que tot plegat millori l'atenció.
10: Això ens permet, juntament l'ampliació dels metros amb l'ampliació de l'equip, ens permet també doncs, fer una acollida molt més propera a les dones, que no tinguin que desplaçar-se a un únic punt, sinó que hi ha una distribució territorial entre els dos llocs.
9: Des d'aquest mes de setembre, a més, l'equipament de Nou Barris centralitzarà l'atenció d'urgència de nou del matí a una del migdia. En general, els SARA ofereixen informació i assessorament, atenció psicològica i accés a recursos residencials especialitzats, entre altres. El servei va atendre l'any passat prop de 1.300 persones, de les quals 900 eren dones i 340 infants i adolescents.
3: I abans dels esports, us expliquem que han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle submergit en una séquia de Torres de Segre. Al Segre, el cotxe va ser localitzat aquest dimarts per un vigilant municipal que va donar l'avís als serveis d'emergència.

0: Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Parlem, el protagonista, un dels protagonistes d'aquesta jornada és Rafinha, que ja torna a Barcelona.
1: Sí, el davanter blaugrana en principi pateix només una edema muscular a la cuixa dreta i això sí, abandona la concentració de Brasil per posar rumb a la ciutat comtal, on arribarà divendres i on se li faran proves mèdiques complementàries per conèixer l'abast exacte de la lesió. De confirmar-se que té un edema, s'estarà uns 10 dies de baixa, amb la qual cosa no està descartat pel partit de Lliga contra el Getafe. Si no hi ha lesió, ni tan sols hi haurà comunicat mèdic. Rafinha va ser substituït al descans del partit amistós que Brasil estava jugant contra Austràlia. Joan Laporta es va mostrar preocupat per la possible lesió d'un dels cracs de l'equip amb la seva selecció. Va ser en una entrevista a Mundo Deportivo on també va admetre que les relacions amb el Madrid són inexistents.
2: Bueno, lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Nuestro departamento legal reacciona ante estas situaciones, lo hacemos con todos los que nos han condenado antes de juzgarnos y han dicho cosas que no eran ciertas. Yo lo que espero es que se rectifique y que con el Madrid ya sabéis que se han roto relaciones. Ellos pues comparecieron en el caso Negreira. Entendemos que solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado, la relación existente es cero.
1: Hem obert els esports amb Rafinha, però perfectament també ho haguéssim pogut fer amb Lamine Yamal, que va donar una nova exhibició. Aquest cop amb la selecció espanyola i en el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga A de la Nations League de la UEFA, en el que el combinat de Luis de la Fuente va golejar per 4-1 a Croàcia al Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter mataroní va fer 2 gols, va donar una assistència i va ser nomenat MVP del partit. Inici de temporada espectacular d'un Lamine que només pensa en disfrutar.
3: Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota. Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
4: ¿Que si se ve más cerca de ganar la pelota de oro después de...?
3: Bueno, no depende a mí, yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
1: Espanya és primera amb 6 punts, després de 2 victòries en 2 partits. En l'altre enfrontament del grup C, Anglaterra es va imposar a la República Txeca per 0-2 al Fortuna Arena de Praga, amb un gol del blaugrana Anthony Gordon i un altre de Harry Kane. Més futbol, el Barça juga 3:15 contra la Roma a l'estadi Trefontane en partit de la segona jornada de la fase grupal de la Champions femenina. Pere Romeu s'ha endut a les 4 jugadores que recentment han guanyat el Mundial Sub-20 amb Espanya. Aixa, Noa Jiménez, Carla Julià i Rosalía, fet molt celebrat pel tècnic blaugrana.
5: Ara que ja estan aquí, doncs ben tornades, superimportant que ja estigui l'equip quasi al complet, en excepció de la Vicky i la Kika, que estan amb una lesió de curta durada, i la Laia una mica més de més durada, però valoro molt que tothom torni a estar aquí.
1: La novetat en l'expedició blaugrana és la presència de Van Aasten ja amb l'alta mèdica. Repassem la resta de duels previstos per avui. A la mateixa hora, Haken Juventus i París Futbol Club Arsenal, és a dir, a 7:15 de la tarda, i a 9:15 Olympique de Lyon Chelsea i Bayern de Múnich Benfica.
0: En bàsquet, primera derrota del Barça a l'Eurolliga.
1: Ha estat a la segona jornada, i a la pista del Dubai Basketball de Xavi Pascual per 94-87. Un pèssim segon quart va condemnar l'equip d'Alexander Sekulic, que, tret d'aquest tram, no va fer un mal partit, amb un enorme Kevin Panther, autor de 25 punts. El Real Madrid encara no

0: coneix la victòria en guany a l'Eurolliga, ja que els blancs també van perdre a la pista de l'FC Istanbul, 94-84. En el derbi ACB disputat al Roig Arena, el València Bàsquet es va imposar al Baskonia 111-88. No deixem l'esport de la cistella perquè el Kitsanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup, visitant a 6:45 el PAOK. L'expedició vegenca ha arribat aquest mateix matí a Salònica després d'un dia sencer de viatge, ja que va perdre l'enllaç en haver sortit el seu vol de Barcelona amb retard per les fortes pluges. També avui, per un 8:15 del vespre, l'Esperoni Girona juga el decisiu partit de la prèvia de l'Eurolliga femenina a la pista de l'Emla Konut de Turquia. I el Barça rep a 8:15 a l'Oparrulo, al Palau Blaugrana, en partit avançat de la 7a jornada de Lliga, que disputa l'equip de Javi Rodríguez a la Main Road de la Champions. Disputarà quan es disputa aquesta jornada, el Barça no podrà jugar-la perquè estarà disputant la Champions, volíem dir. A l'entrenador del Barça, doncs, no li fa nos aquesta jornada intersemanal.
1: Estoy segurísimo que si le preguntas a los 14 equipos restantes que no pueden jugar entre semana porque no están clasificados para la Champions, te diría que los cambiarían por nosotros, así que nosotros contentos, sabiendo que el calendario es más pesado, pero sabiendo que tenemos, bueno, pues ese toquecito de decir que estamos en la Champions, ¿no? Así que bienvenido sea el partido. Tenemos una plantilla amplia, son minutos para demás jugadores, tenemos chavales del filial también que están aportando mucho en cada entrenamiento, lo están haciendo mejor, así que confiado, contento, y ahora hay otros jugadores que tienen que asumir ese rol, que tienen que coger más minutos y tienen que dar el lo de sí.
0: I en tenis, Paula Badosa debuta aquesta propera matinada, no abans de les 6, a l'Open de la Xina, enfrontant-se a l'australiana Daria Kazatkina.
2: Perfecte, Víctor Lozano, gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Tres minuts per les 3 de la tarda. Avui expliquem que acaba d'aterrar al Teatre Barceloní el musical Mamma Mia.
3: Després de 3 temporades d'èxit a Madrid i d'un any de gira per tot Espanya, ara aquesta història d'illa grega i cançons d'Ava arriba al Teatre Tívoli de Barcelona, que aquest dimarts al vespre ha viscut l'estrena amb un recinte ple de gom a gom. La protagonista de la història és Donna Sheridan, a qui dona vida Anna Lagares.
4: Jo crec que és una dona doncs, forta, valenta, decidida, i jo també tinc aquesta cosa, no? Em sento així, llavors jo crec que puc empatitzar molt amb aquest personatge. I llavors també té molts moments de vulnerabilitat, no? I de por, com tots tenim. I jo crec que és un personatge molt natural, al fons. Vull dir que el coneix molta gent, però vull dir, és una dona com qualsevol altra, com qualsevol que podria estar doncs, lluitant pels seus somnis.
3: Més d'un milió de persones han vist aquest muntatge, que arreu del món ja han gaudit 70 milions. Per tant, tothom està convidat a anar al casament al Teatre Tívoli de Barcelona, que acaba convertint-se en un gran concert amb unes cançons que tothom se sap de memòria.
2: I el Festival Internacional de Jazz de Barcelona ha donat el tret de sortida a la seva 58a edició amb un protagonista de luxe, el cantant italià Zucchero.

0: Palau de la Música Catalana amb un repàs als grans èxits de la seva carrera. Amb la gira Overdose d'Amore Gold Tour 2026, l'artista italià ha ofert un concert carregat de clàssics que han marcat 4 dècades de trajectòria, temes com Sense una dona o aquest mític Baila Morena. Es tracta d'una cita canceta també al trienni commemoratiu dels 60 anys d'història del festival. Aquesta edició del certamen també comptarà amb noms com Samara Joy, Diane Rivers, Andrea Motis i Ramon Mirabet, entre d'altres. Un altre dels eixos de la programació serà la celebració dels 20 anys de la Sant Andreu Jazz Band, que protagonitzarà diversos concerts i rebrà una de les medalles d'or del festival.
1: Amb la música de Ramon Mirabet i aquest Festival Internacional de Jazz de Barcelona, nosaltres ja posem el punt final a aquest temps de notícies. De seguida arriba el resum de l'actualitat i després Porfin i Jaime Cantizano, com sempre aquí, a la sintonia d'Onda Cero. Que acabin de passar una molt bona tarda.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Acaba de terminar en la Moncloa la comparecencia del presidente Sánchez junto a Macron en el último día de la visita oficial del presidente francés a nuestro país. Los periodistas le han preguntado, claro, a Sánchez por la votación en el Congreso de los decretos de vivienda aprobados ayer.

0: imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
3: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
4: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
3: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
5: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
6: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: Naya, i veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
8: Cadires calentes.
7: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
9: El Mourinho de tota la vida.
10: Són dos targetes rojas claras. Enhorabuena al comitè de designació arbitral.
11: A mí lo único que me da es mucha pereza. Estamos hablando de esto y no estamos hablando del Madrid paupérrimo que hay, ¿no? Ese es quizás el objetivo de desviar la atención. Pero es que el Madrid no juega a nada, a nada.
12: Jo crec que ja no enganyen, eh? Tot i que vulguin desviar l'atenció amb el numeret del paper imprès i per molt que vulguin posar ells el focus en l'arbitratge, ja els seus propis aficionats ja no compren.
1: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Hi participaran 6 colles internacionals, entre elles la colla xilena Lo Prado, que actuaran per primera vegada. A més, l'organització tornarà a oferir la possibilitat que la resta d'agrupacions internacionals puguin participar simbòlicament en el tram final de la Diada.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
3: L'actualitat de Catalunya
4: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaCero.es
4: /Catalunya.
3: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: Hace única a esta ciudad. Por fin desde Zaragoza. Con Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta.
2: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Aquest va muntar un gimnàs, aquest, San Cuadrado de Grecia. Feia burpees i coses d'aquestes.
4: Sí, San Pamphilo de Roma.
3: Home, no li va aquest no s'animava. No.
4: San Cadoc de Lancarban, San Landelino de Ettenheim i San Gerulfo de Tronchiens.
3: D'aquest últim me'l posaré de clau del password del Wi-Fi perquè això és indesxifrable. O sigui, diu, hace falta un caràcter especial. Dic, mira, no et preocupis que no l'encertarà ningú.
4: Exacte. Sí.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a la brúixola.
6: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic, bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
7: Ai, arriba aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
8: El libro que te traigo que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
7: En Bones Mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
1: En Bones Mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
9: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca el segon dia de debat de política general, collat tant per socis com per oposició. Continuarà tenint el suport dels que va permetre que fos investit president, Comuns i Esquerra, però endureixen el to i exigeixen el compliment dels acords que van arribar perquè Illa ostenti el seu càrrec. Els republicans demanen complir amb l'agenda independentista, amb una amnistia que a dia d'avui encara no veuen efectiva, i els Comuns reclamen més contundència a l'hora de solucionar la crisi de l'habitatge. Però l'equador de legislatura, ja superat del president, carrega també a les espatlles amb les exigències de l'oposició. Una oposició que el titlla de pitjor president de la història, segons els juntaires, i que, segons els populars, té la intenció de fer-lo fora del govern. El president ha fet una sèrie d'anuncis durant les últimes hores que caldrà veure com s'haurà de fer front al seu compliment, però abans de tot cal que tingui els suports suficients com per tirar endavant. El resultat d'una votació que coneixerem demà al migdia. Un mes apunten les agulles de la brúixola d'avui, que és dimecres 30 de setembre. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Començarem amb una anàlisi d'una dada esfereïdora, que indica que més d'un 83% de les persones que viuen al carrer a Barcelona han patit algun delicte, agressió o discriminació, segons apunta un estudi d'Arrels Fundació. Coneixerem com funciona la justícia en aquests casos i què s'hauria de fer per fer front a les infradenúncies d'aquests fets.
1: En el viatge al temps que fem cada setmana amb el Pau García, ens traslladarem avui a l'any 1960 i coneixerem els orígens de la denominació Origen Penedès a la prèvia de la celebració de la 16a edició del Festival del Vi i de la Gastronomia de Cambrils, on també hi farà acte de presència aquesta denominació d'Origen Penedès.
0: En economia parlarem d'inversió. Quins passos hem de seguir per endinsar-nos en aquest món? Tothom pot invertir?

0: Quina diferència hi ha entre inversió i estalvi? Totes aquestes i més preguntes les respondrem amb el director de l'Institut d'Estudis Financers, Jordi Martínez.
1: I acabarem analitzant el fenomen del, atenció, chemsex, la pràctica que consisteix en el consum de drogues psicoactives amb l'objectiu de mantenir relacions sexuals intenses. Parlem dels perills d'aquest fenomen i el paper que hi juguen el VIH i les malalties de transmissió sexual.
0: Sonarem aquí a la sintonia d'Onda Cero Catalunya fins a 9:15 del vespre en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acabarà el seu tercer debat de política general amb la garantia que Esquerra i els Comuns seguiran oferint certa estabilitat al seu govern, sí, però el seu suport no serà gratuït. Els republicans li exigeixen al president que compleixi amb l'agenda independentista i els comuns amb l'habitatge i la lluita contra l'extrema dreta. Marxem fins al Parlament de Catalunya, on ha seguit tot plegat el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, Esquerra ofereix a Illa una col·laboració responsable i garanteix estar al seu costat si compleix amb els acords que el van convertir president. Ara bé, segueixen sense tancar-se carpetes com el traspàs de Rodalies, el finançament autonòmic o la resolució del conflicte polític amb l'Estat. El seu president parlamentari, Josep Maria Jové, avisa que se li acaba el temps.
3: Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
2: La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, agraeix el discurs d'Illa en contra de l'extrema dreta, però li recorda que la major defensa de la democràcia és l'aposta pels serveis públics. A hores d'ara, li exigeixen que tingui valentia contra l'especulació.
4: Perquè sí, l'extrema dreta amenaça la democràcia, això ho sabem, però és que la principal amenaça de la democràcia ve quan la gent no sent de manera quotidiana la seva utilitat.
2: I li responia ella assegurant que properament sortiran a la llum sancions contundents per l'incompliment al topall dels preus del lloguer.
5: Si hi ha una llei, s'ha de complir. Té els seus passos, s'han de fer ben fets, és una qüestió que requereix, perquè no seran sancions de 50 euros, li asseguro. Seran sancions, tal com preveu la llei, contundents.
2: La CUP va un pas més enllà i li demana al govern de la Generalitat que prohibeixi del tot les compres especulatives. La sessió s'ha suspès cap a les 5 de la tarda i no reprendrà fins demà, quan es votaran a partir de 2:15 de la tarda les propostes de resolució de cada partit. Serà clau veure si Esquerra, Comuns i la CUP se sumen a les propostes d'habitatge d'Illa, que en cap cas, per cert, fan referència a limitar la compra especulativa. Per contra, les dels Comuns s'hi plantegen fins i tot expulsar els fons d'inversió del mercat de l'habitatge, prohibint la compra a les persones jurídiques. L'altre tema que també pot portar cua és el que posa sobre la taula Esquerra Republicana, que demà tornarà a obligar el govern socialista a posicionar-se sobre si reconeix que encara no s'ha resolt el conflicte polític amb l'Estat, quan encara no s'ha aplicat l'amnistia a tots els líders independentistes.
0: Sigui com sigui, sembla difícil que s'aprovi la reprovació del president de la Generalitat proposada aquest matí per Junts per Catalunya, i és que els socis d'investidura estan més predisposats a seguir pressionant el govern perquè compleixi amb els acords ja tancats que no pas deixar Salvador Illa en evidència, Ricard, davant del Parlament.
2: Sí, la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, assegura que és el pitjor president de la història per governar en submissió a Madrid. De fet, volen saber què en pensen la resta de partits i per això proposen que el Parlament voti la seva reprovació, una proposta que al propi Illa li ha restat importància.
6: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Esquerra i Comuns els convidem a sumar-s'hi.
7: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me, va.
2: Illa ha intentat trobar en el líder del PP, Alejandro Fernández, un aliat per convèncer la resta de presidents autonòmics populars del nou finançament, però Fernández només treballarà, diu, per fer-lo fora de la Generalitat.
8: El que li demano a vostè és que faci el mateix en el seu espai polític, que mostri coratge per dir als seus companys del Partit Popular i pot trobar aliats a València, a Múrcia, fins i tot Andalusia.
9: Li avanço que la meva modesta però enèrgica influència la faré servir perquè el senyor Pedro Sánchez marxi cap a casa i després vostè.
2: Les discrepàncies amb Vox i Aliança Catalana són evidents en matèria d'immigració. Tant Ignacio Garriga com Sílvia Oriols han assenyalat l'arribada de persones islàmiques com l'origen de la saturació dels serveis públics i els problemes de convivència a Catalunya. Illa ha aprofitat les seves paraules per parafrasejar el Papa Lleó XIV i defensar un cristianisme que rebutja tota forma de discriminació sobre els drets fonamentals de les persones.
0: Gràcies, Ricard, per totes

0: d'aquestes cròniques del segon dia de debat de política general al Parlament. Per cert, que ahir ha anunciat una proposta per endurir les penes i que la tinença il·lícita d'armes, tant blanques com de foc, suposin l'ingrés a presó. Aquesta mesura, però, s'hauria d'aprovar al Congrés perquè les competències sobre la tinença d'armes és estatal. Alhora també s'ha compromès a crear 20.000 places residencials per gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030, que se sumen a les 6.000 ja anunciades i pactades durant aquesta legislatura. Més qüestions, perquè el govern espanyol ja té el sí d'Esquerra als dos decrets en matèria d'habitatge que es votaran divendres en un ple extraordinari al Congrés.
1: Nosaltres votarem a favor de tots els decrets que ajudin a pal·liar el drama de l'habitatge. Ara, em sembla que també és la nostra obligació i el nostre dret dir que aquestes mesures ens semblen clarament insuficients.
0: D'aquesta manera ho ha confirmat el líder dels republicans Oriol Junqueras des del Parlament, tot i que uns minuts després el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha resistit a confirmar el vot positiu. Joan.
2: Tots dos coincideixen a assenyalar que aquests decrets recullen bona part de les seves propostes, però el líder d'Esquerra al Congrés ha volgut marcar perfil propi. A diferència de Junqueras, Rufián va examinar la lletra petita dels dos textos.
3: Como saben, vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, que mirarlos a contraluz, por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
2: Assenyalava Junts, Rufián, que continua estudiant les propostes del govern espanyol sense desvetllar el sentit del seu vot. Escoltem la diputada Marta Madrenas.
4: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
2: Fons de la Moncloa són optimistes respecte del suport de Junts. Asseguren que l'executiu espanyol ha treballat molt en els textos perquè tothom hi estigui còmode.
0: El món empresarial manté les seves reserves sobre els decrets del govern espanyol. En un comunicat, la patronal Pimec dubta sobre l'eficàcia de la renovació automàtica de lloguers.
2: Avisen que no serà una resposta adequada si limita de manera desproporcionada la capacitat dels propietaris de recuperar l'habitatge o els impedeix preveure la durada efectiva del compromís. Així mateix, critiquen que es vulgui limitar les rendes i al mateix temps incrementar la pressió tributària. Tot i aplaudir l'esforç del govern per facilitar l'accés a l'habitatge i incentivar el lloguer assequible, Pimec creu que els continus canvis normatius també poden generar incertesa i reduir l'oferta de lloguers. Per això, la patronal reclama un acord ampli i durador entre les forces polítiques, administracions i agents socials i econòmics per abordar aquest repte.
0: En la mateixa línia, des dels propietaris, el president d'APCE, Xavier Vilajoana, ha avisat que ja ha rebut trucades per posar en venda pisos de lloguer.
5: I que això el que farà, de moment, és que molta gent no aboqui nous projectes de Viltorrent, d'habitatge de lloguer, per gestionar lloguer en el nostre país. I això és així. De fet, en les últimes 48 hores ja hem tingut trucades en aquest sentit.
0: També demana emmirallar-se en les polítiques d'habitatge d'Àustria i construir un pacte d'estat per fer front a la situació. Mentrestant, l'acampada de sol ja té rèplica a diferents ciutats espanyoles, entre elles Barcelona. Un centenar de persones hi han passat la nit passada a plaça Catalunya i continuaran per reclamar mesures més contundents en matèria d'habitatge.
2: Els participants consideren insuficients els nous decrets aprovats pel govern espanyol i reclamen més habitatge públic i una baixada dels lloguers. De moment, no han concretat fins quan es pot allargar l'acampada, que compta amb una desena de tendes. El sindicat de llogateres, impulsor de principals mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge, no ha fet cap crida a participar-hi. En canvi, sí que han anunciat cassolades demà a tots els ajuntaments per exigir la convalidació dels decrets i dissabte es manifestaran a l'Hospitalet en el que vol ser un pas cap a la vaga general.
0: Ho dèiem ahir, després d'un temporal que a principis de setmana va descarregar i ho va fer amb força a diversos punts de Catalunya, avui hem tingut un dia de cel més serè, més tranquil, alguns xàfecs puntuals però de poca intensitat. Demà dijous, però, Joan, sembla que tornen els avisos i les alertes.
2: Sí, tornem a tenir inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous, principalment a l'interior i al sud. L'episodi començarà al matí a les comarques del litoral tarragoní i més amunt, al sud de Barcelona, i serà la tarda quan s'estendrà a l'interior i sud del país. La franja de pluja més intensa es preveu que sigui entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, amb un grau de perill de 4 sobre 6, i es pot arribar a registres similars als que vam tenir a l'episodi d'inici de setmana. 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Ja saben que una cosa és la previsió que els podem oferir avui, però el

Es demanem que revisin l'última hora les actualitzacions del pronòstic per saber si s'intensifica aquest estat del temps i en quines zones. Més coses. Un nou informe alerta que Catalunya no està preparada per fer...

0: d'un 21% a Catalunya. Per tant, consideren clau incrementar les plantes de renovables i impulsar les centrals hidroelèctriques reversibles de la Fatarella i Flix i també la de Baells. Segons aquest estudi, si Catalunya no assoleix la producció necessària d'energia renovable, hi ha altres alternatives, però totes elles amb inconvenients. Augmentar les importacions d'electricitat, sobretot de l'Estat, o substituir l'energia nuclear per gas, malgrat que és incompatible amb els objectius de descarbonització.
1: Anem ara cap a Ponent, perquè els sindicats Ustextes, CGT i la Intersindical denuncien que s'estan produint pressions en alguns centres educatius per revertir els acords dels claustres que havien decidit no fer sortides ni colònies aquest curs. Més informació des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
2: Els representants sindicals s'han concentrat aquest dimecres davant dels serveis territorials d'educació a Lleida per reclamar la inspecció i el departament que respectin els acords adoptats pels claustres i denunciar les pressions que reben els docents dels més de 1.500 centres de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides ni colònies aquest curs. Asseguren que en alguns centres s'està plantejant tornar a sotmetre a votació una decisió que, diuen, ja havia estat ratificada el curs passat. Ho consideren una situació inacceptable i critiquen que el debat se centri en aquesta mesura de pressió en comptes de centrar-se en la millora del sistema actual. Mireia Barés, de la CGT de Lleida, destaca el component laboral de la reivindicació.
3: Nosaltres no qüestionem el valor educatiu d'aquestes activitats, sinó que qüestionem les condicions en què es fan. Com, per exemple, el cas de les colònies, el professor ha continuat treballant durant la nit i creiem que aquest temps s'ha de reconèixer com a temps de treball i que tingui les garanties corresponents tant en matèria de jornada, descansos, prevenció de riscos i responsabilitat laboral.
2: A banda dels docents, també reivindiquen millores en les condicions de les treballadores del lleure educatiu, com les monitores, coordinadores i personal de cuina.
1: Gràcies, Núria. Més coses. Casc obligatori per als usuaris de patinet. Edat mínima de 15 anys per conduir-lo, guants homologats i calçat tancat pels motoristes i més protecció també per vianants i ciclistes. Aquestes són algunes de les novetats del nou reglament general de circulació aprovat pel govern espanyol que posa el focus en els anomenats usuaris vulnerables de la via i que ens explica la Montse Valls.
4: Per primera vegada, la normativa defineix aquest col·lectiu vulnerable, que inclou vianants, ciclistes, motoristes i usuaris de vehicles de mobilitat personal. També incorpora noves mesures de seguretat en entorns urbans i interurbans, com l'impuls de camins escolars segurs o noves obligacions en els avançaments a bicicletes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha valorat positivament aquests canvis a la ciutat d'Onda Cero perquè assegura reforçar la protecció de les persones més exposades als accidents. Igualment, destaca que troba faltar alguns elements, com és en el cas dels motoristes.
5: Hi ha algun element que nosaltres no veiem i també hi ha algun altre element que trobem a faltar. Per exemple, en el cas de motoristes, podíem haver parlat per primera vegada de l'airbag i deixar temps perquè s'incorporés l'airbag i hauria estat una bona oportunitat perquè creiem que és un element que té futur.
4: Segons Lamiel, la nova normativa busca deixar enrere una visió centrada exclusivament en els vehicles per situar les persones al centre de la seguretat viària.
6: La brúixola a Onda Cero Catalunya.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Andreu tots mal.
9: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su palacio real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
13: Bienvenidas a la sexta temporada de Drag Race España.
14: Nuevo taller, nueva pasarela, ya está todo listo.
15: Estrenamos temporada que promete ser deluxe.
16: Es que hay un nivel aquí que no se puede.
15: Racers, arranquen motores y que gane la mejor drag queen o king.
17: Drag Race España, sexta temporada. Ya disponible solo en A3Player. Y cada domingo un nuevo programa.
18: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
19: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
18: Hazte mutuero.
19: Condiciones en Mutua.es.
1: Passant 28 minuts de les 7 de la tarda, continuem repassant tota l'actualitat de la jornada a la brúixola, la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Barcelona ja compta amb un segon equipament municipal per acollir dones i infants víctimes de violència masclista. El nou

0: ara, les cicles del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida ha obert les portes al districte de l'Eixample. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Concretament, aquest nou SARA es troba al carrer Montaner, al número 200. Aquest centre s'assuma al ja existent ubicat a Nou Barris, al carrer Marie Curie. L'obertura del nou espai ha anat acompanyada de la incorporació de 16 treballadores més, ja en són més de 40, i la tinenta d'Alcaldia de Feminismes, Raquel Gil, celebra que tot plegat millori l'atenció.
2: Això ens permet, juntament l'ampliació dels metros amb l'ampliació de l'equip, ens permet també doncs, fer una acollida molt més propera a les dones, que no tinguin que desplaçar-se a un únic punt, sinó que hi ha una distribució territorial entre els dos llocs.
1: Des d'aquest mes de setembre, a més, l'equipament de Nou Barris centralitza l'atenció d'urgència des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. En general, els SARA ofereixen informació i assessorament, també atenció psicològica i accés a recursos residencials especialitzats, entre altres coses. El servei va atendre l'any passat prop de 1.300 persones, d'aquestes 900 eren dones i 340 infants i adolescents.
0: Gràcies, Anna. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I Creu Roja preveu tancar a finals d'aquest aquest any al Centre de Protecció Internacional de Berga, un equipament pioner que es va posar en marxa ara fa 10 anys per acollir persones refugiades i sol·licitants d'asil, una decisió que afectaria una cinquantena de places i 11 llocs de treball.
3: Per aquest motiu, els treballadors han fet vaga per reclamar el manteniment del centre i evitar acomiadaments. La plantilla denuncia que, de moment, no ha rebut cap proposta concreta de reubicació. Paraules del delegat sindicat de la CGT i treballador del centre, Andreu Viladrell.
4: Llavors estem aquí per exigir Creu Roja, aquest no tancament del centre de refugiats. Aquest va ser el primer centre que Creu Roja va obrir a la província, bueno, a Catalunya, amb la crisi dels refugiats de Síria. No entenem com Creu Roja tanca aquest centre. Val a dir que aquest és l'únic centre d'aquesta tipologia que Creu Roja tanca a Catalunya.
3: L'Ajuntament de Berga també ha lamentat la clausura d'un equipament que considera un referent a la comarca. Andrea Corominas és la regidora de Serveis Socials i Salut.
5: Hem parlat amb Creu Roja a Berga, hem parlat amb Creu Roja a Catalunya, i són decisions que venen de molt amunt, o sigui, són decisions que no, ningú hi pot fer res. Hem intentat esbrinar de qui era l'última decisió de tancar el centre de Berga, però no hi ha cap motiu en concret.
3: Durant aquesta dècada el centre ha acollit més de 900 persones de 44 nacionalitats diferents i ha desenvolupat programes d'integració, formació i orientació laboral. Segons les previsions, els usuaris actuals seran traslladats progressivament a altres centres d'acollida.
0: En economia, la Barcelona New Economy Week, el BNIU, torna a Barcelona del 5 al 7 d'octubre per impulsar l'economia del futur. Enguany, la 7ª edició amplia els seus continguts amb una versió vertical sobre la intel·ligència artificial, el gaming o el sector agroalimentari. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. L'esdeveniment tindrà lloc al The Factory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb una previsió de 12.000 assistents. Enguany s'amplien les seves sessions verticals amb especial dedicació a la intel·ligència artificial, un sector que defineixen de clau per a totes les empreses i start-ups. També debuta el sector del videojoc, l'agrofood, la ciència i l'energia, a més de mantenir les ja tradicionals. Durant aquests 3 dies, el BNIU reunirà talent i tecnologia de diferents àmbits per poder compartir idees, col·laborar, innovar i també crear aliances. Pere Navarro és el president executiu del Consorci de la Zona Franca.
7: Però una de les qüestions principals que té que veure amb el BNIU és que tots aquests temes es relacionen les tecnologies, es relacionen els temes i les persones que estan tirant endavant totes aquestes activitats.
6: L'edició tindrà 50 sessions de continguts i més de 80 experiències, ens ho explica la directora general Blanca Soriguer.
8: Però clar, no només això, sinó que el que fem és connectar aquests sectors i tindrem moltes experiències. Tindre experiències amb els 5 sentits. És a dir, aquí qualsevol assistent tindrà experiències d'olfacte, d'oïda, de tacte i de gust.
6: Entre les activitats més destacades hi haurà la mostra d'un robot quirúrgic o la conducció d'un avió militar, tot i que l'eix central d'enguany, com diem, serà la intel·ligència artificial.

Quan passen 3 minuts de 8:15 del vespre, de 7 del vespre, volíem dir, volem posar especial atenció a la següent dada. El 83% de les persones que viuen al carrer a Barcelona assegura haver patit algun delicte, agressió o situació de discriminació. Així es desprèn d'un informe de la Fundació Arrel sobre sensellarisme i aporofòbia. Tot i que la victimització global baixa lleugerament, l'estudi mostra que augmenten els insults, les amenaces i les agressions físiques. Podem

0: saludar ara a Eva Ubeí, que és responsable de l'equip jurídic de Rels Fundació. Eva, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, a l'estudi destaqueu que no tota victimització és necessàriament aporofòbia, aquest acte de fòbia a les persones que viuen una situació de pobresa. Explica'ns aquesta diferenciació.
1: Això ho diem perquè vull dir, l'aporofòbia és aquella discriminació que l'origen de la mateixa ha sigut pel fet de que la persona està en situació de pobresa o una situació desfavorida. La victimització té a veure amb tot el procés que passa aquesta persona i la victimització la pots tenir per qualsevol altre delicte, tot i que la motivació d'aquest delicte no tingui res a veure amb la situació d'estar a carrer.
0: Parlàvem d'aquestes dades que són sorprenents. Un 83% de les persones que viuen al carrer asseguren haver patit algun tipus d'agressió, discriminació, delicte. De quins perfils de persones estem parlant?
1: Clar, nosaltres el que fem és, o sigui, nosaltres aquestes dades que tenim les tenim perquè hem anat i hem preguntat i encastat a les persones. Nosaltres fem un cop l'any enquestes a les persones que estan en situació de carrer. Llavors, aquestes dades són les persones que viuen i estan dormint a carrer i, bueno, i els perfils són, o sigui, són diferents perfils, però el que sí que són tots persones que en aquests moments estan als carrers de Barcelona.
0: Afecten més homes.
1: Sí, són persones que estan dormint al ras. Sí. Uh-huh.
0: Segons el gènere hi ha diferència?
1: Hi ha diferència, o sigui, nosaltres preguntem, és cert que tenim menys dades de dones, però per exemple sí que tenim dades diferents en plan segons el gènere i el tipus de delictes, per exemple. Els delictes, diguéssim, amb un component de sexual, hi ha moltes més dones, o sigui, és molt més gran el percentatge de dones que respecte dels homes. Sí. I els delictes, o sigui, en general les dones pateixen molts més delictes i molts més processos de victimització.
0: Tu ets responsable de l'equip jurídic d'Arrels Fundació i m'agradaria centrar-me en la teva especialitat. Dues de cada tres victimitzacions no es denuncien, segons l'estudi. Què ens diu això de la protecció jurídica de les persones que es troben en situació de sensellarisme?
1: Clar, el tema és que les persones que es troben en situació de carrer, doncs normalment han perdut molt la confiança, sobretot en el sistema. És normal perquè, clar, quan una persona arriba a estar en situació de carrer, hi han hagut moltes causes, tant estructurals com institucionals, diguéssim, que han sigut també partícips d'aquesta situació, no? I relacionades amb la rigidesa dels serveis socials, els mecanismes, els procediments. Llavors, les persones no tenen molta dificultat de denunciar perquè tenen molta desconfiança, han tingut experiències prèvies negatives, tots els processos normalment judicials o de denúncia són molt rígids i les persones, per exemple, doncs, depenent de la seva situació, si tenen pertinences, si porten algun embalum, doncs és molt difícil per ells. Per tant, també han patit molta revictimització en la seva trajectòria fins que acabes en situació de carrer. Per tant, ens trobem en que moltes de les persones que els hi preguntem no volen fer aquestes denúncies. O sigui, han desconfien en el sistema i pensen que no arribarà res i no volen passar per aquest procés.
0: Clar, quan dius pensen que no arribarà res, arribarà o no arribarà? És a dir, quan aquestes persones interposen una denúncia, quin és el procés i fins quin punt doncs, pot ser beneficiós, dit d'aquesta manera, per ells haver expressat doncs, que han rebut aquest tipus d'agressió?
1: Clar, quan una persona posa una denúncia, o sigui, clar, en primer pas és han d'anar a policia, després han d'anar al jutjat i han de ratificar aquesta denúncia, han de fer declaracions davant del jutjat, s'ha de passar per un procediment, s'ha de fer el judici. Llavors, tot això és un procediment que s'allarga molt en el temps, no hi ha cap previsió d'acompanyament social d'aquestes persones, llavors moltes d'aquestes persones tenen moltes dificultats per poder seguir el procediment. També en molts casos hi ha situacions, per exemple, doncs, no sé, una persona que ha patit una agressió a carrer ha de continuar dormint a carrer, no? I tenen molta por de que pugui haver-hi algun tipus de represàlia, etc. Després, quan aquests delictes hi ha molts que tenen moltes dificultats probatòries i sobretot si des del principi no s'ha, diguéssim, no s'ha fet l'atestat o no s'ha tingut en compte que aquesta conducta podia haver tingut un component apuròfob, doncs després és molt difícil poder provar això. Per tant, aquesta persona potser ha de passar per tot un procés judicial molt farragós que li costa molt de sostenir i al final doncs no es pot provar aquesta motivació apuròfoba i el delicte pot quedar amb una cosa, amb un delicte lleu, amb unes conseqüències que no tenen cap ressarciment per la víctima. O sigui, al final la persona fa un procediment que no acaba tenint una situació de ressarciment pel que ha viscut. I el que habitualment tenen és una sensació de revictimització.
0: Clar, això com es pot revertir i què es pot fer perquè cada vegada siguin més les persones que davant d'aquesta situació decideixin denunciar aquests fets?
1: Clar, nosaltres una de les coses que diem és que creiem que hauria d'haver-hi canals per fer la denúncia que fossin més accessibles i que tinguessin, per exemple, que estiguessin fora de les comissaries i que tinguessin com a acompanyament de serveis socials o professionals de proximitat. També pensem que és com molt important reforçar tota la part de la formació i l'especialització de totes les parts intervinents, vull dir, des del sistema judicial fins la policia i fins i tot altres actors que puguin intervenir de sanitaris o des de serveis socials. També s'hauria de tenir en compte i desenvolupar alguna mesura específica tenint en compte això, doncs el gènere, l'edat i la situació de vulnerabilitat, perquè no tothom que està a carrer necessita les mateixes atencions i sobretot el més important, que des d'arrel sempre ho diem molt, és prevenir, o sigui, és prevenir la porfòbia, prevenir la victimització, i això és molta sensibilització pública als joves, als centres escolars, i sobretot evitar molt el temps d'estada de les persones en situació de carrer, perquè al final estar en situació de carrer et genera una situació de molta vulnerabilitat i una de les conseqüències d'aquesta vulnerabilitat és que estàs molt exposat a les violències. Llavors,
0: Ens quedem amb aquesta idea de sensibilització pública que ens comentaves, doncs, perquè tots doncs, puguem contribuir en aquesta causa i poder revertir aquesta xifra que dèiem de 83% de les persones que viuen en situació de sensellarisme a Barcelona han patit algun tipus de delicte i només una de cada tres víctimes, volíem dir, acaben denunciant aquests fets. N'hem parlat amb Eva Ubeck, responsable de l'equip jurídic de Rels Fundació. Gràcies, Eva, bona tarda.
1: Moltes gràcies, bona tarda a vosaltres. Adéu.
2: La brúixola. Catalunya quan baixen les revolucions.
3: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Latino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
0: I 42 en clau cultural. Els expliquem que acaba d'aterrar al Teatre Barceloní el musical Mamma Mia.
5: Me engañas de una vez, sabes bien cuando fue.
6: Després de tres temporades d'èxit a Madrid i d'un any de gira per tota Espanya, ara aquesta història d'Illa Grega i cançons d'Ava arriba al Teatre Tívoli de Barcelona, que aquest dimarts al vespre ha viscut l'estrena amb un recinte ple de gom a gom. La protagonista de la història és Donna Sheridan, a qui dona vida Anna Lagares.
7: Jo crec que és una dona doncs, forta, valenta, decidida, i jo també tinc aquesta cosa, no? Em sento així, llavors jo crec que puc empatitzar molt amb aquest personatge. I llavors també té molts moments de vulnerabilitat. realitat, no? I de por, com tots tenim. I jo crec que és un personatge molt natural, al fons, vull dir que el coneix molta gent, però vull dir, és una dona com qualsevol altra, com qualsevol que podria estar, doncs, lluitant pels seus somnis.
6: Més d'un milió de persones han vist aquest muntatge, que arreu del món ja han gaudit 70 milions. Per tant, tothom està convidat a anar a casament al Teatre Tívoli de Barcelona, que acaba convertint-se en un gran concert amb unes cançons que tothom se sap ja de memòria.
0: I acabem amb més música, amb el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que ha donat el tret de sortida a la seva 58a edició, amb un protagonista de luxe, el cantant italià Zucchero.
6: L'artista ha inaugurat el certamen al Palau de la Música Catalana amb un repàs dels grans èxits de la seva carrera amb la gira Overdose d'Amore Gold Tour 2026. L'artista italià

0: Ha ofert un concert carregat de clàssics que han marcat 4 dècades de trajectòria. Temes com Sents a una dona o aquest mític Baila Morena. Es tracta d'una cita que enceta també el trienni commemoratiu dels 60 anys d'història del festival. Aquesta edició del certamen també comptarà amb noms com Samara Joy, Diane Reeves, Andrea Motis i Ramon Mirabet, entre d'altres. Un altre dels eixos de la programació serà la celebració dels 20 anys de la Sant Andreu Jazz Band, que protagonitzarà diversos concerts i rebrà una de les medalles d'or del festival.
1: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
2: Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
3: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
4: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
5: Vinga, que arribem a l'equador del programa i el que volem fer és un cop d'ull a tota la informació esportiva que deixa la jornada d'avui. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, com esteu?
5: Bé, tenim Lliga de Campions femenina en directe.
6: Sí, i de moment està guanyant el Barça 0-2 davant la Roma a Trefontaine. Han marcat Caroline Gray amb el minut 19 i Oladipo al minut 39 en pròpia porteria, així que el Barça estaria sumant la segona victòria a la màxima competició continental després de l'aconseguida la setmana passada davant el París a l'estadi Johan Cruyff. 0-2, partit al descans. També en directe, Haken 0, Juventus 0 i París Futbol Club 0, Arsenal 1. Partits també al descans. Més tard, a partir de les 9 de la nit, es disputaran dos partits més, l'Olímpic de Lió-Chelsea i el Benfica-Bayern de Múnich.
5: Parlem ara en clau Barça masculí, perquè Rafinha arribarà avui mateix a Barcelona.
6: Sí, el davanter va ser ahir desconvocat de la concentració amb la seva selecció al Brasil, després de patir un edema muscular produït en l'amistós que el va enfrontar la canarinha amb Austràlia. Un cop aterri a la capital catalana, després d'un viatge de més de 24 hores, el davanter blaugrana se sotmetrà a més proves per confirmar el diagnòstic inicial. Rafinha, per tant, no jugarà l'últim amistós que el Brasil havia de disputar a l'Índia i s'espera que pugui estar disponible pel dissabte 10 d'octubre, quan el Barça rebi el Getafe al Camp Nou, just després de l'aturada de seleccions. En qualsevol cas, no es correrà cap risc amb el màxim golejador ara mateix del Barça. Uh-huh. També en clau futbol internacional, Alejandro Grimaldo ha estat desconvocat de la concentració de la selecció espanyola. Lateral esquerre mata la seva patia i una punxada muscular durant l'escalfament, i en el seu lloc el seleccionador Luis de la Fuente ha cridat al lateral del Betis, Fran García. Ahir el conjunt de Luis de la Fuente va enllaçar 40 partits consecutius sense perdre. Triomf per 4-1 sobre Croàcia en el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Nations League. Doblet i assistència d'un dels més destacats, de Lamine Yamal, que va fer una exhibició. Floretes per part del seu seleccionador, de la Fuente.
7: Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él.
6: La selecció espanyola, que té 6 punts a la classificació, i el proper repte serà enfrontar-se a la República Txeca dissabte a l'estadi Carlos Tartiere d'Oviedo. De la resta de blaugranes pel món, Anthony Gordon també va tornar a marcar en el triomf d'Anglaterra contra la República Txeca.
5: Molt bé, i a la plana poliesportiva, a punts de bàsquet, handbol, futbol sala i tennis.
6: Sí, perquè tenim bàsquet en directe, primera jornada de l'Eurocup, queden bueno, de fet, han passat 3 minuts del tercer quart. PAOK de Salònica 44, Kids en Es Manresa 45, més 1 pel conjunt del Bages, que s'està estrenant en aquesta Eurocup. Més tard, a partir d'un quart de nou, duel vital per l'Uni Girona, encara en bàsquet. Les gironines que s'enfrontaran l'Embla Conut a Fontajau, amb una plaça per disputar l'Eurolliga aquesta temporada en una eliminatòria a partit únic. Més qüestions en embola.

0: El Barça buscarà demà proclamar-se campió del món per setena vegada a la seva història, la segona de forma consecutiva, després d'una fase de grups impecable. Els de Carlos Ortega es veuran les cares demà amb el vespre hongarès a la final d'aquest Mundial de Clubs d'Egipte a partir de les 8 del vespre. En futbol sala, el Barça jugarà un partit avançat de la setena jornada de Lliga al Palau Blaugrana contra l'Oparrulo a 8:45 del vespre. I en tennis, Marina Bassols jugarà per segona vegada la seva carrera al quadre final d'un Masters 1000, en aquest cas el de Pequín. La jugadora de Blanes ha derrotat la xinesa Yu per un doble 6-4 en la ronda prèvia. Per tant, Bassols, la número 131 del rànquing, debutarà demà, no abans de 9:45 del matí, davant la jugadora d'Uzbekistan, Camila Rakimova, que és la número 76.
1: Molt bé, Víctor. Pregunta d'avui, com anem d'inversions?
0: Uf. A veure, alguna cosa... Sí, alguna cosa... Sí, però zero, o sigui, risc 1 sobre 10. No, que parlen així, no, també, els...
1: Sí, sí, sí.
0: Que et diuen risc 4, risc...
1: Doncs
0: jo risc 1.
1: A veure si després de... Exacte, a veure si després de...
0: Però m'interessa, m'interessa
1: per si... Puja de 4 sobre 10.
0: Clar, però llavors ja t'estàs arriscant, eh?
1: També.
0: Ja...
1: Exacte, més coneixement.
0: Prudència.
1: Exacte, abans d'això escoltarem a l'origen de la Deo Penedès. Gràcies, Víctor, bona tarda.
0: A vosaltres.
2: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
1: Arriba ara aquell moment a la brúixola en què volem fer un viatge al temps, volem anar a l'origen, als inicis d'una notícia que estigui passant aquests dies, i qui pilota aquesta màquina del temps és el Pau García. Pau, què tal? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, Lola.
1: Avui ens portes la 16a edició del Festival del Vi i de la Gastronomia a Cambrils.
5: Doncs sí, la setmana vinent se celebra la 16a edició del Festival del Vi i de la Gastronomia a Cambrils, que va néixer ni més ni menys que l'any 2010, impulsada pel Patronat Municipal de Turisme de Cambrils i amb la col·laboració de la Càmera de Comerç de Reus i l'Associació País del Vi. I va néixer amb l'objectiu principal d'aprofitar les festes d'octubre de Cambrils per donar a conèixer els vins de la província de Tarragona i promocionar els productes del territori.
1: Ens agrada veure els orígens. La setmana passada ho fèiem amb la Setmana del Llibre en català, sí. Uns orígens que, com deies, són ara a l'octubre. Parlàvem que aquesta Setmana del Llibre en català abans era al març i també ho van aplaçar al setembre, no? Per tant, gairebé podem dir és escalfar abans del Nadal, una època en què el vi és un regal molt preuat.
5: Sí, sí, és que a més aquesta 16a edició del Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils, com hem dit, se celebrarà la setmana vinent, del 9 al 12 d'octubre, i ja no sabem en quin mes estem, l'octubre, i reunirà 32 productors i distribuïdors de vins, tots els restaurants de Cambrils i representants de les principals denominacions d'origen de Tarragona i Catalunya, com la de Terra Alta, Priorat o Penedès.
1: Doncs precisament, com que parlem d'orígens, avui et vols centrar en una d'aquestes denominacions d'origen i així conèixer una mica com va néixer.
5: Sí, avui en concret ens centrem en la denominació d'origen Penedès, que és una de les més antigues de Catalunya. Hem pogut parlar amb en Francesc Olivella, director de la denominació d'origen Penedès, i així ens explicava els seus orígens.
6: La Deo Penedès es va fundar a l'any 1960. De totes maneres, a l'any 33 del segle passat ja es parlava que es havia de constituir una Deo al territori del Penedès. La Deo Penedès es funda l'any 60, 1960, i es crea a base dels propis viticultors i elaboradors de vins del territori, que d'alguna manera creuen en la necessitat de protegir els vins, de millorar la qualitat i de treballar en aquesta línia, no?
1: És interessant veure com, clar, es funda el 1960, però gairebé 30 anys abans ja se sentia la necessitat de crear
5: 33,
1: aquesta denominació d'origen. Exacte.
5: Sí, la necessitat de crear-ho, i òbviament també es neix amb uns reptes. Mm-hmm. En aquests 66 anys d'història s'han plantejat diferents objectius, i així ho detallava Francesc Olivella.
6: Això ha anat treballant-se durant tots aquests 66 anys fins a arribar a dia d'avui, en què els propis elaboradors i viticultors de la DEO Penedès doncs, tenen tota una sèrie de reptes per davant, bàsicament molt encaminats en tot el tema mediambiental, en tot el tema climàtic, en tot el tema qualitatiu dels vins. En aquest sentit, doncs, hi ha un pla estratègic de la pròpia DEO aprovat i que estableix, entre d'altres, que fossin els vins de la DEO Penedès siguin tots ecològics. Això es va aconseguir la verema passada.
1: Clar, per tant, un fet molt recent, aquest ecologisme, no?, del vi, sobretot amb el medi ambient, imagino també el canvi climàtic, doncs molt com a reptes que ara mateix s'han d'abordar. Sí, sí. I bé, hem vist com afectacions de les pluges i de les pedregades a les vinyes, doncs ha acabat repercutint al sector també.
5: Sí, és que a més, també vull destacar el més recent, el repte més recent, es va aconseguir la darrera barema amb la producció total de vins ecològics. Va ser interessant. I a més, doncs, la finalitat d'aquests vins ecològics m'explicava que és cuidar el medi ambient, però també el consumidor.
6: Tots els vins de la DEO Penedès, barema 25 en endavant, són ecològics i, per tant, cuidant el medi ambient, cuidant el territori i també, evidentment, el consumidor, perquè són vins que s'elaboren, tant els raïms com els vins, sense afegir-hi cap producte químic de síntesi, per tant, en aquest sentit, són vins ecològics, i també treballant com a reptes en la sostenibilitat.
1: Clar, això afecta a la qualitat, als gustos, sí, no?, però també, evidentment, a la salut dels consumidors.
5: Sí, sí, ho millora. I també ha volgut remarcar, o parlàvem abans, de l'adaptació al clima i la recuperació doncs, de varietats ancestrals. Això ho explicava el director de la denominació d'Origen Penedès.
6: És important destacar també tot el tema d'adaptació al canvi climàtic, tenint en compte les sequeres, la pluviometria, varietats ancestrals recuperades, que són les que ens permeten també ajustar-nos més al canvi climàtic i, per tant, en aquest sentit, treballar perquè els vins cada vegada siguin millors amb aquesta nova situació que tenim del canvi climàtic.
1: Doncs aquesta és la reflexió que ens ha enviat, que ens ha fet arribar des de la denominació d'Origen Penedès, el seu director, Francesc Olivella. Recordem, Pau, 16a edició del Festival del Vi i de la Gastronomia a Cambrils, exacta setmana vinent, d'entre
5: el 9 i el 12 d'octubre.
1: Perfecte, amb 32 productors i distribuïdors de vins i també 12 restaurants de Cambrils i representants de principals denominacions d'origen catalanes. Exacte.
5: I ho posen allà tot i quedarà, jo crec, un festival perfecte.
1: I tant, previ a la castanyada. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. La setmana vinent més. Gràcies, Pau, bona tarda.
5: Que vagi bé.
4: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
7: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este jueves 1 de octubre, más de uno con Rafa Latorre y Carlos Alsina, se realizará desde la mayor cooperativa del mundo Virgen de las Viñas en Tomelloso. Patrocinan Denominación de Origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este jueves desde las 6 de la mañana, más de uno en la octava fiesta de la Vendimia, con Rafa Latorre y Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
1: Parlem ara d'economia perquè superat ja el setembre, un mes, ja ho saben, sempre exigent per les nostres butxaques, avui volem mirar una mica més enllà. Què fem amb els diners que aconseguim estalviar? Els deixem al compte, els invertim? I si ho fem, per on comencem? Perquè invertir pot semblar un món reservat als experts, ple de conceptes, d'opcions i que no sempre són fàcils d'entendre. I per això avui volem posar una miqueta de llum a aquesta qüestió amb Jordi Martínez, és el director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Jordi, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per tenir-te aquí de nou. A veure, la frase aquesta amanida que diu els diners han de treballar, els hem de moure. Això és cert?
8: A veure, sí, els diners els hem de moure, però l'objectiu no és moure els diners i assumir riscos perquè sí. El que caldria és moure'ls d'acord amb els nostres objectius. O sigui, al final és quins objectius tenim, a quin termini són, quin perfil de risc tinc jo, no? I a partir d'aquí, doncs, sí, plantejar-se invertir, no? Però això de, hem de moure els diners, perquè sí, no, ha d'haver un perquè.
9: Hi ha gent molt boja, que si els veu quiets al banc durant un dia sencer es posa molt nerviós perquè creu que està perdent diners, que per la inflació podria ser, ara ho analitzarem. Primer de tot, definim conceptes i diferenciem-los. Per exemple, estalviar i invertir, perquè hi ha molta gent que els veu molt correlacionats.

0: i creu que si no inverteix no aconsegueix estalviar i que si no ha estalviat no pot invertir.
1: L'estalviar seria separar diners que tinc avui per gastar-los demà, per gastar-los en el futur, i ja està. En canvi, invertir seria agafar aquests diners que he separat, que he estalviat, i posar-los, com diu al començament, a treballar, no? Aquesta seria la diferència.
0: Sí, és veritat que els dos, diguéssim, tenen un punt de relació en el sentit de són diners que en el present o en el futur més immediat no em reportaran un benefici, però que espero que en un futur, ja sigui econòmic o ja sigui que em permetin comprar alguna cosa, tindré un rèdit.
1: És així. I primer estalviar i després invertir. Què vull dir amb això? Que primer hem de tenir uns diners per si tinc un imprevist i aquests diners no els haig d'invertir perquè potser els necessitaré. Si se m'espatlla el cotxe, la rentadora o se'm trenquen les ulleres, doncs els hauré d'anar a buscar a un compte corrent o on sigui, però si estiguin invertits, primer que igual no els tinc disponibles i després que poden haver caigut de valor, no? I que i just els necessiti quan està baixant, per exemple. No? I en canvi, invertir el que faríem és ja a partir de que tenim ja un fons d'emergència i uns diners estalviats, doncs a partir d'aquí, doncs, diners que anem separant els podem començar a invertir.
2: Clar, en aquest moment em sorgeix una pregunta, que és el fet de dir, d'acord, quin percentatge o a partir de quants diners podria doncs, començar a invertir?
1: Quin percentatge? Jo més que un percentatge el que diria és quina part tinc separada per un imprevist. I aquí sí que podem parlar del fons d'emergència, que a mi m'agrada doncs, situar-lo entre 3 i 6 mesos de les meves despeses necessàries. És a dir, tot allò que jo necessito per viure. Doncs pagar el lloguer, pagar el menjar, pagar la roba, tot allò que sigui necessari per viure, ho multiplico per entre 3 i 6 vegades i tenir aquells diners estalviats. A partir d'aquí, el que entri, doncs, que capacitat de suportar les fluctuacions i són diners a llarg termini, doncs els puc començar a invertir.
0: És a dir, dins de l'estalvi, dins del diner que no necessitem en les despeses que tenim en un mes, per exemple, hem d'assumir una part de les despeses d'emergència, com deies tu ara, que és molt important, i després, si queda diners, és aquest. És aquest concretament el que no està destinat a res concretament que hem d'invertir.
1: Sí, però mirem un exemple, no? Algú que ja tingui el seu fons d'emergència i que té 10.000 euros més. Posem-nos que aquesta persona, doncs, aquests 10.000 euros està pensant doncs, que l'any que ve s'anirà de viatge i s'encastarà 2.000. I que els altres els vol per un cotxe, per l'entrada d'un cotxe d'aquí 5 anys, i la resta els vol per quan es jubili. Uh-huh. Doncs clar, són tres situacions diferents, tres objectius diferents. Els diners que vol per el viatge de l'any que ve, aquests no li direm que els inverteixi, perquè igual en un any, doncs, igual la borsa baixa i té menys diners. Aquests direm, posa en un compte corrent o en una lletra del tresor. Els diners que necessita per aquí 5 anys, doncs, compta també, no? Perquè en 5 anys, doncs, potser no és suficient per tenir un guany segur. I, en canvi, els altres, diríem, mira, doncs, d'aquests 10.000, 5.000 són per la jubilació, aquests diríem 15 anys o 20 o 30 per endavant, doncs aquests ja es pot invertir amb més tranquil·litat.
0: Jo crec que fins aquí hi ha molta gent que ha arribat al fet de, val, tinc uns diners que ara mateix no necessito, que em poden ser útils en un futur si van creixent, i he d'invertir. Però clar, aquest és el problema difícil i per això truquem. Com ho hem de fer? La gent es pregunta, perdré diners? I crec que és important desmitificar coses que tenim preconcebudes en aquest camp de la inversió. Per exemple, totes les inversions impliquen no poder tocar aquests diners en molt temps o hi ha diferents tipus?
1: No, sí, de fet, moltes de les inversions són líquides ja no el dia, sinó al moment. No? Per exemple, si tu compres una acció mentre el mercat està obert, doncs tu pots comprar i vendre el mateix dia. Amb qual la liquiditat no és un problema. Aquí el problema és sobretot el que dèiem abans, doncs, que realment doncs pugui estar disposat a assumir el risc i l'altre també doncs, mirar quins costos té, per exemple. No? Doncs, ostres, vaig invertir en una cosa que té aquesta comissió o que té aquesta altra o té aquest cost d'entrada o, com tu deies, que no podré sortir en algun moment. Tot això s'ha de tenir en compte a l'hora d'invertir. També tenir en compte doncs, la diversificació. No? Dir, ostres, doncs m'han dit que hi ha aquesta empresa que va molt bé o aquesta criptomoneda que guanyaré molts diners de cop. Home, això sí que és arriscar molt, no? Posar tots els diners en un sol actiu. En canvi, diversificar doncs, permet doncs, que si les coses van malament per un costat, potser per l'altre es compensa. Mm-hmm.
0: Diversificar, això de no posar tots els ous a la mateixa cistella, sí. Perquè si alguna cosa falla, l'altre pues, segurament tindrem més sort. Parlem d'això, parlem dels riscos, que jo crec que és la paraula que més preocupa a la gent. Estem utilitzant moltes frases manides, la Lola te'n deia una, ara te'n dic una altra. Clar, els diners no cauen del cel. Això vol dir que estem assumint un risc major o menor sempre quan invertim?
1: Clar, hi ha un binomi que a mi m'agrada molt sempre destacar-lo, que és el binomi risc-rendibilitat. I això, les frases fetes ja també, no? Allò de no regalant duros a quatre pessetes, no? Doncs és això, si algú et dona o t'ofereix o et garanteix o t'insinua una rendibilitat molt més alta que la del mercat, vol dir que està prenent un risc, que jo tu, perquè els diners al final són teus, que una inversió una miqueta més segura. Quan tu busquis rendibilitats altes, per força, t'estaràs arriscant més. O sigui, si ara veus que els tipus d'interès estan al voltant del 2,5 al 3 i hi ha algú que t'ofereix el 6, doncs aquí vol dir que hi ha risc al darrere. I això és molt important tenir-ho en compte, perquè vosaltres sou molt joves, però en el passat, quan, per exemple, quan a l'any 2000, que hi va haver tot el tema dels CGIs, us en recordo d'aquesta estafa que hi va haver, la rendibilitat era del 6-7% quan les entitats financeres estaven pagant el 2 i el 3 perquè era el preu del mercat, no? Doncs, clar, era molt atractiu. La gent posava els diners allà, però darrere, doncs, clar, estava assumint un risc molt gran.
2: Volia preguntar-te per als tipus d'inversions. Ara, abans parlàvem de les accions, no?, de la borsa, els bons, els fons d'inversió, ETFs, dipòsits. Per algú que comença, que diu, vinga, vaig a iniciar-me una mica en aquest món de la inversió, com podem endreçar tots aquest tipus de ventalls d'opcions?
1: Doncs al final, podríem dir que avui en dia hi ha una opció tan gran de productes i de tipus d'inversió que qualsevol cosa que vulguis fer, doncs la pots trobar, no? Primer podríem dir per risc, no? Per risc, doncs el que té menys risc seria un compte corrent, un dipòsit, que tot això està cobert pel Fons de Garantia de Dipòsits, o abans inclús una lletra del Tresor, que respon l'Estat, i això és a curt termini, tot el que he dit fins ara és fins a un any. Després podríem trobar també amb risc baix, doncs, un bo o la renta fixa, sempre tenint en compte que si és a llarg termini, doncs fluctua segons els tipus d'interès i és contraintuïtiu. Per exemple, si ara em compro un bo de l'estat francès que paga el 4, si els tipus passen al 5, el meu bo perdrà valor, perquè ja no el voldrà comprar la gent, perquè pagant el 4, quan el pot trobar al mercat, el 5. Vale? Doncs a vegades pensem, renda fixa, que bé, no té risc, no? O sigui, que també en té. Després vindria la renta variable, que seria comprar les accions. I els productes, fons d'inversió, ETFs, el que fan és com una cistella, que un fons d'inversió pot tenir tant renta fixa com renta variable, com només renta fixa, com només renta variable. I el que permet el fons d'inversió, doncs, és que un grup de gent compri una cistella de productes i d'actius, un expert ho gestiona i tu tens els diners allà, a canvi pagues una comissió. I un ETF seria molt semblant, però que cotitza tot el dia. Funciona com una acció, però és un fons d'inversió. És a dir, tu el pots comprar a les 9 del matí i vendre a la 1 del migdia.
0: Entre aquests murs que comentàvem que té la inversió, un és el risc que comporta i l'altre és la gent que diu, ostres, és que és molt complicat, i he d'estar molt a sobre. Per exemple, per posar un cas, les accions, que són molt fàcils d'entendre, si pugen de valor, és que ara valen més que el preu que jo vaig pagar per tenir-les, i si baixen de valor val menys, per tant, si les venc trauré menys del que he invertit. Clar, hem d'estar molt a sobre, hem de veure, ostres, ara està baixant, per tant vol dir que la gent no la vol, potser més val que la vengui, perquè potser d'aquí una setmana la tinga a zero, o potser puja. Com es gestiona això també a nivell de salut mental?
1: Sí, a mi m'agrada dir que la inversió ha de ser avorrida. O sigui, jo veig quin perfil de risc tinc, genero una cartera segons el meu perfil de risc, i el perfil de risc, l'horitzó temporal i el que dèiem abans, els objectius vitals. I dic, home, si jo aquests diners són perquè em jubili i crec que puc assumir fins a tanta pèrdua, ho poso en aquest producte i no cal que ho miri cada dia, perquè si ho miro cada dia, com tu dius, doncs la meva salut mental se'n veurà perjudicada, perquè al final, doncs, quan veus que tenies 1.000 i ara n'hi ha 800, doncs això fa patir molt. I si estàs invertint a llarg termini, doncs no té sentit anar-ho mirant cada 5 minuts, perquè l'únic que faràs és patir.
0: Ens va molt bé trucar-te avui, Jordi, primer per conèixer tots aquests detalls que, com a mínim jo, desconeixia sobre el món de la inversió i que és important tenir-los en compte, i de l'altre perquè dilluns vinent, 5 d'octubre, celebreu, puc dir, el Dia de l'Educació Financera, i enguany el lema és Estalvia, inverteix i avança. La inversió hi és, en aquest lema. Entenc que en l'educació financera és un element important a tenir en compte.
1: Sí, clar, però el que deia dels objectius vitals, al final, sempre parlem de fer un pressupost personal, del fons d'emergència, però clar, Per què gestionem les finances? Al final gestionem les finances per obtenir benestar.

0: financer, per estar tranquils i per assolir els nostres objectius. Que els objectius a vegades s'allunyen doncs, perquè la inflació s'està menjant els nostres diners. No? A vegades, doncs, ostres, vaig estalviar per fer l'entrada d'un cotxe. Doncs, bueno, igual quan estalvies 3 anys i el cotxe ja ha pujat tant de preu que aquests dies que he estalviat hagués sigut millor cotxe que l'hagués comprat abans amb un préstec, no ho sé. El que vull dir és que, per exemple, els europeus de mitjana estalvien més que els americans. En canvi, els americans tenen més patrimoni. Per què? Perquè inverteixen. Per això també hi ha... Europa s'està parlant de la Savings and Investment Union, la unió d'estalvi i inversió, podríem dir, que el que vol promoure és que els europeus, doncs, a banda d'estalviar, comencin a invertir per dos motius. No? Primer, perquè per tenir més a prop els seus objectius vitals i tenir més riquesa, i segon, perquè les empreses europees no depenguin només dels préstecs o el finançament que els pugui fer un banc, sigui més com, per exemple, als Estats Units, que una empresa doncs, és més fàcil que surti a la borsa, és més fàcil que trobi inversors privats que inverteixin. Doncs tot això no es pot fer sense una educació financera prèvia.
1: Un bon dia, per tant, per reivindicar, com deies ara, una educació financera que cada vegada que en parlem aquí a la Brúixola tenim més clar que és necessària, sobretot en un context econòmic, i ho parlem en diverses ocasions, en què cal prendre bones decisions amb els nostres diners, perquè cada vegada és més important en un context d'inflació que va a l'alça, context també geopolític que afecta les nostres butxaques en les matèries primeres, per tant, important ho és i cada vegada més.
0: És així, tal com ho dius, és molt important. Ho veiem també, per exemple, quan veiem resultats també d'enquestes, com l'Eurobaròmetre, doncs que l'estat espanyol estem una mica per sota del que són els ciutadans de la resta d'Europa. També veiem a les proves PISA, no les que han sortit ara, sinó les de competències financeres, que les tindrem l'any que ve. Mm-hmm. Els últims anys hem vist també com els nostres alumnes estan per sota de la mitjana de l'OCDE, i és important doncs, que anem donant tots aquests conceptes, que la gent aprengui i que puguin prendre decisions financeres que els acostin als seus objectius vitals.
1: Ens quedem també amb aquesta reflexió en el món de l'educació, la importància que hi té també a l'economia. Gràcies, com sempre, Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'IEF. Bona tarda, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado.
3: Y otra,
2: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Cariño, me han echado del trabajo.
5: Tenemoso, ¿eh?
6: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
7: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
8: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: Vinga, seguim fent ràdio a la sintonia d'Onda Cero Catalunya i ara ens volem fixar en un fenomen relativament recent. Es diu chemsex i és una pràctica que consisteix en el consum de drogues psicoactives amb l'objectiu de mantenir relacions sexuals intenses i llargues. Ja es poden imaginar els perills que pot suposar aquesta pràctica i per això volem parlar amb dos experts que ens poden il·lustrar sobre el chemsex i també sobre els seus perills. Els presentem i saludem ara mateix. D'una banda, la Cristina de Álvaro, directora mèdica de VIH de la biotecnològica Gilead Espanya i Portugal. Cristina, què tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Igualmente, i també podem saludar l'Àngel Rivero, un metge responsable que forma part de l'equip de BCN Checkpoint. Àngel, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encantat.
0: A ver, habitualmente nos gusta empezar con la definición de los conceptos por parte de los expertos cuando los tenemos aquí en el programa. Ángel, ¿qué entendemos exactamente por chemsex?
2: O sea, el chemsex es el uso de unas drogas muy específicas, dentro, especialmente en el colectivo LGTBIQ+, que incluyen metanfetamina, que es un tipo de anfetamina modificada químicamente, la mefedrona o el GHB en contexto sexual. Que tiene el objetivo de mantener relaciones sexuales más prolongadas, más placenteras, de aumentar

tant per les seves exigències com també per les de l'oposició. A la sessió de tancament de demà es votaran les propostes de les diferents formacions parlamentàries. Una d'elles, de Junts per Catalunya, va dirigida directament al president, ja que sotmetrà a votació la seva reprovació. Tot això serà demà, ho analitzarem a la brúixola a partir de les 7. Ja saben que dijous és temps de tertúlia, tindrem temps per això i molt més. Ara deixem el relleu a la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé. Fins demà.

0: Estan passant 5 minutets del punt horari de 2:15 i amb la realització musical del meu amic Vicenç Armero, convindrem que és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça doncs ens deixa futbol gairebé en directe, perquè acaba de concloure, i la tornada d'un capità. Víctor Lucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, ha acabat ara mateix el segon partit de la Champions femenina pel Barça i segona golejada 0-6 contra la Roma.
0: Ajustat.
1: A Trefontaine, un partit que ha obert la llauna amb una diana de Caroline Gray amb el minut 19. El Barça que ha marxat 0-2 al descans gràcies a Oladipo en pròpia porteria, i a la segona meitat les de Pere Romeu han sentenciat el duel, amb un doblet de Clàudia Pina, un altre de Caroline Graham, i ha tancat la golejada Eva Peyor. Ha tingut minuts, per exemple, Aitana Bonmatí, que ja en va sumar a la Lliga, doncs ara també a la Lliga de Campions, i el Barça, que momentàniament se situa líder amb 2 partits guanyats de 2 disputats, així que 0-6 contra la Roma i nova golejada de la resta de partits. Juventus Haken 0, Juventus 3, partit del minut 93, i sorpresa perquè està empatant l'Arsenal, 2-2 contra el París, així que...
0: Tinc un dubte, si tots aquells que ens hem passat la joventut dient-li al traductor de Terry Venables Graham Hunter, era en realitat Graham Hunter.
1: És Graham Hansen, aquesta, com a mínim. No sé si és de
0: Graham.
1: La mateixa nacionalitat.
0: No.
1: O si no, Caroline. Ja surt, si dius Caroline, ja tot llest. Doncs les de Pere Romeu, que amb aquesta golejada contra la Roma, ja et dic, són líders, a falta del que faci l'Arsenal, que just acaba d'empatar davant el París. Més tard, Benfica, Bayern de Múnich i Olympique de Lió, Chelsea, a partir de les 9 de la nit. Com deies, l'altre nom del dia és Rafinha. Està previst que arribi aquesta nit a Barcelona després d'un viatge de 24 hores.
0: Hola.
1: Ahir per la nit la Confederació Brasilera va confirmar que el desconvocava de l'últim partit que la selecció 5 cops campiona del món havia de jugar contra l'Índia. El desconvocava per un edema muscular. Rafinha, recordo que va jugar els 90 minuts, més de 90 minuts,
0: 95.
1: Que va durar el primer amistós contra Austràlia, però és que ahir va tornar a ser titular. Aleshores, només va aguantar els primers 45, la primera meitat, i Carlo Ancelotti el va substituir al descans. Després del duel es va sotmetre a proves mèdiques que van indicar que Rafinha pateix aquest edema muscular. Un cop aterri a la capital catalana, els serveis mèdics del club li faran més proves. Si el Barça confirma aquest edema muscular, no facilita un nou comunicat mèdic, perquè ja assumirà que el davanter brasiler no pateix cap lesió important i que ha tornat a Barcelona per precaució. Així que, de moment, tranquil·litat al Barça, perquè és possible que fins i tot Rafinha pugui estar disponible per jugar contra el Getafe el dissabte 10 d'octubre al Camp Nou, just després de l'aturada de seleccions. En qualsevol cas, no es correrà cap risc, més veient el que li ve al Barça en aquest mes d'octubre, perquè després del Getafe ve la Lliga de Campions, Galatasaray a domicili, el Betis a la Lliga altra cop a domicili, el Paris Saint-Germain també a terres franceses, i després rebre el Real Madrid al Camp Nou. Així que déu-n'hi-do el calendari que li ve al Barça en aquest mes d'octubre. Més qüestions sobre els blaugranes que estan repartits pel món. On hi ha més? Fins a 6, és a la selecció espanyola, que ahir va derrotar Croàcia per un contundent 4-1 al Sánchez-Pizjuán de Sevilla en el duel de la segona jornada de la Nations League. Doblet i assistència de Lamine Yamal, que va fer una exhibició. Si et sembla, l'escoltem, perquè en parlava al final del partit, el crack de Rocafonda.
2: Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota. Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
3: ¿Que si se ve más cerca de ganar la pelota de oro después de...?
2: Bueno, no depende a mí, yo jugo, disfruto y depende a vosotras.
1: Depèn de vosaltres.
0: De nosaltres, eh?
1: Bueno, com a mínim a Espanya, de José Félix Díaz. Feliz.

0: 8:43, de seguida la tertúlia. Abans, però, l'Espanyol tornava ahir a la feina, després de 6 dies de descans. Manolo González, que ha programat dobles sessions d'entrenaments per reactivar els seus de cara als propers compromisos. El primer de Lliga a la Rosaleda, davant el Màlaga. Aquest és Unai Núñez, central perico als mitjans del club.
1: Nos ha venido bien el parón este para, pues, para desconectar, para coger fuerzas, saber los errores que hemos tenido, corregirlos y a ponernos mejor todo el equipo y pues pensar.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb dos bons amics que tenen més coses en comú de les que ells es pensen. Són tots dos bona gent, són tots dos professionals top, són tots dos els guapos de la professió i tots dos venen d'un break, d'un KitKat, d'un parèntesi, que és el que acostumen a fer molts companys quan s'atura la competició i se'n van les seleccions. Molta gent diu, oh, bueno, és que això de les seleccions de tant en quant va bé i tant. No, i tant que els hi va bé. David Ibáñez, Mediaset, Telecinco, hola.
2: Què tal, amic? Molt bé.
1: Jamie Easton, La Liga, hola.
3: Molt bones.
1: I tant que us va bé, no?, el que es pari la competició, home, de tant en quant, eh? Maleta que te crió, home, i alça por ahí.
3: Un descans està de puta mana.
1: Home, i tant. O com se diga, que és horari infantil encara, Easton. Sí, sí. Es pot saber, soc tafaner...
3: Ho he dit fluixet, però s'ha sentit,
1: sí, eh? Sí, una mica. Però és igual, a la repetició ho tallarem, no t'avuinis. Dic que es pot... Jo soc molt tafaner de mena, ja ho sabeu, eh? Es pot saber el destí de l'Easton on tour, on road?
3: Sí. Bueno, vaig anar a casa relax, vaig anar a Menorca.
1: Hola, oh, quin... T'has portat ensaïmada?
3: Em vaig portar sobrassada i formatge aquesta vegada.
1: Bueno, vale, se't perdona.
3: Sobrassada, i no qualsevol, eh? Sobrassada, no, de porc negre, oh, fumada, no, amb un toc picantet...
1: Visca el colesterol. Visca el colesterol, noi. I l'Ibáñez?
3: Tant no fa mal.
1: I l'Ibáñez? Es pot saber el destí?
4: He estat una setmaneta a Montenegro, una visita als Balcans.
1: Easton, aquí hi ha calé.
4: La veritat que m'ha agradat.
1: Easton, hi ha calé aquí, eh?
3: No, ja em passarà... És que vaig estar dubtant entre Albània i Montenegro, i ho vaig triar Albània, i mira, ja em passarà les ressenyes.
1: Ah, mira. I què era, platxeta, David?
4: Platxeta, sí, sí. Aigües boníssimes, després pobles molt xulos també, i val la pena, si us podeu escapar algun dia.
1: El David és un d'aquells, Easton, que quan arriba l'estiu canvia de color. Sí, de fet, jo estic convençut que té dues races. Una a l'estiu i una a l'hivern. És espectacular.
3: Té un to de pell... Quan l'he vist després d'un estiu, té un to de pell que jo no tinc, per ell.
1: No, ja te digo. Ara, a la que agafeu, també us ho dic ara, a la que agafeu tres setmanetes de curro, s'ha acabat el Moreno, però vamos, ràpid.
3: Home, i tant.
1: Una cosa tremenda. Bueno, entrem en matèria, si us sembla. Parlem de viatges encara, perquè està seguint a l'Ibáñez de prop el vol, no sé si a través dels radars aquests, a través el vol del Rafinha cap a Barcelona, en concret sí, cap a la terminal de vuelos privados, que és on tindrà que muntar guàrdia. M'ho veig venir, Ibáñez.
4: Estem darrere de la tornada de Rafinha, que pel que sabem ja està volant, i en principi pel que la informació que tinc és que vindrà en vol regular demà. Ve de Brisbane, sí. I arribarà cap al migdia demà, sí.
1: Cap al migdia, bueno, m'alleugereixes, perquè demà tinc el Ginés Muñoz de EFE i el Marc Fuster de 3 Media, i si m'arribes a dir que vindria cap a aquesta hora, perdo un contertuli.
3: Ja la tenim liada,
1: Ja la tenim liada. No. D'aquesta manera no s'escaqueja el Fuster.
3: Es donarà
1: temps, sí. I estarà aquí demà. Molt bé. Rafinha, que torna amb un edema. Ens hem de preocupar perquè edema era també allò de la recta final de la temporada passada, David?
4: Jo, pel que em diuen, hi ha optimisme en el Barça. Creuen que no és res greu, però fins al divendres, que és quan es farà les proves a la Ciutat Esportiva, no volen confirmar res, però fins i tot estan pensant en el club que si no hi ha lesió, no faran comunicat. Llavors, jo el que penso, això ja és opinió meva, que no té res greu, que ha volgut complir amb la selecció perquè ell també, doncs, a ser brasiler i vol jugar sempre, encara que siguin dos amistosos i ens pot... Podem pensar, però per què se'n va a Austràlia a jugar amb el Brasil? Bueno, els jugadors també volen jugar amb el seu país, no? I ell ha jugat aquells dos partits i diu que ja té prou, no va al de la Índia i vol estar aquí pel partit del Getafe, no? Que tinc dubtes que es jugui el dia del Getafe, però si ja torna demà... doncs fixeu-vos que queda una setmana i dos dies pel partit del Getafe, no? Jo crec que el que ve és, per precaució, torna i un partit menys i menys quilòmetres per fer amb la selecció i ja complir amb aquells dos partits.
1: Ja, jo entenc, eh? Jo entenc que tothom vulgui jugar amb el seu país, ho entenc perfectament, però hi ha vegades que no cal, Easton. Primer, perquè no és partit oficial, són amistosos. Segon, perquè és que és a Cal Quimbamba. I tercer, perquè tens ascendència. Jo entenc que Andrici no li pugui dir a Ancelotti, escolta, m'estalviem el... Però Rafinha, no, Easton?
3: Sí, a veure, diverses coses aquí. És a dir, me n'alegro que el David hagi dit vol regular, perquè vol privat des de Brisbane és complicat.
1: No, però jo pensava que era el tram darrer, saps? Jo pensava que farien, clar, jo què sé, clar, Brisbane-París i París amb sí, canvio de vol, agafo el mosquito i me'n vaig a terminar.
3: Sí, sí, ho entenc, ho entenc. Després també dic una cosa, segons quins comunicats mèdics, que no hi hagi comunicat, et dona la mateixa informació.
1: Ja.
3: I després...
1: petita rajada, petita rajada de l'Easton que la lleva dentro.
3: No, clar, és que aquests comunicats de té tal cosa i la seva evolució marcada de disponibilitat, doncs moltes gràcies. Però...
1: A mi m'agradaria saber qui dimonis va inventar aquesta frase. T'ho juro que m'agradaria.
3: És mítica ja, és mítica. Sí, però dic una cosa, com a mínim, i aquí trencaré una petita llança, el Barça segueix fent-ne de comunicats. Hi ha clubs que ni els fan,
1: Ah, però escolta'm, abans eren... Però, vale, tot lo que tu quieras, però abans eren
3: Albert,
1: rodes de premsa,
3: Albert,
1: Jamie.
3: O que directament et menteixen en un comunicat com grau 3.
1: Ja.
3: De Federico Valverde, que és impossible que recuperin
1: ja.
3: Això és un altre tema.
1: Jo recordo que en Pau descansi el doctor Bastit o el doctor Borrell fer rodes de premsa i fins i tot
3: sí,
1: a vegades amb diapositives. Mireu, veieu la corba del lligament, no sé què, i podia preguntar el que en tingués la gana.
3: Viscut,
1: una cosa tremenda.
3: Tots hem viscut moments en què s'especificava més o menys el temps de baixa, ara ja això és un pretèrit. Però, però el que volia dir sobre el tema de les concentracions, jo també crec que aquí hi ha una certa maduresa i una certa capacitat dels jugadors de poder asseure's amb els seus seleccionadors i poder arribar a certs acords. Jo estic convençut que avui en dia, i ho estem veient cada cop més, a la mínima molèstia els jugadors deixen de jugar segons quins compromisos en la seva

0: seleccions i tornen ràpidament cap als seus clubs. I després estan bé per jugar el següent partit amb els clubs. Crec que hi ha una certa conscienciació de tot aquest tema. Ara, et podries estalviar aquí o allà? També et dic una cosa. Jo quan parlo amb gent del món de les seleccions et diuen, sí, sí, és que el club s'enfada molt. I et diu, per què has utilitzat el jugador en tres partits? I després va i hi ha quatre partits en dues setmanes que juguen cada tres dies i juga els 90 minuts de cada un de tots aquests.
1: Vale, petita,
0: diran, sí,
1: vale,
0: és que cobra de tot,
1: claro.
0: Tot el que vulguis.
1: Claro.
0: Però se l'ha de cuidar, també, no?
1: Sí, correcte, però
0: se
1: no.
0: Se l'ha de cuidar.
1: Sí, i alguns ho fan, i la prova... Ho dic perquè moltes vegades aquí hi ha molta gent que té la tírria, no penso entrar en la profunditat del motiu, té la tírria de que, i vosaltres ho sabeu perquè ho heu viscut igual que jo, que la selecció, experiment, no sé què, tal i qual. Vale, doncs mira, veus el comportament de Luis de la Fuente? Eric, què tens? Sents algo raro? Sí, cap a casa.
0: Exactament.
1: Valen? I t'estàs jugant partit oficial.
0: Però qui diu que el descans d'aquell partit de Brasil no hagi passat el mateix? És a dir, Rafinha, has sentit algú? Ja està, xau.
1: Ja, però
0: i l'han alliberat.
1: Ja, però saps quina és la diferència? La diferència és que Rafinha, que ho ha jugat tot amb el Barça, a un nivell estratosfèric, parlàvem, recordareu, fa quatre setmanes, dels sprints que feien les estrelles del futbol europeu comparades amb la de Rafinha, que Haaland, Mbappé, Kane, tots aquests feien 12, 13, 14, el propi Lamine, i Rafinha no havia fet 25,2.
0: Que sí, que sí. Et dic una cosa, Albert, i això ho admirem tots, però potser també s'ha d'obrir un debat sobre si amb un 4-0 Rafinha ha de córrer, com està corrent a la segona part.
1: Ja, també és veritat.
0: M'explico?
1: Ja.
0: Perquè és ell el que s'està exposant a una lesió. I jo em trec el barret cada cop que veig l'actitud d'aquest jugador, eh? No em malinterpretis.
1: No,
0: i quan els he pogut preguntar als seus companys d'aquí, per exemple, Karim Adeyemi, i l'altre dia, no sé si on va ser, si
1: diuen,
0: si a la ciutat de València, que va sortir i li dic, escolta, Karim, tenir el vostre capità fent aquests esforços titànics, entenc que això contagia, com a mínim. I ell diu, és que tenint a Rafinha fent això implica que ningú es pot baixar del barco,
1: claro,
0: que tots hem de fer el que fa ell. Claro. Per tant, té un aspecte molt positiu. Però jo crec que s'han de tenir converses de si estàs guanyant 4-0 un partit, ja tu, no vagis a pressionar el porter, que no cal.
1: Mm. Fica cullerada, David.
2: Sí, no, jo, el tema seleccions sempre és el mateix, no? Critiquem el jugador. Aquí el problema és el calendari. El jugador no té cap culpa que els partits de selecció estiguin enmig de la Lliga i de la Champions i de la temporada. ¿Vale? Jo en això no estic d'acord amb aquest calendari. Però puc entendre que Rafinha, encara que sigui un amistós, vulgui anar amb la seva selecció a jugar, encara que sigui a la Conchinchina. M'entens? I estic d'acord també amb tu, Albert, que és molt lluny, però el problema quin és? El problema és el calendari. Si aquests partits es juguessin un cop s'acaba la temporada, no hi hauria aquest problema. Perquè Rafinha, encara que tingui ascendència, però vol jugar en Brasil, igual que està Vinícius allà, i pot pensar que si no va, igual no, que no serà, però també pot pensar, doncs igual no em tornen a cridar.
1: Home,
2: no?
1: Si ho parles, no. Mai. Si ho parles, no. I a més,
2: perquè Vinícius, per exemple, també hi va.
1: Ja, no? Però estem parlant d'un tio molt sensat. O sigui, et pot agradar més o menys que és que estava l'entrenava al Madrid, que tot el que tu quieras, però Carlo Ancelotti és un tio sensat. És un tio de sentit comú. És un tio amb el que tranquil·lament Rafinha se pot seure i li pot explicar. Escolta,
2: clar,
1: mira,
2: però si tu posa't a la pell de Rafinha. Si tu ets Rafinha i li dius a Ancelotti no quiero ir allí a Austràlia perquè se juega muy lejos, no? Però està...
1: No, perquè lleva una tralla. No perquè esté lejos, perquè lleva una tralla i perquè, además de estar lejos,
2: tralla, no?
1: És que no són oficials los partidos. És que, clar...
2: Però Vinícius també porta tralla i també hi va.
1: Bueno, però té bastants anys
0: però
1: menys.
0: Però Brasil, com s'entaria això, Brasil?
1: Ah,
0: un país
1: ja no
0: tan futboler que estima la seva selecció. Clar, això també ho has de cuidar.
1: Sí.
2: Que això s'ha de cuidar i el jugador vol jugar amb la selecció. I aquí el problema no és el jugador, crec jo. És qui fa el calendari i qui posa aquest partit amistós, com a l'altre quan
0: però
2: es va lesionar, tan lluny, quan tens jugadors que juguen a Europa.
0: Fa temps que estem veient una consciència generalitzada al respecte. Hem escoltat jugadors que ja estan retirats, jugadors fins i tot en actiu, entrenadors. Jo recordo la frase de Koeman de "We are killing the players", estem matant els jugadors, una frase que han dit bastants entrenadors. Clar. Aquí el problema sobre la taula que hauries de posar és, molt bé, ens entenem tots, voleu aquest ritme actual de competició i d'ingressos? Sí. O voleu retallar tant ritme com ingressos? Voleu cobrar menys? Si esteu disposats en això, retallem el ritme. És molt fàcil, eh?
1: Ja. El que passa sí, és que...
2: O fer les coses millors.
1: Ja, el que passa és que...
2: Per exemple, aquell amistós que es va lesionar a Rafinha,

0: a Boston, allò
1: sí.
0: era increïble. Diguem, aquell partit el pots jugar a París, a Londres, a Roma, aquí a Europa, hi havia molts jugadors de... Era un Brasil-França, crec que era. Joder, pues juga'l aquí a
2: bueno,
0: Europa, saps?
2: Però a lo millor que el que...
3: Però qui pagava,
2: la Selecció, claro, la Selecció portava part en l'acord si es jugava a Boston. Con lo cual,
0: clar,
2: perquè,
0: pues
2: per, aviam, que no em, baixo, no em caic del guindo, se'n van a Austràlia i després a la Índia perquè li paguen a Brasil una morterada per jugar a l'Austràlia i després a la Índia. Ah, Andorra, amb tot el carinyo, Andorra la Vella no la convoquen a Austràlia per jugar un partit, saps? Convoquen a la
3: però
2: Penta...
3: Però des del moment... Des del moment que juguen la Supercopa d'Espanya, Aràbia Saudita, doncs...
2: Ara Turquia.
3: Entenem que segueix els calés, tothom. I, a més, el Barça també ha fet comunicats de jugarem un amistós durant la temporada a Marroc. Després es pot jugar o no, però la intenció de cobrar diners la té tothom.
2: No, però ets un mal pensat, perquè Aràbia Saudita, la Supercopa d'Espanya...
3: Era per evolucionar el futbol i el país.
2: Sí, i per la millora de les condicions de les dones.
3: I tant.
2: Com era? Com es deia aquella setmana de del cap... Com era el del pató no permès?
3: Rubiales.
2: Rubiales, això, Rubiales. Ai, senyor
3: sí.
2: Rubiales. Ai. En fi, quedem-nos més a prop. Va, esperarem a veure què té Rafinha i tant de bo no sigui res. Però el que sí que té molt futbol és Lamine, eh? Madre de Dios, quina exhibició. Ai, una cosa tremenda. Aquesta tertúlia... aquesta tertúlia, quan es pengi aquesta nit a la pàgina web d'Onda Cero, ondacero.es/Catalunya, es titularà Mucho Oro con el Balón. Oro amb la O majúscula i Balón també. Vale? És una clicada d'ull, per si la veu José Félix Díaz i s'han endarrerit de les votacions. Eh? No. Però està en un moment Ibáñez espectacular. El nano de Rocafonda, eh? Espectacular. Ahir dos gols i una assistència. David. Ja ens ha caigut el David. Jamie, el rebot d'atac.
3: Sí, home, et dic una cosa. A mi hi havia certs moments, no em sumaré al carro, del que vaig escoltar i llegir de part de molta gent, però sí que hi havia certs moments que semblava que Lamine no se'n podia anar de la seva marca, no estava còmode sobre el terreny de joc. I fins i tot en un partit en el que en molts moments estava incòmode, et deixa una assistència i dos golaços. Això et dona la dimensió del que és aquest futbolista ara mateix, que està creixent a passos agigantats, que ell mateix, en declaracions, em sembla que té una maduresa que no es correspon a la seva edat, perquè analitza bé el futbol, diu que ell també està analitzant, està creixent sobre el terreny de joc i està fent coses que abans no feia. I, a mi el que em sorprèn, o no, en aquestes alçades ja, és que sent jugador de la selecció espanyola, havent guanyat un Mundial, a Espanya hi hagi tanta gent que triï un altre futbolista que no ha guanyat absolutament res d'aquesta temporada com a candidat per guanyar la pilota d'or. Són coses que em sorprendran i no em deixaran de sorprendre perquè vivim en un país dual absolutament on tot s'entén des d'un prisma Barça-Madrid i hi ha gent que no baixarà del burro ni en un ni en l'altre costat.
2: De totes maneres, jo em quedo amb el que pensa la gent. Ni
3: sí?
2: Xarxes ni companys. La gent, ahir, quan canvia de la Fuente a Lamín, el Sánchez Pizjuán dempeus.
3: Home, clar. Però més faltaria, no?
2: Està, bueno, no. O millor hi ha...
3: Home,
2: clar,
3: no.
2: Millor, a Sevilla també hi ha aficionats que són del Sevilla del Madrid o del Betis del Madrid.
3: Sí,
2: o del Córdoba
3: sí,
2: del Madrid.
3: Però Lamín encara no ha generat un clima hostil com hagués pogut generar Piqué en el seu dia. No sé si m'explico.
2: Correcte, ni crec que el generi. El de Piqué, ja, jo crec que no el generarà ni de
3: bon. Per això t'ho dic, però no massa més jugadors ha passat això. És a dir, el Sánchez Pizjuán també ha aplaudit a Xavi. Ja no diré Iniesta, però ha aplaudit a Xavi. Vull dir, quan juguen amb la selecció, la qualitat es valora. I són molt pocs els casos on no s'aixequin i donin l'ovació, i més en el millor futbolista del món ara mateix, o el més diferencial.
2: Això és una nova pregunta. David, primer, el de l'actuació de Lamine i dos golets, una assistència, noi, espectacular.
0: Hola, em sentiu bé ara?
2: Perfectament, alto i claro, canvio. Sí.
0: No, que m'havien trucat i s'havia tallat la comunicació.
2: Res.
0: Que, no, a mi, el que esteu dient, Lamine, per exemple, havia tingut l'altre dia amb el partit contra el Sevilla aquella situació en part de l'afició, no, que el van xiular perquè no va agradar alguns gestos que havia fet, i em vaig fixar que abans de començar el partit ell es va encarregar de la grada, animar i posar-se-la al seu favor.

0: Recordem-ne que està en tot Lamin. I ara mateix per mi és el millor jugador del món, no hi ha cap dubte. El que passa que, clar, en aquest país vivim amb aquesta dualitat de Barça i Madrid, o...
1: Ja, però jo a l'hora d'escollir el tercer, o sigui, perdó, a l'hora d'escollir sí. el millor del món a l'actualitat, a dia d'avui, a dia 30 de setembre, no és tan dualitat. Jo crec que donde hay dos caben tres. Jo estic pensant en el príncipe Harry. És que ahir suca una altra vegada.
0: Però mira què li ha passat a Monchi, no? Escoltava les seves declaracions aquesta setmana, que sent de l'Espanyol, diu que el millor jugador és Lamin perquè pensa en Espanyol, en Espanya. I ha tingut problemes perquè, clar, sent de l'Espanyol, com que queda malament dir que un jugador del Barça sigui el millor jugador del món. I ha hagut de dir públicament que demana perdó.
1: Pues jo no, crec que Lamin va jugar amb Espanya a l'RC Stadium, no?
0: Sí.
1: I l'aplaudien, no?
0: Bueno, va ser el dia que va passar tot aquell càntic horrorós de...
2: Sí, però hi havia càntics molt
0: desagradables,
2: eh?
0: Ja, de musulman, el que no
1: vols. Vale, però la majoria...
0: La immensa majoria. Que no era per Lamin, era perquè jugava Espanya contra Egipte sí, i quatre borregos van fer aquell càntic.
1: Però fora dels quatre borregos, que seguiran sent borregos quan vagin a buscar el pa, no sé si m'explico, la gran majoria de l'RC Stadium va aplaudir Lamin, no, aquell dia?
0: Sí, ara no me'n recordo.
1: Jo sí, suposo que sí, el va aplaudir. Sí, sí. Aleshores, eren mals espanyolistes? No.
0: Però que tampoc, clar, tampoc ja sabem si...
1: Pues, Monchi ja. Tampoc ho és, per dir que és el millor jugador espanyol o del món. Clar, és que no té... Bueno, en fi, no sé.
0: Però que podríem aquí estar en un país on, encara que siguis de l'Espanyol, del Barça o del Madrid, reconèixer que Lamin és el millor jugador del món. Però jo estic d'acord amb el Jamie Costa, a Madrid, als madridistes, a periodistes que estan més vinculats al Real Madrid, doncs reconèixer que el millor jugador del món és Lamine Yamal, que encara que sigui espanyol, és del Barça, i això els costa.
1: Tu fes un dia que vagis a Madrid, t'entretens, jo què sé, la prèvia, t'estic donant una pista per la prèvia del clàssic de tornada, no el del 25 d'octubre, sinó el de la segona volta, que crec que cau, parlo de memòria, en abril, crec. ¿Vale? Pregunta a la gent, però el Paseo de la Castellana profundo, eh? Fitxaríeu a Lamin per al Madrid? A veure què et diuen.
2: Albert, et faig una altra pregunta. Tu, si ara anéssim a rescatar tots aquells que es van indignar el 2010 que un espanyol no guanyés la pilota d'or després de que Espanya guanyés un Mundial, perquè estaven indignadíssims
1: jo
2: que guanyés primer. Messi, i ho puc entendre, a veure què diuen ara i a veure qui votarien ara. Perquè seria divertit.
1: No, jo simplement volia dir que crec... Igual m'equivoco, però que crec profundament que no és una dualitat aquesta pilota d'or, que és una trialitat. És a dir, que és un trio, el que passa és que dic un trio sona una altra cosa. Que Harry Kane està fent un any impressionant i sense anar més lluny ahir un altre.
2: I està a les quinieles. Sí, està a les quinieles.
1: Per això et dic que... a mi el que sí m'ha agradat sincerament és escoltar Lamin en aquesta declaració quan li preguntaven ahir, que hem escoltat abans, i que jo no sé si podem recuperar Lamin Balón d'Oro aquesta a la zona mixta, quan li tornen a preguntar sobre el mateix, quan ja les votacions estan absolutament tancades, y Lamin cambia una mica el discurso, escolteu.
3: Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota. Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
4: Que si se ve más cerca de ganar la pelota de oro después de...
3: Bueno, no depende a mí, yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
1: No depende a mí, yo jugo, disfruto y depende a vosotros. Aquesta em dona la sensació, David, Jamie, Jimmy i David, qui vulgui agafar el testimoni, que era la resposta que li havia d'haver donat a Jorge Valdano a l'Universo Valdano del Plus.
2: Bueno, és una resposta més sensata i que no aixeca ampolles. També dic una cosa, jo en aquesta declaració que va fer Laporta, en aquesta sí que coincideixo, és a dir, els temps han canviat i ara veiem a joves reivindicant-se sense pèls a la llengua i ja no és una acusació de mira aquest com està, perquè això se l'ha acusat tota la vida a Cristiano Ronaldo, no? De considerar-se el millor i d'anar per la vida així, clar. I aleshores, Avui en dia, si tu parles amb el jovent, ells admiren aquesta capacitat de Lamine. I si tu parles amb gent, potser de la nostra edat, o fins i tot majors, et diuen, vaya rumbo.

0: arrogància, aquest ninyato on va per la vida així. És a dir, aquí hi ha una bretxa generacional que és bastant important d'entendre. I jo l'estic veient. Jo l'estic veient comentant la jugada amb gent més jove i gent més adulta. Hi ha gent adulta que li xoquen aquest tipus de frases i d'expressions i la gent jove està encantadíssima amb que la minci.
1: Bueno, doncs tu que tens 20 i pocs, David Ibáñez,
0: sí.
1: I ho entens perfectament.
2: Sí.
1: Tu no trobes... Com a company de generació teva, que és el Lamín, tu no trobes que és més acurada, més assenyada, més prudent, més humil aquesta declaració que fa ahir, que no la del Universo, sí. Quan diu, los dos mejores somos o Mbappé o yo, y yo estoy mejor que él. Alça Manela.
2: Jo ja tinc 50 anys, li trec uns quants anys a Lamín.
1: Això ho dius per fer-te l'interessant. Perquè has vist que Brad Pitt li funciona i dius, pues voy a decir lo mismo. No.
2: I sóc de la generació una miqueta més antiga que Lamín i m'agradaria, o m'agrada més, el posat més humil. Humil per la meva generació i el meu pensament, no? De no anar tan de sobrat, no? Com podríem pensar que és anar de la manera que està parlant ara Lamín. Però estic totalment d'acord amb el Jamie que tot això ha canviat. Les generacions han canviat, la societat evoluciona, el TikTok, les xarxes, la manera de ser... I sí que és veritat, perquè doncs, coneixo gent molt, molt jove amb la que parlo, tipus 17, 18 anys, 20, i parlen en aquest sentit. Van desacomplexats, els hi agrada aquest tipus de declaracions de sense cap tipus de por, i d'aquesta manera també és com juga, per exemple, un Barça molt jove o quan han anat a la selecció, que poden jugar un partit d'una final de l'Eurocopa i potser diries que amb l'edat que tenen doncs haurien d'estar més nerviosos i no ho estan. Sí que és veritat també que dintre d'aquest grup pot haver gent que és diferent a Lamín. Em ve el cas, per exemple, Cubarsí. Jo bé, no m'imagino un Cubarsí que té la mateixa edat parlant igual que Lamín. Però, Albert, és veritat... Sí, però és veritat que aquesta gent, aquest jovent que puja ara, com diu el Jamie, puja d'una manera diferent i entre ells els hi agrada, i ho veuen bé, a l'anar sense cap tipus de por i explicar el que realment pensen, saps? Mm.
0: David, bueno, potser no és el target, de qui vota la pilota d'or, potser aquest jovent no...
2: També, potser no és el target.
1: Però
2: Mbappé, per exemple, que és més gran que ell, va
1: sí.
2: començar
1: sí,
2: a parlar d'aquesta manera abans
1: totalment.
2: Que Lamín. I Mbappé té una miqueta més d'edat.
1: Sí,
2: el que passa
1: sí,
2: que
1: sí.
2: jo crec que Mbappé ha anat en plan, aquest any... està com molt repartit el tema de la pilota d'or, perquè no està clar qui se l'emporta, o a tothom, o a tots els jugadors que escollíssim, li trobaríem un pero, no? I Mbappé ha vist, ostres, doncs mira,
1: és la mia, no?
2: Vaig aprofitar, clar. És la mia per vendre'm i aprofitar. Però Lamín jo crec que no ho ha fet per aquest sentit, ho ha fet pel que diem, perquè és un jove amb 19 anys que puja d'una manera diferent a com nosaltres pujàvem.
1: Aleshores, veient el segon gol de Lamín, dius, Jamie Easton, que si fossis aficionat del Barça estaries preocupat per l'Ivakovic o no?
0: No s'espera que li vagi en aquest primer pal.
1: Escolta, llei del futbol de quan es Naola era juvenil, vale? El pal teu és teu. Por ahí no te lo puedes meter.
2: Sí, generació antiga, eh?
1: Ah,
0: sí. I tots hem escoltat aquesta frase quan hem jugat i tots hem escoltat aquesta frase treballant. Però també et dic, és que precisament ningú s'espera que Lamín la fiqui per allà. És a dir, tu quan tens aquella situació, en aquella jugada, i Lamín prepara el cos per xutar, tu i tots veiem que aquella pilota anirà al segon pal amb rosca. I el tio s'ho fa perquè tens el primer pal.
1: Menys el pobre de Ibarzabal que anava dient mia, que estic sol. I ni el va mirar.
0: Però és que és un golaç, I precisament són coses que només pot fer Lamín. És a dir, Lamín, a l'hora de xutar, i ho fa moltes vegades, amb una qüestió de miràstimes de segon, et canvia com posicionar el peu per anar a un pal o l'altre. És una cosa increïble, i li va sortir bé.
1: Crec que porta 9 gols i 7 assistències amb el Barça aquesta temporada. Si jo no vaig errat, 9 i 7. Però sí. No és una xifra justa.
0: I alguns diuen que no està fi, eh?
1: No és una xifra justa, David, perquè hem vist pals, hem vist pilotes que sortien fregant, llepant el pal... Vull dir que ha tingut moltes més oportunitats de gols que gols ha materialitzat.
2: Sí, no, i un cop vagi a...

0: pensant amb la seva edat i la seva trajectòria, jo crec que marcarà més gols, segur, segur. El que passa que a vegades se la juga per sorprendre el rival, no? Aquest gol que va marcar ahir, per exemple, que tots esperem que vagi al pal llarg, doncs se la juga i la fica pel pal curt, que li podria haver anat fora, però se la juga. I volia dir també que el gol que marca Pubill, que és central a la Lamin, en gran part és perquè ell canvia i sorprèn a la defensa, que és el que deia ara el Jamie. Quan tothom s'espera que la tiri en el pal llarg, te la tira pel pal curt. I en aquest cas, a la centrada a Pubill, tothom espera que faci el regat perquè se la tenia acomodada a l'esquerra i li cau a la cama dreta. I el que fa és centrar ràpid i pilla els centrals de Croàcia una mica descol·locats perquè no s'esperen que Lamin s'entri amb la dreta.
1: Per cert, ja que menciones Marc Pubill Pagès, jugador de Terrassa, de l'Atlètic de Madrid i, per tant, en català, està en un moment de forma espectacular, aquest noi, i a mi m'alegra especialment perquè s'ho ha currat, perquè aquest noi va jugar a l'Almeria, si jo no m'erra la memòria.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Vull dir que no ha sigut allò que venia del Tottenham Hotspur a l'Atlético de Madrid. Ha estat jugant al Levante, a l'Almeria, ha picat pedra i s'ho ha anat currant. I, escolta, està en un moment de forma, Jamie, sensacional, eh? Sensacional, bueno, perquè a més ahir no. Jugant de lateral. I Anglaterra, clar, contra Anglaterra, sí. Me sembla que també, jugant de lateral. No.
2: Bueno, i amb l'Atlètic de Madrid crec que és una de les dues demarcacions, tant de central com de lateral, i es va notar molt a l'Atlètic de Madrid la temporada de Marc Pubill. És més, a tots els consellers et deien que molt millor Marc Pubill que Robin Lenormand, que semblava que ningú el destronaria d'aquell equip.
1: Per favor.
2: És a dir, perquè tu sentis a Robin Lenormand has de ser un tros de defensa. A mi m'ha sorprès molt, me n'alegro també, perquè vaig anar seguint la seva trajectòria treballant a la Liga TV i recordo perfectament aquells anys d'Almeria, i em sembla estupendo que ara sigui fins i tot titular a la selecció espanyola i titular a l'Atlètic de Madrid. És que és difícil superar aquest llindar per un jugador com Marc Pubill.
1: I a tot això, 2-3 a Wembley, remuntant. És veritat que el príncipe Harry envia una pilota al travesser, però els travessers estan allà, i si tu tires a ajustar tant, doncs a vegades pot passar, no? Però remuntant, 2-3...
2: Bueno, vaya penaltet, Albert? Vaya penaltito, eh?
1: El que piten perquè llenci... Home. Bueno, el de Bellingham, dius. Home. Jo crec sí, que hi ha contacte amb aquest programa, ja l'hem fet, però...
2: No, sí,
1: amb referència, que t'estimo molt, jo crec que arrossega al final una mica Rodri la cama i uno... que hi posa formatge i l'altre Bellingham, pa amb tomàquet, m'escreix, doncs acaba picant l'àrbitre i pita. Però és que després hi ha el VAR, i quan van al VAR ho miren ja quatre ulls. I, noi, està tan en el límit que pot passar tranquil·lament que te'l cobri.
2: El VAR ens van dir que tornaria a intentar no intervenir tant, que jugades grises on es poguessin interpretar no entraria, i segueix entrant.
1: Ja, bueno, perquè no se la volen jugar. Els àrbitres tenen la comoditat de la xarxa de seguretat i recorreixen. Però, bueno, a lo que iba. 2-3 a Anglaterra, que ha quedat tercera del món, i 4-1 a Croàcia. Que Croàcia... Que no. Vale, està fent un canvi de pell generacional, però hi ha molts jugadors que encara la toquen,
2: sí. A veure, a mi el 4-1 a Croàcia no em sorprèn tant, però sí que és veritat que em marques 4. A mi el 2-3 a Wembley, en un partit on Espanya no està del tot bé i fins i tot així, a la primera part, te n'has d'anar a 0-3, perquè les dues que falla Ferran Torres, més la que falla Lamin després, són ocasions claríssimes de gol. És a dir, no jugant bé a Wembley contra Anglaterra, tercera selecció del món, i crees unes ocasions tan clares, és a dir, ara mateix... Bueno, és que Espanya és campiona del món i té el millor equip del món.
1: Sí,
2: potser la millor banqueta del món.
1: Sí, és que és així de clar. I després veus xifres, parlàvem abans de la pilota d'or, David, perquè, clar, tots ens quedem amb els mateixos noms, no? Que si Lamin, que si Rodri, que si Pedri, que si Oyarzábal... Però, clar, hi ha el noi aquest que és de Sevilla i que no... És que no surt ni a les fotos. A vegades diu, ha venido, sí. Porten 80 minuts jugant. Ah, pues no m'he fijat. Que és Fabián.
2: Fabián, sí.
1: Que
2: Fabián
1: porta 51 partits consecutius sense perdre amb la selecció espanyola.

0: Sí, brutal. A mi el que m'agrada d'aquesta selecció és la confiança que tenen, que això també ho dona els resultats que han aconseguit, però la confiança que tenen i que surten a Wembley com l'altre dia i no els hi fa por que estigui davant a Anglaterra, juguen igual que si juguessin a Sevilla contra Croàcia, planten cara, tenen oportunitats claríssimes, podia haver, Espanya es podia haver posat 0-3 tranquil·lament i a mi és això el que m'agrada d'aquesta selecció, a part de com juguen, saps? Perquè hi ha una sèrie de moviments, jugant ràpid al primer toc allà a la frontal de l'àrea. Tenen també recursos que si s'ha de centrar, es centra, que això era una de les coses, per exemple, que amb la selecció de Luis Enrique a mi em faltava, per exemple, aquell partit amb el Marroc, que Espanya acaba eliminada al Mundial de Qatar. A mi aquell dia em va faltar un pla B. Diguem-ne, no pots estar tota l'estona tocant la pilota a la frontal de l'àrea i no penjant boles, saps?
1: Clar.
0: I en canvi aquesta selecció té recursos, que si no entra pel centre, prova pels extrems, i si s'ha de penjar una pilota, es penja, diguem-ne. Per això m'agrada aquesta selecció i la confiança que tenen.
1: Ahir va sortir en la recta final Víctor Muñoz, que no van poder gaudir d'ell, per cert, també català, de Barcelona, que no van poder gaudir d'ell en el campionat del món perquè va arrossegar problemes físics al llarg de tot. De fet, el van veure més temps al damunt d'una bici estàtica que no pas jugant, pobre. Però aquesta selecció té un reguitzell d'opcions, Jamie, enorme. O sigui, enorme. És que,
2: clar,
1: és que no hi era al Mundial i ahir va ser pràcticament dels millors Fermín.
2: Fermín
1: Fermín està fet per jugar en aquesta selecció i en la del Mundial.
2: És que tu tens un ventall d'opcions al mig del camp i migcampistes ofensius.
1: És que Merino és suplentíssim,
2: que és
1: ara. Merino.
2: És que Merino és suplent.
1: Jugador,
2: Fermín és suplent.
1: Zubimendi.
2: Pedri és suplent.
1: Ah.
2: Zubimendi és suplent.
1: Sí, sí,
2: Albert,
1: brutal.
2: Digue'm tu quantes seleccions posarien aquests jugadors de titulars.
1: Buah, pràcticament totes. Sí, sí.
2: Va?
1: Sí, sí.
0: I el gol que marca Pubill és el que us deia abans. Si s'ha de penjar una pilota, es penja. I és el que va fer Lamin. No sempre has d'arribar amb la pilota fins a la cuina com amb edicions anteriors o, per exemple, amb Luis Enrique. No, has de tenir recursos. I si s'ha de centrar una pilota, es centra. O si li has de passar una pilota bombejada, per exemple, a Cucurella, que crec que li va fer Baena, doncs es fa. Però tenen recursos. I si s'ha d'anar al toque allà a la frontal, vam veure mil jugades entre Fermín, Baena, Fabián, Lamín, saps? Tenen un ventall de recursos per poder arribar al gol que és impressionant.
1: És absolutament impressionant. Estem totalment d'acord.
2: I de les notes positives, Albert, de Sevilla, molt breu, eh? El gol de Nico Williams crec que és tan important
1: goles.
2: Per ell.
1: Sí.
2: Per treure's una mica
1: punyatera pobalgia, no?
2: Tot el que ha viscut.
1: Sí.
0: Mira, vaig mirar la dada i feia un any i tres mesos que no marcava, des del juny del 25. Contra França.
2: Aquella Eurocopa amb Lamin i Nico a les bandes va ser una cosa espectacular. Allà comença tot i aleshores si pot tornar, i afegeix-li un altre jugador.
1: Sí, sí. O sigui, de fet, el mèrit que tenim d'haver guanyat aquest campionat del món com el vam guanyar és que el guanyem pràcticament sense Nico Williams, sense Víctor Muñoz, el guanyem amb un Lamin que fa un gol en 8 partits i som campions del món amb un migcampista reconvertit extrem com és Àlex Baena. O sigui,
2: el Baena, sí.
1: És tremendo, però bueno, en fi.
2: I Oyarzabal el màxim golejador.
1: I Oyarzabal el màxim golejador, que Oyarzabal és el que jo hagués ficat al Camp Barça en lloc de l'Aranya. Però, clar, a mi no em fan cas perquè no soc culer. Lògic.
2: Però ens haguéssim quedat sense col·laborador estimat.
1: I t'haguessis estalviat una pasta gansa, perquè entre 75 i 150 encara hi ha una pasta per estalviar-se. Però, bueno, clar, ha sortit el pla Rafinha, David, i ara s'han estalviat tota la pasta. El tema és
0: ara
1: que
0: ja Deco ja diu que Julián és passador.
1: Ja, clar, el que passa és que Rafinha, que estem en 37, no? En 37 anys, si jo no vaig errar, 30... quina edat té? 29. 37 són els que té Modric, i acabo amb el partit d'ahir. A mi em va recórrer gallina de piel, que diria el Johan, quan entra Modric i altre cop la Sánchez Pizjuán dempeus aplaudint. Jugador rival, eh?
0: Sí, és un jugador impressionant, que aquí a Espanya ho ha donat tot, però a més és que, a part de ser un bon jugador, és un tio elegant, és un tio humil, és bona persona i això el públic t'ho reconeix. I ahir a Sevilla jo, si hagués estat Modric, estaria, bueno, pels núvols, perquè ja no només els títols que aconsegueix

0: minuts.
1: 41
0: clar, i
1: va fer
0: el
1: 9,
0: una
1: el dia 9.
0: D'un excompany seu, que també té 41 anys, i acaba de deixar la seva...
1: Acaba de liar-la parda, l'amic Siu. Sí, senyor. Sí. Ha marxat de la concentració de la secció portuguesa. Estem parlant de Cristiano Ronaldo. Resulta que Jorge Jesús li va dir jugaràs el primer partit, però el segon i el tercer no, que és contra Noruega i contra Dinamarca. Ha agafat les maletes i s'ha pirat. Sí, és una cosa de locos. Clar, el primer entrenament no es presenta. I llavors el Jorge Jesús, quan li pregunten, diu, no, jo conozco a Cris. Ell li diu, Cris, yo conozco a Cris y después de un partido él acostumbra a no entrenar, pero se queda en el gimnasio y tal. Ni gimnasio ni leches. O sigui, el tio no hi era. Ha agafat l'avió, no sé, privat o vuelo regular, i s'ha alargat, diuen que amb destinació a Madrid. En fi, això a mi em dóna la sensació, no sé què en penseu vosaltres, Ibáñez, que això sol pot posar, tacar la recta final, sí, de la carrera d'aquest senyor, no sé.
2: I el més fort és que no ens sorprèn que ho faci. Avui, quan hem vist això, suposo que no ens ha sorprès, perquè ja sabem com és Cristiano, no? I per exemple, veiem com s'està retirant Messi, no?, de la selecció, que jugarà la setmana que ve l'últim partit amb Argentina. Les maneres, no?, les formes, la via que troba per acomiadar-se i la que està escollint Cristiano, que és totalment diferent, no?
1: Jamie o David...
3: Sí, no, a veure, et dic una cosa, no sorprèn, el que passa que sí que serà una taca important, eh? O sigui, jo ja estic llegint a companys portuguesos de dir que tenen un gran problema ara mateix sobre com afrontar aquesta situació. I et dic una cosa, olé el tarannà i caràcter, que també sabien el que fitxaven, de Jorge Jesús, perquè si alguna cosa li pesava a Portugal en alguns partits, per exemple del Mundial, és que Cristiano encara era el líder. I amb 41 anys, jo no sé si pot seguir sent el líder d'una selecció a nivell elit, cada partit.
1: Totalment d'acord. Aquesta és la sensació que jo vaig tenir quan vaig veure Portugal al Mundial. Aquest home aquí no quadra. Sí, no. Saps? No em quadra. No, és com... En fi.
2: Però la sensació que vam tenir, que no ens quadrava, sí, però jo no sé si la vau tenir també, la sensació de que... per Cristiano, per ell, no era l'últim Mundial, que intentaria, per tots els mitjans, intentar arribar al següent Mundial, perquè ell sempre es veu, no?
1: Sí, sí, però... sí. En fi, saps a qui veig sempre jo? A vosaltres en aquest programa. Així que d'aquí un mes rondaré de nuevo sobre vuestras cabezas. David Ibáñez, Mediaset Telecinco, que molts records a Rafinha de part nostra. Jamie Easton, La Liga, que se t'estima també. A tots dos, moltíssimes gràcies. Això és casa vostra. Fins la propera. Cuideu-vos.
2: Una abraçada.
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
4: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
5: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
4: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
5: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energy de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
6: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
1: Gairebé les 9:29, que rima. Abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2, fins a les 6 clavades a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
7: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, especial. Especial perquè sempre que és nit de dimecres i dijous, de dimecres, tenim tertúlia amb temes diversos, amb els consells que ens donen He-Man, sí? Perquè en He-Man ens dona consells d'allò de i no olviden amigos, què tal? I ens va dient coses que intentem analitzar. Parlarem d'una boda que no va acabar del tot bé, perquè el germà de la núvia va demanar diners a la família, des dels convidats, bueno, allò va acabar com el rosari de l'Aurora. I entre d'altres temes també tindrem el filòsof Nacho Bañeres, que ens parlarà de los médicos del alma, perquè l'ànima també necessita que la cuidem i que la puguem recuperar. Així que a partir de 2:15 i fins a les 6 us acompanyem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Matinada ben especial, perquè és de dimecres, de dimecres a dijous, però és que a més és de canvi de mes. Ja és 1 d'octubre de 2026. L'1 del 10, doncs comencem Nits de Ràdio i encetem un nou mes en el que pensem acompanyar-vos, com sempre, de 2:15 i fins a les 6 a Nits de Ràdio. Vinga, comencem.

I ja sabeu que ens agrada aquesta sintonia, ens agrada passar-ho bé, perquè és temps per la tertúlia, temps pel Dimecrous, aquesta tertúlia en la que podem analitzar temes que normalment ens passen una mica més desapercebuts o es parla de puntetes, i aquí tenim temps per poder-ho analitzar amb tota la seva extensió. I és que estem a punt de tenir aquesta tertúlia amb l'Alan Jornet, en David Morales i la doctora i futura emperadriu i duquesa de Geòrgia, Marta González Peláez. Bueno, ya, no sé per què faig aquí, eh?

0: Però és que a més és el seu aniversari, així que per molts anys!
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Moltes felicitats.
0: 27 anys que fa, la Marta. 27 voltes al sol, Marta, Sí. Ho dic perquè sempre ens podem descomptar. És millor dir voltes al sol que anys, perquè si dius, tinc 27, t'estàs traient anys, però si dius voltes al sol et pots haver despistat, perquè clar, saps què vull dir? Que a vegades, no estava jo mirando, saps? I dius, 27 voltes al sol i no sé quantes voltes a Júpiter, Sí. Andromeda, estàs estupenda, Marta. I,
1: moltes gràcies.
0: I a punt d'agafar més títols. T'he de dir que totes des de que es va treure el tema, Alan, perquè no estaves el dia que ens vam enterar que la Marta li han ofert ser marquesa, duquesa i pràcticament virreinato de Geòrgia.
3: Viva la reina!
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: M'encanta la reina dels Timacrous.
0: Sí, sí, reina per sorpresa, en aquest cas.
3: Felicitats,
0: i clar,
3: Marta.
0: Sí.
1: Bueno.
0: És que a veure, tu imagina't.
1: Que t'explicaré, Alan.
0: No.
1: Això és molt divertit.
0: No, és que a veure... a veure, és que a mi...
3: No cada dia et proposen... No, títol com aquest.
0: No, de fet no m'ho han proposat mai a mi. O sigui
1: no, que... el que passa és que t'ho proposen perquè has de pagar, saps?
0: Bueno, un petit peatge, però escolta...
1: Moment,
0: però
1: petit, pots... tant com petit...
0: Sí.
3: No. I pots ser reina pagant?
1: Sí.
4: No, però reina no.
0: No, reina no.
4: Aquest està ocupat.
1: No, sóc reina,
4: Aquest està ocupat.
0: Sí. Sí.
1: Marquesa i duquesa.
0: Marquesa i duquesa. Bueno... Tot que és, però és bonic, dir vulguis o no, no? No, sí. És que jo soy modesta, no quiero ser reina, em quedo un marquesa, saps què vull dir? De Geòrgia, i queda la cosa molt bé. Hi ha molts títols, Marta, que s'obtenen, diguem-ne, via Paganini. I aquesta setmana, la notícia possiblement de la setmana feia referència a una boda a Ourense, en la que anem a dir que, doncs, sembla, no dic presumptament, val, per no d'això, que ella hauria acceptat casar-se una mica com contraprestació econòmica. Ah, diguem-ne que el noi...
3: No és maco.
0: No és maco. El noi no és molt així... Bueno, no seria...
3: De bellesa difusa.
0: Sí, sí, molt difusa. Aquí tot està molt difús. I llavors doncs, es veu que haurien apareulat uns diners, no es van donar, i llavors diguem-ne que la boda es va anar a complicar. Molta atenció a tot el que a Informativos Telecinco ens van explicant, perquè a mi van llegint transcripcions, ja vas entenent una mica més fins a on es pot arribar a complicar una boda, Escoltem-ho.
4: Estàs escoltant?
0: Sí, no, ja ho sé, ja ho sé que estem escoltant nits de ràdio. De veritat, porto una setmana que amb els botons m'estic fent gran i apreto els botons que no són. A veure, adelante, boda.
5: Tenemos la versión de la novia de la boda de Ourense que acabó en una auténtica batalla campal. A ver, al parecer hubo una discusión entre el novio y el hermano de la novia. Ella le reclamó 40.000 euros a su recién estrenado marido.
6: Tú me dijiste que me ibas a dar 40.000 pavos y no me has dado nada de lo que han dado los invitados. Le dije que yo no iba a estar con un gordo asqueroso de gratis.
0: Mamá.
6: Un supuesto acuerdo prenupcial. A partir de ahí comenzó el show. Le dice a mi hermano, cállate la puta boca. Yo estaba tomada y le dije que ¿por qué le dice a mi hermano que se calle la puta boca? Vino su hermana y me tapó la boca, la agarré y le metí un puño hasta las uñas me partí. Mis hermanos quebraron todos los vasos, yo tiré también vasos. Yo también me agarré con una señora que, supuestamente, es la alcaldesa. Nos liamos todos allí y no sabes la bronca. Luego cogí yo y en medio de eso, había un chico que estaba recibiendo los invitados, que era joven y muy guapo, me lo llevé al baño y nos pilló.
0: Venga.
6: Eso fue un despelote.
0: Sí, sí.
7: Nos reunimos para celebrar algo muy especial.
4: No, si la nit de noces la vas a celebrar.
0: No, el que passa és que no amb
4: qui tocava, però...
0: I aquí el moment en què s'estaven casant, que ella estava com plorant.
7: No, mi cara no
8: iba. Vamos,
0: que no han matat a nadie, no? Se semblava que digués. Déu-n'hi-do, la cosa s'anava complicant, Primer, allò de... Empecé a dar-me puñetados con una senyora que presuntament era l'alcaldessa.
3: M'ha encantat.
0: És poesia.
1: No sabia ni qui era.
0: No, una senyora que passava per ahí, que resulta...

0: Pintor ser l'alcaldessa, també és mala sort, perquè clar, la multa, no? La penyora que li caurà serà més gran. Home, a veure, què pot salir mal, no? És a dir, pues tot, no?
1: Sí,
0: todo. Clar, en aquest cas... Sí, sí. No, pot ser per l'argument d'una pel·lícula, no? Nòvia a la fuga con los 40.000, clar, és que aquí és on, on hi havia... I aquí, bueno, i a veure, oficiar o treballar en una... anem a dir, en una... en una boda, no? En aquest cas no està en un body, un planner, un wedding planner, sinó que seria més un wedding profeting, perquè aquí va aprofitar aquí el noi, va dir, oh, venga, la nòvia que està tomada, deia, que estava tomada, i... o tostada, perquè... I bueno, doncs allà, i a sobre els hi va pillar el nòvio, clar. O sigui, que et facin aquesta... que et posin les banyes al mateix dia i, a més, els enganxis...
1: És molt fort, no?
0: És molt fort. És que un dia aquí és molt intent... No, clar, és com 80 anys de lo demás, de la vida de los demás, no? A veure, t'ho imagina't que t'han convidat aquesta boda, que, a més, ja veuen que han de financiar els 40.000 euros que li ha de donar. Clar... I et fiques aquí al mig, batalla campal, los vasos quebrados, com deien. Home, a un li fa mandra després casar-se, no?, de tot això. Vull dir, encara... No ho sé, Marta, com ho veus? És molt difícil. A tu t'arriba un cas d'aquests, que has de fer una mica de a veure com recuperamos el bienestar o l'entendimiento, i no hi ha entendimiento que valgui aquí, Marta.
1: No, aquí ja és molt difícil l'entendimiento,
0: Aquí hi ha més miento que...
1: L'entendimiento mental de cada uno de ellos.
0: Sí, sí. Aquí hi ha més miento que ente,
1: L'entendimiento entre ellos.
0: Sí, no, clar, és que s'havia complicat molt la...
1: La cosa té molta guassa,
0: Home.
1: Per no dir una altra paraula més lletja.
0: És que, a veure, vull dir, clar, tu imagina't aquest cas, no? Aquest home que ha estat casat poques hores, perquè és el que ja ha demanat la nul·litat de...
2: Home, no m'estranya.
0: La boda, clar, no sé qui l'ha demanat.
1: Per què, no?
0: Si ell, si ella, si l'hermano, l'alcaldessa...
1: L'alcaldessa suposo que haurà aixecat un acte, no?
0: Un acte, sí. Bueno, ella va aixecar un acte i el noi aquest que feia... va aixecar... Bueno, la núvia va aixecar un altre... Bueno, és igual. El tema és que es van aixecar...
1: una altra cosa.
0: Sí, es van aixecar moltes coses. Es van acomplicant, diguem-ne, la cerimònia, i clar, això bueno,
1: és la boda del cúmulo de despropòsitos.
0: Home, tu imagina't. I tot això en un sol dia, no? A vegades hi ha coses, quantes coses han assolit, no?, aquesta gent en un sol dia, perquè clar, estem parlant de que s'ha cansat, li han posat les banyes, s'han divorciat, s'ha barallat amb l'alcaldessa, totes aquestes coses. Doncs ha estat un dia molt intens. En canvi, també us portava altres, diguem-ne, testimonis de gent que no té tanta pressa en assolir els seus objectius. En aquest cas estem parlant d'Antònia, una senyora que, bueno, ara té 70 anys, val? I està, doncs, allò té... Bueno, podríem pensar, mira, li he agafat la d'això ara de treure's el carnet de conduir, no? I dius, bueno, pues està bé, no? Nunca es tarde, saps? Ara que té temps...
3: Mira, ma mare se l'està traient, en té 69.
0: Veus?
3: S'ha tret la teòrica i ara en breu començarà a fer pràctiques.
0: Doncs ara comença el difícil per la teva mare, perquè Antònia, que té 70...
3: És que es diu Maria Antònia, ma mare.
0: Ostres,
2: ah, mira,
0: imagina't.
3: Ja m'ha recordat.
0: Doncs esperem que la teva mare tingui més de mare que d'Antònia, en aquest cas, perquè Antònia, que sí, està a punt de... Bueno, a punt. Ella creu que ja ho té per la mà, de treure's el carnet de conduir als 70. Porta des dels 50 anys intentant treure... Porta 20 anys intentant treure's el carnet de conduir.
2: Però que en 20 anys han canviat moltes normes,
0: Clar, clar. És que ella deu dir, no, esto me he equivocado porque cuando empecé hacer las clases...
2: Era diferent.
0: Diu que porta gastats, ara ho escoltarem, porta gastats més de 8.000 euros...
1: Ah, em sembla poc, No em sembla, la veritat, em sembla molt poquet.
0: O mira, més, ara ho escoltarem.
3: He de dir que a mi aquest tema no m'agrada parlar-lo, no, perquè em remou molt perquè en tinc 43, als 18 anys ho vaig intentar,
0: val,
3: als 30 també.
0: Sí, però no ho has intentat tots els anys. És a dir, encara que comencessis als 18, clar, fas un cop per dècada. La senyora
3: no,
0: Antònia,
3: exacte,
0: és que és constant.
3: No,
0: o sigui, és
3: no
0: tots, els,
3: no, no, no,
0: tots
3: no
0: els matins
3: no.
0: de la seva vida. No, no. Escoltem Antònia, que ens dirà exactament quan s'ha gastat. A veure.
4: Ui, un ton. Però és que no hi manera, xa-xa.
0: No, clar.
4: No hi manera de que me centri.
5: ¿En dinero cuánto es?
4: Ui, pues no lo sé. He ido hasta por libre. Aquí en el tráfico de Murcia. Mm. Pues yo creo que me sabrá ir unos 8.000 o 10.000, unos 8.000 o 9.000 euros.
0: Bueno.
5: Y aún así, persiguiendo el objetivo.
4: Persigo, pero hasta que sigo.
0: Sí,
4: hasta
0: sí.
4: que no me lo saque, no paro.
0: Bueno.
6: Apuesto por Antonia Encarna. Yo apuesto,
0: sí, sí, sí.
6: Yo apuesto porque sí.
0: M'agrada
2: molt. A veure, 8.000 sí. o 9.000 euros.
0: Sí.
2: En 20 anys,
0: sí, no
2: tampoc
0: està.
2: No surt a tant per any.
0: No.
2: I la senyora està entretinguda.
1: Que no em sembla molts diners, la veritat.
0: Quina distracció pots tenir per 400 euros l'any?
1: Clar.
0: És que no és ni 40 euros al mes.
2: És molt barat.
0: Sí, home. És com anar al gimnàs. Estic d'acord.
2: Quan et costa Netflix?
1: Una misèria.
0: Ah, no, exactament. Fes càlculs. 20 anys de Netflix. Són molts diners. Són molts diners.
3: Existeixen, i això un economista ens ho explicaria millor, les despeses fantasma, petites despeses.
0: Les formigues, les formigues.
1: Les formigues,
3: sí.
1: Les formiguetes.
0: Són fantasmes també si estan mortes, però vull dir, si en principi són, poden ser formigues fantasma,
3: no, però
0: sí.
3: Després
0: sí.
3: Que ni comptes, que ni...
0: Sí, sí.
3: Perquè així
0: sí.
3: com un cafè... fas el fet d'anar...
0: Ja t'entenc, sí, sí, sí, sí.
3: I després que les
0: ja tens allà
3: que van passant...
0: I que ni te'n recordes, potser,
3: ni
0: no?
3: Ni te'n recordes.
0: Sí, sí,
3: ni te'n recordes que estàs pagant una subscripció de... de
0: sí,
3: que
0: sí.
3: sigui, no?
0: Bueno, en aquest cas ella sí que se'n recorda i sobretot el professor o la professora també
1: bueno.
0: se'n recorda molt d'ella, no?
1: Segur que és un tema, professora, professora, perquè deu tenir aquí una mena de pla de pensions.
0: No, clar, o sigui, sap... No,
3: i és més, hem d'estar agraïts a l'Antònia perquè gràcies a la seva aportació han millorat molt les carreteres
0: sí,
3: i els
0: sí.
3: sistemes de seguretat vial.
0: No, clar.
3: Al país.
0: És com un dami d'aquests, no? Aquests ninos que posar, cosa en aquest cas és...
3: Què és un dami?
0: Un dami són els ninos són que posaven...
3: El dami.
0: No, els ninos que posaven dins els cotxes quan provaven la seguretat, per si anaven els airbags
3: sí.
0: i tal. Per això quan hi ha llibres com, jo què sé, Filosofia per a damis, es refereix a que era per, bueno, per ninos...
3: Vale.
0: Bueno, dummies, si vols.
3: Vale.
0: Tu ets dels de Resident Evil, eh? De Resident Evil, però bueno, va. I Vicks Vaporub, eh? Doncs...
3: Eyeliner.
0: Eyeliner, exacte.
1: Michelin.
0: Exactament, Michelin.
2: Mira, estic una mica emprenyat amb el tema de Michelin.
0: A veure, què ha passat?
1: Aviam, què passa?
2: No, vaig gravar un spot de televisió
0: sí.
2: que havia d'anar per TV3 i es va emetre durant aquest estiu.
3: Uh-huh.
2: I acabava dient que hi havia un descompte en pneumàtics Michelin,
0: oh.
2: que és com s'ha de dir segons
0: sí, sí,
2: el
0: sí.
2: llibre d'estil de TV3.
0: Sí.
2: Però l'anunciant em va obligar a dir Michelin i va emetre-ho amb Michelin.
0: Michelin, eh?
2: Sí.
0: Home, sí, a veure, de tota la vida se sap que TV3 és Michelin i Arnales Banzanaga, eh?
2: Sí.
0: Que s'ha de dir com si estiguessis menjant un esvergini. Esvergenaga, s'ha de dir.
1: Sí. Estanaga, esvergínia, tot... un espanglish així raro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, en fi, doncs, escolta'm, jo crec que ho haguessis dit bé, i a més...
3: Però perquè, David, és com... Hem fet molts intents, com la plataforma aquella de Disney Plus, de dir-li Plus, però aquí la gent diu Plus.
0: Sí.
1: Clar, perquè tu dius Plus i et diuen... Com, ah, Plus! Ja està.
3: Clar, dius plus i plus per detrás. Ai.
0: A veure, el que passa és que aquí sempre diem, s'ha de ser coherent. El que no es pot dir és Disney Plus, perquè si és plus, que ho dius en anglès, és Disney. No
1: clar.
0: És Disney. Llavors, o ho dius tot en anglès, o ho dius tot com suena en castellà, no? Que no hi ha cap problema. El que no pots fer és mig-mig, perquè llavors mig-mig és que t'estàs intentant columpiar per una banda... però per l'altre no d'això. Però bueno, vull dir, al final que la gent, mira, que ho digui com vulgui, que, que al final ja ens entendrem. Com també us volia portar aquesta setmana unes declaracions

0: declaracions de Bertín Osborne, que jo crec que ja a aquestes alçades de la vida l'home ja ha vist clar que això de tenir una parella, diguem-ne, estable, en el seu cas ho tenia complicat.
1: I llavors, com ja, que no, com sí, que no és per a ell.
0: Ja ens ve a reconèixer que ell té una data de caducitat amb les dones, perquè ell ja comença a conèixer. Escoltem quan va anar al programa de les Sonsoles Onega.
2: Coño, entonces a mí me gustan las cosas normales. Yo no salgo por las noches, a las 10 de la noche estoy acostado.
3: Ahí. Pero bueno, tú sabes que ahora lo moderno es que cada uno viva su vida aunque estéis casados.
2: No, pero eso no.
3: ¿Eso no por qué?
2: Pues porque no, es igual, hombre. Y el primer año, todo el mundo traga. Nosotros y vosotras. Y el primer año aprenden a montar a caballo, juegan al pádel, van no sé qué, van de cacería conmigo.
3: Se acuestan tal. A las 10, se levantan,
2: se acuestan
3: a las
2: 10, se levantan a las 6. Sí, pero
3: ¿y el segundo
2: pasa,
3: año qué pasa?
2: El segundo año dice, mira, vete a jugar al pádel tú, que yo me voy con mis amigas. Bueno, pues entonces yo voy al fútbol con mis amigos. Ah, y al final,
0: ¿qué pasa?
2: Pasan 4 meses más y en el fútbol resulta que viene una rusa guapísima y ella, pues no, total. No. Es un follón.
0: Es un follón.
3: Eres el prototipo de hombre.
2: No, claro, ¿qué te crees? Que voy a ser un alienígena, coño.
3: Creo que hay que alabarte la sinceridad. Lo que pasa es que la gente no lo cuenta así.
2: No, pero
3: que
2: es si así.
3: El amor, que si no sé qué. Venga, digamos
2: pero es así,
3: la verdad.
2: Sí, pero es la verdad, así. La realidad es esa.
3: Es así. Todo y vas un día al tenis y ves una rusa.
2: Todo el mundo hace esfuerzos el primero o el segundo
3: y
2: año.
3: Esta rusa, para un año, se me va a levantar a las 6.
2: Claro, y al año siguiente ya no se levanta a las 6 ni se acuesta a las 10. Pues la verdad que he buscado una moldava, coño.
0: Aquí está.
3: Estás enamorado de las mujeres en general.
2: Muy en general, sí.
3: Sí, pues te gustan las mujeres, ¿qué le vamos a hacer?
2: Me encantan, y entonces, oye, pues no sé, ahora no está de moda, por lo visto, pero...
3: ¿Por quién dice?
2: No, yo qué sé, me dicen.
3: No.
2: Eres un gañán y tal, bueno, sí, soy un gañán, vale, ¿y qué?
3: No, igual me ponen a parir. También tenemos que aprender de la mentalidad de los hombres, ¿eh?
2: Pues vuestras prioridades son unas, las nuestras son otras, nuestra manera, de vivir, nuestra manera claro. de vivir es una, la vuestra es
3: y
2: otra.
3: Y es verdad que sois más básicos, pero ser mucho más básicos es menos problemáticos también, os coméis menos la cabeza...
2: Darme cuerda porque yo mismo me paro. Sí.
0: En fi, meravellós la sinceritat com a mínim que ha pres. Dóna molt de debat, així que Marta, comença tu i a veure per on anem.
1: Home, jo, com que no, a mi no em cau massa bé el Bertín Osborne, tinc que dir-ho, eh? O sigui,
0: ja veuràs quan siguis marquesa, com se t'acosta.
1: Penso que sí, que bueno, hi ha molta gent que li fa gràcia i tal, però a mi és un humor que no, bueno, no em cau molt bé, a més el veig una mica... Primer, bueno, és de la generació, però jo coneixo gent de la seva generació i no és com ell, no? O sigui, té un altre tipus, un altre perfil. Però jo és que això de la... Una russa, que no sé què, mira, més lo de la russa, i lo, no m'agrada. No m'agrada el llenguatge, ja.
0: Alan, tampoc és santo de tu devoció.
4: Doncs,
0: eh?
4: Marta... Digues. Estic d'acord, no li donem corda a aquest home.
0: Vinga, no li donem corda. A mi em sembla que és un debat interessant, no perquè sigui divertit.
1: Sí, jo no conec que molta gent li cau molt bé. Ai, que és molt simpàtic, que no sé què, que no sé quantos.
0: Però no te n'entrava al Bertín en si, sinó el que diu. És a dir, que en el fons sí que hi ha un punt de sinceritat de que hi ha molta gent que comporta un temps de relació i que cada cop sembla que es va més en aquesta direcció.
1: Sí, d'acord, això. Però
4: es diu allò de living apart together o alguna cosa així?
0: Però és que és el que ell diu que no li sembla bé. És a dir, a ell, concretament el que està dient és que a ell no li va allò del living apart together i ell ho justifica, i és el que em sembla interessant, dient que en el seu cas, i evidentment hi ha mil casos, però que en el seu cas...
4: S'ha gastat uns diners ensenyant a la parella a muntar a cavall.
0: A muntar i a cavall també, i llavors, doncs clar, no li compensa perquè llavors...
4: L'any següent se'n va amb les amigues de compres o a fer pàdel.
0: Bueno, jo veig molta gent que és molt de fer pàdel, que és molt de fer tal, i no havien agafat una raqueta en sa vida. Que hi ha més de ligoteo en els clubs de running, en el pàdel i en totes aquestes coses, i en el gimnàs, que tot és... Bueno, doncs el que està dient ell és que si estàs fent una vida en què hi ha tants factors de risc, i la gent està molt més oberta a que passin coses, doncs passen coses. Jo em quedo...
5: Imagina't que després vas a casar-te i la núvia acaba liant-se amb un dels que organitza
0: doncs no
5: el casament per 4.000 euros.
0: No convidis...

0: a l'alcalde o a l'alcaldessa, no els convidis, que saps que tindràs un problema. Saps que tindràs un problema. I és més, aquesta temporada, Alan, sempre abans de la pausa, com que no sempre pots estar i no sempre ens pots dir allò de oh, però tornem tal, aquesta temporada...
1: Ho tens gravat.
0: Sí, ho hauria pogut fer, lo de gravar-te, oh. Però tenim una nova tradició, que és escoltar un consell d'en He-Man
1: i aprofitem
0: la pausa per analitzar el que aquest home, aquest superhome, des del Castillo de Grayskull, doncs ens diu. I aquesta setmana va una mica en relació a tot això que estem dient. Digues, digues.
1: Perdó, abans de continuar, que ahir vaig estar pensant...
0: Sí.
1: Que mira que sóc... bueno, és igual. No diré una paraula grossa de mi mateix.
0: Val.
1: Però, ignorant amb el tema de l'anglès, que ahir pensant, dic, ostres, en català veia He-Man...
0: Sí.
1: Pel poder de calavera grisa. I, clar, no m'havia parat a pensar mai que quan deien en castellà por el poder de Grayskull, que era Grayskull.
0: Skull, sí.
1: Calavera grisa. I ho vaig deduir ahir, vale?
0: Molt
1: vull
0: bé.
1: Que...
0: Bueno, però està molt bé. Li donem...
1: el meu germà em diu molt bé.
0: Más vale tarde que nunca.
2: 30 por supuesto.
0: Està molt bé.
1: Clar, jo pensava que era, jo què sé, alguna cosa màgica. Bueno, igualment ho era, no?
0: Sí, bueno.
1: La calavera grisa.
0: Ah. Doncs sí, podria ser Grayskull, també l'escola grisa.
1: Una escola grisa.
0: Sí, efectivament. Doncs pues anem a veure quin consell té i ens esperem a després de la pausa, tots els nostres oients també, que reflexionin. I ens... A veure, He-Man, endavant.
3: I recuerda, cuando una mujer te ama, te contesta rápido, aunque esté con su esposo.
0: Moltes gràcies, He-Man. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
5: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
6: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
5: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
6: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: A Onda Cero Catalunya, la música.